0: Que els Telefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Càpsules de salut.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que comença aquesta entrevista és què, quan i com. Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la Meva Salut, i a La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bou per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill, bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112, si és necessari. Però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut amb tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
2: no.
1: És totalment gratuït.
2: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil. I
2: no, únicament no, també pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
2: Exacte, només.
1: I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
2: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa et passa la pàgina on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, no, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. I aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. Gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
2: Sí, A veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027, potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar, si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Quin mencionàvem que des de la teva àrea, des de, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
2: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que, de fet, a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del CASAP CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
2: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... bueno, ara penso que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja, ja et dic, estem disposats, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit diferents sistemes, diferents problemes de seguretat,
2: de ciberseguretat,
1: sí. d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles,
2: molt sensibles,
1: inclouen
2: clar.
1: Temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
2: Home, per exemple, deixar l'usuari contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
1: Mm-hmm.
2: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol

0: és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents, per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per sí. anar veient com arribarà tot.
0: Implementant, però ja et dic, o sigui, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Càpsules de salut.
3: Amics de Ràdio Castelldefels,
4: encara no heu sentit cap programa d'Havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Los aniversarios del 2026.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Amb aquesta cançó ben animada és el moment d'acomiadar-nos i desitjar-vos, per les persones que demà gaudiu del dia festiu, un bon pont. Ens tornarem a retrobar al 98FM o bé a radiocastelldefels.org el dilluns de nou, tant al magazín Així Som com a la resta de programació que tenim a Ràdio Castelldefels. Avui, com a resum d'aquest magazín, doncs recordar-vos que hem començat la jornada fent un seguiment exhaustiu de les obres i projectes que afecten els equipaments esportius municipals de Castelldefels. Ho hem fet amb el cap de la secció d'esports, Albert García Edo. Al llarg de la segona hora us destaco també que amb motiu d'aquesta commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, aquest 10 de setembre, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i moltes preguntes, amb unes dades impactants que ens mostren la dimensió del problema. Doncs hem parlat amb Diputació de Barcelona, concretament amb la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. I en aquesta darrera hora, si també ara us interessa recuperar sota demanda les entrevistes que hem fet al llarg del magazín, que us recordo, podeu fer a radiocastelldefels.org, el que trobareu destacat d'aquesta darrera hora és que hem parlat dels canvis que han d'arribar a l'aplicació mòbil La Meva Salut, i ho hem fet amb Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Cap Can Bou. I com cada dia, al llarg d'aquestes tres horetes, us hem mantingut informats i informades dels titulars destacats de la ciutat, els diferents butlletins que fem a cadascuna de les hores en punt, i hem parlat també dels programes, la programació que tenim més enllà d'aquest magazín, perquè aquest vespre ens arriba l'Ou Rita Muerto i demà tindrem Castell de Vit. Molt interessant també, us recordo que a Castelldefels estan fent darrerament, estan donant protagonisme al talent local del gènere concret que aborda aquest programa que s'emet cada divendres a les 11 de la nit, un programet de 30 minutets que us recomanem que demà escolteu també. I amb això ara ja sí que és el moment d'acomiadar-nos, desitjar-vos molt bon dijous. Estava intentant pensar com traduir el juernes a català. Doncs avui gaudiu d'aquest juernes, si m'ho permeteu, i ens retrobem de nou el dilluns. Espero que us hagi interessat aquestes horetes de contingut en directe, com sempre, des de la vostra ràdio local de confiança. Molt bon pont. Vinga, fins aviat.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

La mitja hora monogràfica. Making up more than we're making love.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: La mitja hora monogràfica.

0: Els bons llibres són camps magnètics i de la seva atracció no podem fugir, deia Italo Calvino. Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Jo sóc la Misha i em trobo al British School of Barcelona per conèixer quins llibres han entusiasmat els seus alumnes últimament. Però primer de tot, anem a fer les presentacions.
1: Bon dia, jo sóc Marçal, sóc alumne del BSB i tinc 13 anys.
0: Molt bé.
2: Bon dia, sóc Daniel i sóc també estudiant del BSB. A 12 anys.
0: Benvingut.
3: Bon dia, el meu nom és Luca, sóc estudiant del BSB i tinc 12 anys.
4: Hola, jo sóc Andrea, tinc 12 anys i també sóc estudiant del BSB.
0: Molt bé, benvinguts i benvingudes. Ara sí, anem a començar amb la primera secció d'avui, que és una clàssica, recomanacions. Així que anem a veure quins llibres us han entusiasmat últimament. Comencem.
1: Doncs a mi un llibre que m'ha agradat molt ha sigut Xarxes, d'Eloi Moreno. Doncs l'any passat al col·le em vaig llegir el llibre d'Invisible i em va agradar molt. I doncs aquest any he decidit comprar-me Xarxes, que és la continuació, i també m'ha semblat un llibre molt interessant.
0: Uau, molt bona recomanació. He de dir que tinc pendent a l'Eloi Moreno, però sí que agrada moltíssim Invisible. I tot així, hi ha gent que Xarxes no li ha agradat tant. Tu què creus? Està al nivell d'Invisible?
1: A veure, Xarxes i Invisible són similars, però també són diferents. O sigui, Invisible jo crec que tracta més de la soledat que es sent quan ningú sap els teus problemes. Mentre Xarxes sí que és més de la soledat que sents quan, o sigui, hi ha tanta gent que et coneix, hi ha tanta gent que et segueix, que ja no sap qui és la gent que realment és la que estimes. I ja, doncs, al final et sents sol.
0: Uau, ostres, sí, és veritat, són dos tipus de soledats diferents, no? Però a la vegada complementàries. Uau, realment són temes molt interessants. El llibre t'ha emocionat, t'ha agradat? Has connectat amb els personatges?
1: Sí, a veure, m'ha agradat molt. Jo sí que m'he sentit identificat amb algun personatge. Hi ha un que es diu Kiri, és una nena que s'ha desentès de les xarxes socials. Jo sóc un nen que no té mòbil, no tinc xarxes socials i no tinc res, o sigui, no passa res. Jo segueixo el dia, m'entero de les coses, a vegades miro les notícies i doncs això. No crec que sigui tan important estar al dia de tot el que passa a les xarxes socials, perquè també hi ha també molta mentira i ja no saps el que creure't.
0: Uau, quina superreflexió que acabes de fer, Marçal. Estic 100% d'acord. Jo sí que tinc xarxes socials perquè m'agrada molt parlar de llibres, per exemple, a través de les comunitats dels bookstagrammers, dels booktokers, però he de dir que si no fos per això, tampoc tindria xarxes socials. Així que, clar que sí, visquem la vida al límit i al dia. Molt bé, seguim amb les recomanacions.
2: Jo sóc Daniel i un llibre que m'ha agradat molt va ser un que vaig llegir aquest any, que va ser una autobiografia del tennista Andre Agassi, explicant com ha estat fent una cosa que no l'ha agradat mai, però que amb els diners i tot ha tenido que que seguir fent-lo. I m'agrada molt perquè presenta una idea de com viveix el deport del tennis, molt peculiar, i m'agrada molt veure les diferents idees de com les ha afectat tenir una carrera professional.
0: Uau, ostres, ara entrem en el terreny de la no ficció. Uau, o sigui, una autobiografia d'un esportista. A tu t'agrada el tennis, Daniel?
2: Jo faig tennis els dimarts de totes les setmanes i m'agrada molt, la veritat.
0: I quants anys fa que fas tennis?
2: 5, 6.
0: Oh, uau, sí. I t'has sentit identificat amb aquest tennista?
2: No, perquè a mi m'agrada molt el tennis i jo no el vull fer a nivell professional. Jo l'únic que vull fer és divertir-me.
0: Clar, és veritat, són dues visions diferents, no? Jugar al tennis per passar-t'ho bé o per, doncs, una forma professional, no? I per la pressió d'ostres, no? M'hi va el futur professional. Déu-n'hi-do, ostres, que interessant. I la biografia es centra només en el tennis o també parla de la seva infantesa?
2: Sí, en veritat, parla molt de la seva infantesa i com el seu pare le pressionava per entrenar molt al tennis i ser un professional. I també de la seva vida social i les seves nòvies i com vaig sofrir les ruptures i això.
0: Uau, realment no som conscients, a vegades, quan pensem en la gent famosa, tota la pressió que senten, efectivament, i que hi ha moltes vegades alguns esportistes que al final acaben perdent fins i tot la passió per aquests esports. Doncs, ostres, una reflexió molt interessant, important no perdre mai la passió per allò que fem. Molt bé, gràcies per la recomanació. Recorda'ns el nom del llibre?
2: Una autobiografia d'Andrea Gassi.
0: Molt bé. Seguim.
3: Pues, el meu nom és Luca. Jo recomendaria un llibre que vam llegir a tercer de primària, que es diu The Wild Robot, que va d'un robot que està en el wild, com diu el nom, i no té sentiments, no coneixes nada, i té que conèixer i té que sobrevivir en la naturalesa.
0: Ostres, aquest és una història molt bonica, he de dir que no l'he llegit, però sé que es va fer una pel·lícula animada fa poc. L'has vista?
3: No, però m'hi hauria agradat ver-la.
0: Ahà, t'hauria agradat. Jo també la tinc pendent, però la gent diu que és molt emotiu i molt bonic. El llibre també és bonic, és emotiu?
3: Sí, és emotiu perquè a vegades tu sents que a vegades tens que fer amics i no entens on estàs, i te sents un poc com el personatge.
0: Ostres, molt, molt important, sentir, poder-nos sentir identificats amb personatges així. Uau, apuntadíssim. El llibre és àgil de llegir? És fàcil?
3: És fàcil perquè no tens que tenir molta edat per entendre com el llibre, com de la història i tot.
0: Molt bé, doncs seria un llibre ideal per també començar a llegir, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte, doncs apuntadíssim, The Wild Robot, fantàstic. Doncs per últim, però no menys important.
4: Jo, bueno, si em puc dir dos.
0: Perquè, oh, i tant, sí. Vinga, va, vale, express, bueno, vinga.
4: M'agrada molt llegir. I aquest, de la Susan Collins, The Hunger Games, que també ha estat traduït. Jo el vaig llegir en una setmana.
0: Uau.
4: Em agrada molt la història i tot el que passa. És, bueno, em va agradar molt. Hi ha molta emoció, jo de vegades el llegia i estaven les meves amigues i estava com temblando perquè m'agradava molt, entrava molt al llibre. I després l'altre és el de Ingo, que és el meu llibre preferit, que és una saga de 4 llibres. Ingo, The Deep, The Crossing of Ingo i The Tied Knot, i no està traduït, només està en anglès, a la Helen Dunmore, però m'agrada molt. I també és una mica d'acció perquè passen moltes coses, però no és com el de Hunger Games. I també és de ciència-ficció i em va agradar molt.
0: Wow, ok. Doncs en primer lloc tenim The Hunger Games, que has llegit tota la saga?
4: No.
0: Només el primer, de moment. I vols, tens ganes de llegir els altres?
4: Sí, perquè, a veure, té un final que et deixa ahí i ara què passarà?
0: Sí, exacte, exacte. O sigui, t'has quedat amb ganes de continuar.
4: Sí.
0: I la pel·lícula l'has vist?
4: L'estic veient. Estic veient.
0: I què tal? T'agrada més el llibre o la pel·lícula?
4: El llibre.
0: Ah.
4: La pel·lícula, bueno, tallen molts trossos al llibre, però el llibre em va agradar molt més.
0: Molt bé, doncs sí, The Hunger Games, aquesta distopia que no passa mai de moda. I parla'm d'aquest altre llibre que has recomanat. De què tracta?
4: Pues és d'aquesta noia, Sapphire, que té un germà que es diu Connor, i el seu pare, al capítol 2 del primer llibre, el pare pues, desapareix. No se sap què li ha passat, va sortir amb la barca perquè viuen a Austràlia, com a prop del mar. Va agafar la barca i no se sap què li ha passat, no torna a casa. I des d'allí doncs, descobreixen aquest altre món, que és com sota l'aigua, que és Ingo, que és aquest altre món. i és molt interessant i molt divertit, jo crec.
0: Uau, doncs apuntadíssims els dos. Per cert, algú més ha vist les pel·lícules o coneix la història dels Jocs de la Fam, de The Hunger Games?
4: Bueno, no? L'estem llegint a classe.
2: L'estem llegint tots del nostre curs a classe i és molt interessant a tot, ens agrada molt.
0: Molt bé. Clar, aprofito, doncs, ja que l'esteu llegint o coneixeu una mica la història, aprofito i us llenço la pregunta. Vosaltres voldríeu participar als Jocs de la Fam?
4: No. Però vamos, no.
2: No.
0: Ho teniu claríssim, no? Sí. I quant de temps creus que duraríeu? Jo crec que només de sortir ja, pum, sí. M'eliminarien de seguida.
4: Sí. No tindria temps ni de veure que ja...
0: Ni de poder anar a la cornucòpia, ni res. No. I vosaltres què creieu?
1: A veure, jo, bueno, tornant a la pregunta d'abans,
0: sí.
1: Me'l vaig llegir l'any passat a la classe i també m'he vist la pel·lícula. Uf, jo la pel·lícula... A veure, és que clar, una vegada t'has llegit el llibre, clar, és com que tu ja t'has fet una imatge de lo que és el teu cap i quan veus la pel·lícula dius però no té res a veure. O sigui, és molt millor el llibre. Al final tu t'estàs creant aquest món teu que s'adapta al que a tu t'agrada i la pel·lícula al final et decepciona. A mi moltes vegades em passa això.
0: Jo també sóc molt crítica amb les adaptacions de llibres a la gran pantalla, però he dit que com a mínim la primera és bastant fidel. És bastant fidel, però és veritat que no, quan t'imagines les coses a dintre del cap...
4: Jo, si puc dir, al principi, com aquest llibre el van dividir en tres parts. The Reaping, crec. Mm-hmm. The Games i The Victors, si no m'equivoco. O The Tributes, alguna cosa així. Mm-hmm. El primer tros tallen molts trossos a la pel·lícula, hi ha moltes parts que no surten. Però...
0: Van més directes a l'acció,
4: sí.
0: No? Molt bé. I vosaltres, Daniel, què faríeu si estiguéssiu als Jocs de la Fam? Seríeu dels de fugir, intentar amagar-vos, intentar lluitar, intentar aconseguir provisions?
4: No,
0: què faríeu?
4: Tu? Amagar-te,
0: ho tens claríssim. I vosaltres, què faríeu?
2: Pues jo el que faria és escondre-me de tots i pues,
4: esperar que els matin els
2: poder
4: altres.
2: Comer, jo què sé, els animals o alguna cosa així. Perquè, i esperar que els últims es moren de fam.
3: Mm-hmm. Jo m'esconderia, com ha dit Daniel, i estaria matant animals... I si intentaria fer amb com pedres afilades, si m'encontro algun que està quasi mort, pues ho remato i m'ho puc comeure.
0: Clar, uau! Clar, és que als Jocs de la Fam has de prendre mesures molt dràstiques, però clar, imagina't que estàs enmig d'un desert. O clar, perquè no saps mai com serà l'arena, no?, dels jocs. Uf, és que és molt complicat. Però sí, jo crec que també intentaria amagar-me i que els altres s'ho facin tot.
4: Sí, es maten entre ells i jo mataré l'últim.
0: Exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies per les recomanacions, prenem nota de tot. Et desitjo que no ens trobem mai, ni haguem de jugar mai als Jocs de la Fam perquè ho tindríem molt cru. Doncs ara sí, anem a fer una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Molt bé, quina cançó escoltarem?
4: Unwritten.
0: Mm-hmm, de... Natasha Bedingfield, que de fet, ei, abans de començar ens hem posat a cantar-la i tot, sí o no? Som molt fans, jo també m'agrada molt la cançó. Us deixem amb aquesta cançó que ens anima a viure, no?, la nostra vida, perquè al final el destí no està escrit. Escoltem Unwritten i tornem de seguida aquí al Club dels Experts.

Acabeu d'escoltar Unwritten, de Natasha Bedingfield. Estem aquí al Club dels Experts, els alumnes de The British School of Barcelona, i anem a jugar a un joc que ens encanta aquí al Club dels Experts, que és el Què preferiries?

0: En què consisteix aquest joc? Doncs en que jo m'he preparat unes preguntes extremes per a lectors de què preferiries i us hauré de fer triar quina de les dues opcions doncs, és la menys dolenta o amb quina us quedaríeu. Ja us aviso que són preguntes complicades per a lectors. No sé, ara potser ho teniu claríssim i escolliu superràpid, però a mi em costaria decidir. Preparats? Preparada? Molt bé. Doncs la primera pregunta és... Què preferiries? Haver d'esperar 5 anys per llegir el final d'una saga o llegir-la ara, però que et facin tots els spoilers abans de començar? Fort, eh? És a dir, haver d'esperar-te per saber com acaba o tenir el llibre però que et facin tots els spoilers?
1: Esperar 5 anys, perquè així la intriga em fa disfrutar-lo molt més.
0: Molt bé, o sigui, el Daniel ho té claríssim, tu esperaries. Ui, és que jo se'm dona fatal això d'esperar, però és veritat que els spoilers és complicat. A veure, Luca, tu com ho veus?
2: Jo també esperaria 5 anys, perquè si te diuen tots els spoilers al principi, ja no tens moltes ganes de llegir-te el llibre.
0: I tu, Marcel, com ho veus?
3: Jo sí, jo m'esperaria als 5 anys, perquè és el que diu el Luca. Si al final et diuen tots els spoilers, no t'agràcia llegir el llibre. I, ara, també és veritat que si t'esperes 5 anys, a lo millor aquesta intriga, aquestes ganes, se't van passant, però jo crec que valdria la pena.
0: Clar, a vegades, encara que sàpigues la trama, tens ganes de llegir com ha passat. No sé, Andrea, tu com ho veus?
4: Jo prefereixo els spoilers. Quan estava llegint The Hunger Games, la majoria de la gent de la meva classe ja l'havia llegit. O sigui, ja abans de començar el llibre, jo ja sabia com acabava, més o menys.
0: Et va fer spoiler?
4: Tot... Sí.
0: A veure, vull noms perquè vull anar a parlar amb aquestes persones.
4: No sé exactament, però molta gent de la meva classe... Bueno, després quan parlem a la classe també... Ai, sí, fan no sé què i diuen no sé què. Ah, vale, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Però igualment t'ho has passat bé llegint-lo.
4: Sí, molt.
0: Molt bé. Ostres, doncs veig que ho teniu bastant clar, eh? Molt bé, primera pregunta superada. Anem a veure si la segona és més difícil. Què preferiríeu? Tenir l'habilitat de llegir menys, però no poder llegir cap més llibre, o seguir sent com ara, és a dir, poder llegir llibres, però no poder llegir menys, a no ser que algú tingui una habilitat ara sorpresa.
4: Què?
0: Menys, llegir els pensaments de la gent.
4: Ah.
0: És a dir, llegir els pensaments de la gent, és a dir, jo saber ara mateix què estàs pensant tu dintre del teu cap, però no poder llegir cap més llibre, o quedar-te com estàs, poder llegir llibres, però no poder llegir menys.
4: Quedar-me com estic, perquè, pues, a veure, això no ho puc canviar com estic ara, o sigui, pues, o me quedo així o no me quedo nada, o sigui, és que com estic bé.
0: O sigui, preferiries poder seguir llegint?
4: Sí.
3: Jo crec que sí que preferiria seguir llegint, perquè, o sigui, crec que llegir menys tampoc et convé massa, perquè poden haver situacions en les que si saps el que pensa una altra persona, hi ha coses que potser tu no has de saber. Que sigui, no t'interessa. Llavors jo crec que surts perdent de... O sigui, no t'agradaria llegir menys i no podries llegir, sortiries perdent el doble. O sigui, jo em quedo com estic i puc seguir llegint.
0: Daniel, tu què en penses?
1: Jo crec que el que faria és quedar-me com estic perquè té raó Marcel quan dic que... Hi ha algunes coses que és millor que no sepes i quan i llegir és meravellós i poder llegir és una habilitat molt bona.
0: Uau! Luca, tu que estàs d'acord amb el Daniel?
2: Estic d'acord amb tots perquè si tu pots llegir menys i t'estàs llegint un llibre i aquesta persona està pensant en el final del llibre... I el llegeixis, ja és com el que havia dit abans, que ja no té gràcia llegir el llibre.
0: Uau, és a dir, que et faries autoespoilers llegint els pensaments de la gent que està pensant al final dels llibres. Uau, m'acaba d'explotar el cap ara mateix. Molt bona reflexió, una... Luca. Sí, sí, en digues, Andrea.
4: Mira que si llegeix ment no pots llegir llibres.
0: Clar, però imagina't que tu estàs llegint... Jo ara t'estic llegint a tu la ment i tu estàs pensant, sí, perquè al final dels Jocs de la Fam, pa, pa, pa, pa, pa. Llavors jo no he llegit el llibre, però t'he llegit la ment.
4: Ja, però com que no podràs llegir igualment el llibre.
0: Ja. és veritat. Oh, bueno... Però clar, també és veritat que podries llavors llegir els llibres a través de la ment de les altres persones. Tu podries estar llegint i et podria estar llegint a tu la ment, llavors jo estaria llegint a través teu. Com us quedeu? Ah, hem hackejat la pregunta! Li hem donat la volta! Molt bé, molt bé. Aquesta ha sigut rara, eh? Doncs anem a per l'última pregunta i és, què preferiríeu? Descobrir que el teu millor amic o amiga odia el teu llibre preferit o compartir un dels teus llibres preferits amb la persona que et cau pitjor?
4: No sé, ninguna... O sigui,
0: ah?
4: Ninguna
0: és bona?
4: No
0: és tan dolenta?
4: No.
0: No veus tan terrible? Imagina't que... jo què sé, un amic o amiga et diu és que no suporto els Jocs de la Fam, és que són avorridíssims. No suporto.
4: Pues vale, no llegeixis.
0: És molt tolerant l'Andrea, m'agrada.
3: No, sí, jo penso igual. O sigui, si no t'agrada un llibre, no el llegeixis. O sigui, jo, a mi m'agrada, pues, jo què sé, xarxes. Pues si al meu millor amic no li agrada xarxes, que no el llegeixi i el seguirà llegint. A mi em dona molt igual.
0: Molt bé, Luca, tu què penses?
2: Sí, igual, perquè si a mi m'agrada un llibre i a ti no t'agrada, pots escollir si llegir-lo o no. Mm-hmm. Així que...
1: Home, la veritat és que jo prefereix compartir el meu llibre preferit amb algú que no em caigui molt bé.
0: Molt perquè, bé, així m'agrada, que hi hagi diferència. Per què?
1: Perquè és que si descobreix que el meu amic no l'agrada el meu llibre favorit, ja no és el meu amic.
0: Molt, aquí jo crec que el Daniel està dient el que tots estem pensant al fons. No. A veure, estic molt d'acord en que al final l'amistat ho pot tot i podem tenir opinions diferents i seguir sent amics. En un món ideal així serien les coses, però uf, jo sóc molt fan. A mi, per exemple, m'agrada molt Terry Pratchett i si a algú no li agrada Terry Pratchett és com, no sé jo si ens podem portar bé. No, però...
4: Ara, jo sempre que parlo amb la meva amiga del llibre i quan l'estava llegint, que el vaig llegir en una setmana, em deia sempre que pesada que ets amb el llibre, o quan veig sempre les sèries, que sempre li parlo, era, prefereixo sempre que a la meva amiga o al meu amic li agradi més, és clar, però si no, pues no passa res, perquè ja m'ha passat més d'un cop que pues, no li agrada el llibre, o la pel·lícula, o la sèrie...
0: Mireu, estic molt d'acord, de veritat, amb tot el que heu dit vosaltres, però també em quedo amb la reflexió que ha fet el Daniel, perquè i si descobreixes que algú que no et cau bé li agrada, com això, no?, el teu llibre preferit, i descobreixes que tens més coses en comú amb aquesta persona i a través d'això us feu amics, no? No se sap mai. Les voltes que dona la vida. Molt bé, nois, noies, de veritat, moltíssimes gràcies. Heu contestat com uns veritables experts. Estic 100% d'acord amb les vostres respostes i moltíssimes gràcies per les vostres recomanacions. Desitjo que seguiu llegint i us ho seguiu passant igual de bé. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Adeu.
4: Adeu.
3: Adeu. Merci.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistiar per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i els situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports. Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logroño, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots han respost amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Càmera Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, hi organitzarà la Festa de la Llibertat, amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
1: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. A mitjà d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Madrid, Dani Sanitelag.
4: La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Sidi, impulsora de la llei.
5: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
4: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però este dijous deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz del PP i Artemi Rallo del PSOE.
6: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
7: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
4: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
8: És un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
4: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que se l'assenyali per voler influir en la política.
9: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total, i cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3CAT Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
11: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
3: 3CAT Info. El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
12: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu. Altre cop, les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota. També cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central. Algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí. La tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
13: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3%. En el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
14: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
15: than we had anticipated.
13: I per això, alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
14: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades d'avui.
13: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
14: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
13: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
0: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
16: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i cinc minuts. Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
17: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat, i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Zuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en psicologia clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
18: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
17: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
0: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
19: El projecte del grup de recerca, visió, optometria i salut de l'OPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de l'estudi.
20: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari, que serien nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
19: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
20: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
19: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
0: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
15: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontínua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Quatre músics i nou actors han conduït el públic per l'experiència, que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
21: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen a Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
15: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
3: Esports.
0: Amb en Roger Bussà fins a dos quarts.
22: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
23: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
22: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
24: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
22: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4, Leipzig 1, Bayern 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
3: 3CAT Info.
22: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
25: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
22: La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
1: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
22: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
3: 3CAT Info.
22: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Justifique o dubte d'un esportista. Nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona. Però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
22: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Localitzen a Figueres un dels arsenals clandestins d'armes més grans que s'han desmantellat mai a l'Estat. Es distribuïen a bandes dedicades al crim organitzat, narcotràfic i segrestos. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 7 persones, un dels quals amb experiència militar a l'Àsia Central i que modificava armes de fogueig perquè disparessin foc real.

0: a convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió a Fossar de les Moreres. Albert Prat.
1: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
1: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
2: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
1: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
2: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
2: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
1: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: La vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres. Àlex Giral Robert.
3: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols, els antiavalots, en resposta amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
4: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
6: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
3: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I a Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'Arxiu Municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
7: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver por, ho explica Ricard Martorano Gomis.
8: Jo estava a punt ja de fer 16 anys, era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
7: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
9: Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes a l'assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policía, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant.
7: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
10: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava

0: importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
1: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
2: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garantia. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
3: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
2: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas, s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I els Estats Units han commemorat els 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden, assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la Zona Zero. Donald Trump ho seguirà a distància des de Washington perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un nou 11S.
5: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
1: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la Zona Zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones. I el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Donald Trump sorprèn els assistents i la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5.000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió, mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
6: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5,000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident, J.D. Vance, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
7: His inability to tell the truth. La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
6: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana.
8: Only for certain people do they want... Utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
6: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11S de fa 25 anys. No viatjarà a la zona zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
1: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz, han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt, conegut amb el nom d'Ali al-Taher, una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
9: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben al crim organitzat.
10: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
11: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
9: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
11: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
9: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
12: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 3:15, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat, el Vallès, i Gelida, en sentit sud. En sentit nord, un altre accident amb un tornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
13: La idea es que las obras finalicen estas de la doble de la duplicación de vía entre Pared y La Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Moncada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
14: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
1: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
4: 3Cat Info.
1: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
15: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa d'aquest projecte.
16: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
1: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
4: Trescat Info. Trescat Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
4: Esports.
1: Amb el Roger Bussà.
5: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
17: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
5: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
18: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més, i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia doncs, hi hagi competència, fa incrementar el nivell de tots.
5: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà les semis contra els Estats Units.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com o 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
4: 3CAT Info.
5: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
19: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
5: La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
20: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
5: A la Lliga, aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
4: 3CAT Info.
5: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
21: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, i a part amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
5: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maika García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maika ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
22: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natación Sabadell.
5: Maika García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
4: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 7 del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El president reivindica una Catalunya on ningú sigui més català que ningú. L'ofrena al fossar de les Moreres a la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i 3 detinguts. Els Mossos van haver de separar 2 concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al fossar. Hi va haver càrregues i la detenció de 3 manifestants antifeixistes. Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital, les mobilitzacions començaran a l'hora simbòlica, 17:14. El transport públic es reforçarà durant la jornada amb més freqüències als ferrocarrils de la Generalitat i 25.000 places addicionals a Rodalies. Trànsit preveu que uns 260.000 vehicles surtin aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida de la Diada. Les carreteres més conflictives, les vies més conflictives, seran l'AP7 i la C32, especialment en direcció a les zones de platja. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. Marco Rubio reforça la pressió dels Estats Units contra el narcotràfic durant la seva gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú. El secretari d'Estat nord-americà ha buscat ampliar la cooperació en seguretat i defensa i al mateix temps reforçar els llaços comercials amb 3 països claus de la regió. Nova nit d'atacs russos sobre Ucraïna amb míssils i drons. Un projectil ha impactat contra un edifici de 9 plantes a Kiev sense que, de moment, s'hagi informat de víctimes. Ucraïna ha respost bombardejant una refineria a la regió russa de Belgorod. Poc abans, Zelensky havia dit que confia en una resposta i represa de les negociacions de pau amb Putin a finals de setembre, després de les eleccions legislatives russes. I la companyia catalana Kamchatka ha inaugurat la 46a edició de Fira Tàrrega amb Incontinu, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
0: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, un increment gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. El club no excedeix al límit i es confirma que està en la norma 1.1. I la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu, un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Són les 7:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat ha respost a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món a la vigília de l'11 de setembre, marcada per l'atenció al fossar de les Moreres, Albert Prat.
2: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
3: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
2: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
3: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
2: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
3: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
3: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
2: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Com us dèiem, hi va haver tensió, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada els partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat al 1714. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però tot i això hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
0: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes. Sentim Jordi Turull, de Junts, i Oriol López, d'Esquerra Republicana.
6: Que en som molts, i en podem ser encara més de manera molt imparable, si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
7: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
0: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança Catalana. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'han empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals. Els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9 d'aquí a un parell d'hores, quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es faran dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via, amb el carrer de Casanova, i la del futur de la Via Laietana, amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14. I confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc, i som, independència. Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians, la Gossa Sorda, com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre, al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i també el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, el transport públic es reforçarà avui pels actes de la Diada. Justament, Ferrocarrils de la Generalitat incrementarà les circulacions entre Barcelona i el Vallès respecte d'un festiu habitual entre Plaça Catalunya i Sabadell i Terrassa. Hi haurà 6 circulacions per hora i sentit al matí i 10 a la tarda. A la línia Llobregat-Anoia els trens circularan amb el mateix horari d'un divendres feiner. Renfe reforça Rodalies amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà més freqüències a les línies on es preveu més demanda. I els autobusos interurbans mantindran l'oferta habitual de servei.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 7 del matí, 10 minuts, amnistia per a Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta mateixa tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació d'algun dels líders del procés. El Tribunal diu que està disposat per primera vegada des de fa força anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. El punt de sortida el marcarà la sentència del Tribunal Constitucional, que serà la de Jordi Turull o la de Dolors Bassa, i tindrà efectes a la resta de líders del procés, com va avançar el mateix president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
0: En les pròximes setmanes, el Tribunal de Comptes també preveu amnistiar Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. Canviem de qüestió. El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. El Ministeri d'Exteriors marroquí ha fet un comunicat on desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. I a mig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat una mesura que no ha agradat al govern de Rabat, la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que el van perdre l'any 1977. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Tess Chidi, que és impulsora d'aquesta llei.
9: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que asseguren que reben. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla, tot i que no ha concretat la data. I sobre Ceuta ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats, que són a la ciutat autònoma, de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de les dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el PP, que governa a la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que en xifres globals a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc per anar a viure.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Partit Republicà, sota les regnes de Donald Trump, ha culminat la convenció de dos dies celebrada a la ciutat de Dallas amb acusacions i atacs molt agressius contra el Partit Demòcrata. Trump i la resta del seu executiu han reiterat que si els demòcrates guanyen les eleccions, destruiran els Estats Units. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
11: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
12: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
11: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha tancat una gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú centrada a reforçar la influència dels Estats Units a Sud-amèrica. Washington busca cooperació per combatre la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, abandonava l'Equador en aquestes darreres hores amb la banda nacional equatoriana de la Gran Creu al Mèrit Civil al pit, una mostra dels estrets lligams que uneixen ja els governs del país sud-americà i també dels Estats Units. En el president equatorià, el conservador Daniel Noboa, a Washington, ja ha trobat un gran aliat.
14: Y su presidente lo está haciendo de manera increíble y se ha reconocido en todas partes de la región. Es un líder en la seguridad de la región y nosotros compartimos esos principios con él.
13: Viatge llampec i també intens de 3 dies, el de Marco Rubio per Sud-amèrica, 3 països, 3 ciutats, Quito a l'Equador i també Lima al Perú, així com també Barranquilla a Colòmbia. Nous socis i aliats de Donald Trump El president dels Estats Units, els caps d'estat conservadors, Abelardo de la Espriella, de Colòmbia, i Keiko Fujimori, del Perú, que veuen en Washington un company en la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat.
15: Colòmbia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos.
16: Entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía.
13: Colòmbia i el Perú són els dos darrers països llatinoamericans en integrar-se en el conegut com escut de les Amèriques, la forma, el sistema del president dels Estats Units, Donald Trump, que a través de la seguretat i milionàries inversions mira d'allunyar els països d'aquí de la regió dels interessos de la Xina.
0: Un quart de vuit del matí, obrim àrea de servei. Com tot la situació del trànsit i el transport públic, equip viari Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Carme. En aquests moments, poques incidències, però hem d'assenyalar que hi ha retencions a la C-17 a Tona, en sentit nord, cap a Vic. I també, per esfondraments, hi ha intensitat a l'N-260 entre Vilafant i Navata. S'hi dona pas alternatiu. I a banda d'això, hem de recordar que Trànsit calcula que uns 260.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest matí, en el segon dia d'operació sortida del cap de setmana llarg de la Diada. Les carreteres que es preveu que aniran més plenes són les que connecten amb les zones de platja, especialment les autopistes AP7 i C32. Ahir ja van sortir de l'àrea metropolitana uns 290.000 vehicles, el 53% aproximadament dels previstos que surtin fins avui divendres a les 3 de la tarda. L'organisme, el Servei Català de Trànsit, demana prudència i recorda que aquest any 90 persones han perdut la vida en accidents de trànsit. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Comencem la Diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures, altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu, i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una Diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu. Podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
0: Un quart de vuit i tres minuts, més coses. A partir d'ara, pagar una hipoteca o un crèdit pot sortir una mica més car. Això després que ahir el Banc Central Europeu apugés els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del que tenien previst. Brussel·les, Bruno Forteàmides.
19: El Banc Central Europeu preveu més inflació per al 2027 i el 2028. Serà un problema persistent, segons alerta la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde.
20: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
19: En canvi, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, creu que els països de l'eurozona creixeran una mica més del que es preveia.
20: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
19: I evita donar pistes de si hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any.
0: Rússia ha llançat aquesta matinada un nou atac amb míssils i drons sobre Ucraïna. Un dels projectils ha impactat contra un edifici d'apartaments de 9 plantes a Kiev, segons han informat les autoritats de la capital ucraïnesa. De moment no han transcendit dades sobre possibles víctimes. Ucraïna també ha atacat una refineria a la regió russa de Volgograd. Aquesta nova escalada de tensió arriba poc després que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky es mostrés optimista davant la possibilitat de reprendre les negociacions amb Rússia. Creu que Putin hi estarà més obert després dels comicis russos.
3: Sobre les negociacions, crec que no tindrem converses importants abans de les eleccions a Rússia.
0: Zelensky s'ha reunit al Canadà amb el primer ministre Mark Carney, que li ha promès un ajut d'uns 220 milions d'euros per adquirir sistemes de defensa antiaeris. I Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud de Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa Israel Katz han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat que, segons diu, permetrà garantir la seguretat al nord d'Israel. Segons l'executiu israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia llançar drons i míssils contra posicions militars al sud de Líban i també al nord d'Israel. Marxem cap a Berlín. Alemanya Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia. Anhalt, el seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Corresponsal Jordi Regàs.
21: A Saxònia-Anhalt, davant la negativa de la majoria de partits d'entrar en negociacions amb l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya ha obert la via per veure si troba diputats trànsfugues per arribar al govern. Ho ha confirmat sense embuts el líder de la formació, Ulrich Siegmund.
22: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
21: Que el vot d'investidura del primer ministre alemany sigui secret permet que aquesta opció no es pugui descartar del tot.
1: 3CAT Info.
0: Polèmica internacional per una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra en zones on sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita un satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que podrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. La comunitat científica discrepa. Alejandro Sánchez, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
23: Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
0: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar més i això podria afectar, per exemple, els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com ara l'alimentació, la reproducció o la migració. Entrem en crònica cultural. La 46a edició de Fira a Targa ha aixecat el teló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle incontinuo de la companyia catalana Camcatxa que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics. Tenim una enviada especial a Targa, la Marta Vives.
24: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle incontinuo de la companyia Camchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats on els espectadors han arribat en grups enmig de la foscor i el silenci i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Prisca Vila és una de les fundadores de Camjaca.
25: I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altra diferència, està aquí junts. No juguem. Som
24: amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada.
25: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos. Amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
24: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
0: La novel·la d'Ian McGuinn, Què podem saber?, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa al 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. McGuinn reflexiona sobre les inquietuds més urgents del nostre present, com la soledat o el canvi climàtic. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulació manipulessin i demanar responsabilitat a l'hora de fer servir internet.
2: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris, i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius, els seus caps, haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
0: McEwen ha afegit que si internet sobreviu, les persones del futur tindran molt de material, però faltarà profunditat per poder arribar a veure l'ànima de les persones.
4: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
5: Bon dia. 5 minuts per repassar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3Cat Info. La capçalem amb el més recent, que és el fet que la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis hagi quedat ja definida aquesta passada matinada hora catalana. La jugaran, d'una banda, la bielorussa Arina Sabalenka, la número 1 mundial, i de l'altra, la jugadora del Kazakhstan, Yelena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en 2 sets a Jessica Pegula, la tenista local, la nord-americana, per un marcador de 7 a 5 i 6 a 2, i Rybakina també ha eliminat un altre tenista local, Coco Gauff, en aquest cas en 3 parcials, per un resultat de 6 a 3, 4 a 6 i 6 a 4. Per tant, Sabalenka i Rybakina, que jugaran dissabte a la final de l'Open dels Estats Units de tenis en categoria femenina. Aquest divendres, al vespre, jugaran les semifinals masculines, que enfrontaran Francis Tiafoe, el nord-americà, contra el seu compatriota Ben Shelton, i de l'altre, Alexander Zverev, el cap de sèrie número 1, contra el tenista del Kazakhstan, també Karen Khachanov.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: Destaquem també que en futbol aquest dijous, ahir al vespre, s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Amb aquests marcadors, destacat el Como 4, Leipzig 1, per tant, victòria clara del conjunt dirigit pel tècnic maresmenc Cesc Fàbregas, que en acabat de l'enfrontament es va referir al Barça en termes de lloança als micròfons de Movistar.
6: Ganar Champions, joder. Pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
5: També es van disputar el Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, el Manchester United 4, Saba 0, l'Eslàvia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. També en futbol i relatiu al Barça, el Barça té un nou límit salarial que se situa ara en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és en part gràcies, volíem dir, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
7: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
5: La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma de l'1x1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61 milions. D'altra banda, relatiu al club blaugrana també, el tècnic del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament després del partit contra el Feyenoord, però tot i així Corberán, hores després, va considerar que els comentaris de Rodri van ser desafortunats.
8: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
5: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada precisament amb el partit que el València de Corberán ha de jugar al camp del Sevilla a partir de les 9. I encara en futbol, un apunt, perquè l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en bàsquet, a la Lliga Catalana, ahir victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84. També hi va haver un triomf del Lleida que va superar el Girona 88-98 i el Lleida és el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana ACB de bàsquet.
0: Dos quarts de vuit del matí, fem un repàs de les informacions que us hem destacat fins a aquesta hora, avui divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. L'ofrena al Fossar de les Moreres en la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i tres detinguts. Els Mossos van haver de separar dues concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al Fossar. I Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. De tot el que n'hem parlat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu, a partir d'ara recordarem, si és que ho hem oblidat mai, l'atemptat de l'11S contra les Torres Bessones. Avui se'n compleix un quart de segle. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. Doncs bé, 25 anys després, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius de l'atac. Encara que hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Doncs bé, desmuntarem algunes d'aquestes teories de la conspiració. En esports, David, què destaquem?
5: Que ha quedat configurada la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis després de les semifinals disputades aquesta passada matinada. La jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka d'una banda i de l'altra la kazakh Elena Rybakina. Sabalenka es va imposar en dos sets Jessica Pegula, la nord-americana. Rybakina va superar en tres parcials també la local Coco Gauff.
0: I el temps, la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu. Un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus de temperatura. Dos quarts de vuit i dos minuts, Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al Fossar de les Moreres.
9: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabut.
0: I l'ha demanat consens per frenar l'onada anti-immigració.
9: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del

0: setmana passada amb el president Volodymyr Zelensky a la capital d'Ucraïna. Doncs bé, hi va haver tensions, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada els partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat el 1714. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però, tot i això, hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
1: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
2: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
0: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes, sentint, per exemple, Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra Republicana.
3: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
4: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
0: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler als seguidors d'Aliança Catalana. Doncs bé, els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al Rafael, al monument de Rafael Casanova, la tradicional ofrena per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9, d'aquí una hora i mitja, hi ha prevista l'ofrena floral del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. De seguida hi anirem. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc i som independència. Al Passeig Lluís Companys a Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, anem cap a Girona i Lleida ara. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa, Girona, Laia Claret.
5: Aquí va ser una diada sense repressió, però sí que hi havia por.
6: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes. Aquell dia, doncs, amb dos companys més, vam veure la convocatòria, que deia Diada d'11 de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, però, esclar, allò era com un primer acte polític, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por, encara, en el moment que estem, i sempre em diuen... Ricard, no parlis de política, no t'emboliquis, no t'hi fiquis.
5: Qui acabem de sentir és en Ricard Martorano Gomis, que ho va amagar a casa durant anys. Un dels testimonis també és Josep Pujades. En aquella època era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya i és en una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera.
7: Tocava anar-hi. No van ser molts, perquè de fet hi ha poca gent, si arribem a 2.000 era injustos, hi havia molt de jovent sobretot, perquè havia por, no n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap, i il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà, ho sabíem perquè els coneixíem tots, havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i a més se'ls veia molt, i gent de la Guàrdia Civil. Vull dir, això et senties vigilat i controlat, evidentment, es tenien controlat a tots.
5: Una jornada amb un final que per alguns va ser una sorpresa. Martorano relata què va passar.
6: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I, és clar, a començar amb aquell to, la guitarra i la lletra, doncs, bueno, em va provocar una emoció tremenda.

0: Els testimonis s'han trobat ara convocats per l'Ajuntament amb la intenció que detalla l'alcalde Lluc Salelles.
1: El que estem fent doncs, és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per a les xarxes socials, perquè també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, perquè pel present i pel futur, per tota aquella gent que vulgui recuperar què va ser aquell 11 de setembre del 1976.
0: Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotografies de Quim Corbet.
2: Jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, presència, no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment. No?
3: A la demarcació de Tarragona, la Diada es viurà al matí amb ofrenes florals i actes més tradicionals i a la tarda amb la manifestació que l'ANC ha convocat a Amposta, al Montsià. Ens ho explica el Jordi Barranca.
4: Aquí a la demarcació els actes institucionals es van fer dimecres tant al Camp de Tarragona com també en les Terres de l'Ebre. A partir d'aquest matí l'activitat es focalitzarà en les ofrenes florals i en les glosses de la Diada, com per exemple la de Reus al Baix Camp. Al migdia, en el cas de Tarragona, hi ha la tradicional Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat. A partir d'aleshores l'activitat es trasllada cap al sud, cap a Amposta, al Montsià, la ciutat aprenca escollida d'enguany per l'ANC per fer-hi una de les seves manifestacions descentralitzades. Hi haurà dues alumnes present i futur que recorreran al centre de la ciutat. Totes dues confluiran i acabaran al pont penjant, però la primera sortirà del carrer Sebastià Joan Arbó, entre la zona esportiva i el parc dels Xiribecs, i la segona sortirà de l'Avinguda Santa Bàrbara.
3: Avui, 11 de setembre, fa 25 anys, un quart de segle de l'atemptat contra les Torres Bessones, un esdeveniment que ha quedat a la memòria col·lectiva i que va marcar el començament del segle XXI. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. El nostre corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, ha estat a Nova York per veure que, malgrat el temps que ha passat, encara queden ferides obertes.
5: La ciutat de Nova York no s'atura ni en un dia com el d'avui. Només a la zona zero s'hi respira un silenci que serveix per a homenatjar les víctimes d'uns atemptats que recorden el museu construït als fonaments del memorial dedicat a les víctimes de l'11S, situat al lloc on hi van haver les Torres Bessones que van marcar l'skyline d'aquesta metròpolis. La major part de novaiorquesos, quan arriba l'11 de setembre, continua amb la seva vida com la resta de dies. Això no vol dir que oblidin la tragèdia. Al contrari, no aturar els motors és la manera com Nova York es reivindica i recorda que el terror no la va vèncer. La Roslyn explica a aquesta emissora que cada vegada que algú de fora de la ciutat la visita al seu pis de Staten Island, aprofita per mostrar-los el memorial de la zona zero.
6: Hi porto totes les visites. Penso que és un indret que s'ha de veure. És un monument molt important i impressionant que es va fer. És molt trist i et fa pensar molt.
5: La major part de visitants que trobem a la zona zero de Nova York, però, són turistes, de fora i també procedents d'altres parts dels Estats Units. Tots es miren les fonts que envolten el perímetre de les Torres Bessones amb tristesa. L'Enzo, vingut amb la seva dona i el seu fill des de Sicília, fa aquesta reflexió.
7: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants. L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
5: Uns metres més enllà ens trobem amb un grup d'estudiants alemanys. La comparació amb el memorial de l'Holocaust de Berlín resulta inevitable. En Gorkan ho explica així.
8: Tècnicament, el que va passar a Alemanya encara va ser més gros que això d'aquí, però pel que fa al significat, els dos fets són dramàtics i inacceptables. Penso que les dues coses es poden comparar.
5: Els milers de turistes de tot el món que cada dia visiten la zona zero de Nova York són la prova vivent que els atemptats de l'11 de setembre del 2001 van tenir un impacte global amb conseqüències que avui continuen sent palpables.
3: Doncs, malgrat aquests 25 anys que han passat, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius dels atacs. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat l'atemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
9: La teoria més pintoresca que ha sobreviscut 25 anys és la que diu que els atacs a les Torres Bessones eren una cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros en or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix d'un fet cert. Sota les torres hi havia, efectivament, cambres cuirassades de bancs amb fins a 11 tones d'or. La realitat, però, és que hi havia molt menys que aquests 10.000 milions de dòlars i que l'or es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris el novembre del mateix 2001. Una altra teoria, com sol ser habitual, apunta als jueus. La tesi antisemita diu que Israel ho sabia tot i que 4.000 jueus no van anar a treballar aquell dia i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els va avisar. Això és totalment fals, entre d'altres coses, perquè entre les víctimes a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. Finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon també va generar dubtes perquè a les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques de l'impacte, però l'FBI va fer públiques, fa ja molts anys, fotos de les restes del fuselatge entre les runes. I per sobre de tot plegat, la teoria que els Estats Units es van infligir un autoatemptat és potser la més estesa. I per resoldre aquesta teoria, el millor és dir que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries, i en aquest cas no hi són.
3: 3:45 del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip Vieri, Carmina, Mala Garriga, bon dia.
10: Bon dia, Carme. Aquesta hora... Com dèiem, aquesta hora preval la tranquil·litat. No obstant això, hi ha unes quantes incidències a la C-17 a Tona, en sentit nord cap a Vic. A la C-25, a Call d'Atenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat per un accident. També per un accident a la 2 hi ha un carril tallat a Vilassant, al Pla d'Urgell, en sentit oest, cap a Lleida. I per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N260 entre Vilafant i Navata. A tot això hem d'afegir que ja han sortit més de la meitat dels vehicles previstos en aquest cap de setmana llarg. Es preveu que fins a les 3 de la tarda d'avui surtin de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles. Les vies més transitades són les autopistes AP7 i C32. El Servei Català de Trànsit demana prudència en la conducció i recorda que aquest any ja han mort 90 persones en accidents de trànsit. De moment és tot. Més informació d'aquí una estona.
3: El temps. Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
11: Comencem la diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures, altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu. Podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
12: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
13: Pichi, che, que bueno que viniste!
14: Encara Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
15: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
14: On va començar tot.
15: A Catalunya Ràdio.
14: On tot continua.
15: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
14: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
15: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
14: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
15: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
14: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
3: Més coses amor. Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda de la Garrotxa, va néixer a Tuera, Saragossa, fa 77 anys i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria d'elles ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
16: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I l'any 82 doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
3: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi del 2024. Aquell any també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona.
17: Catalina!
18: M'agastaràs el nom?
19: Oi jo, abuela.
3: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. L'actor interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Omar ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol anar al film.
20: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
3: Forastera es va estrenar ahir a les sales. I Joan Tocavens és un dels autors més prolífics de la Catalunya del Nord. L'escriptor del Pertús va crear els primers manuals pedagògics en català als anys 70. Ahir, en l'acte institucional per la Diada de Catalunya, la Casa de la Generalitat a Perpinyà li va atorgar el Premi Carles de Llarch, Laura Bertran.
21: Joan Tocavens ha rebut un premi que li reconeix una trajectòria a favor de la defensa i la promoció de la llengua i la identitat catalanes, batejat Carles de Llarch, del nom d'un personatge històric.
22: És una de les víctimes del famós complot, dit complot de Vilafranc, que de fet era una reacció contra el Tractat del Pirineu que ens arrencava el Rosselló, i les exigències de Lluís XIV. Em fa molt de ple de rebre aquest premi amb aquest nom.
21: Va néixer l'any 1940 al Pertús, situat a la frontera amb barris administrativament francesos i espanyols, però on la llengua catalana era ben present. Tocavens ha estat professor de castellà i, quan la llei francesa li va permetre, de català. Llavors va detectar l'absència de material pedagògic i va decidir de crear-lo en col·laboració amb Jordi Pere Cerdà. Justament, el principal escriptor nord-català va ser qui el va motivar a escriure, però respectant les formes rosselloneses.
22: Sempre he volgut mantenir el català d'aquí, quan feia parlar els personatges i quan escric, per exemple, les primeres persones, és a mi, i no a no, en fi, coses així.
21: Més enllà dels llibres publicats, més de 80 textos de Joan Tocavens han sigut musicats per Jordi Barra, el cantant més popular de la Catalunya del Nord al segle XX.
3: La road movie, protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar, volíem dir, un colom perdut, ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival. Place to Be és una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruczo. Ahir també es va projectar el documental sobre Gaza titulat NASA, dels directors israelians de No Other Land, que va rebre una ovació rècord de 24 minuts i mig al festival. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic, que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mudruczo va conèixer Ellen Burstyn en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actual cultural i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
0: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones?
23: L'àvia Brooke aprofita per fugir de Chicago arran de l'aparició al seu balcó d'un colom blanc perdut amb una anella que situa el seu propietari a Nova York. Durant el viatge coneixerà un home interpretat per Taika Waititi amb qui establirà una inesperada relació d'amistat marcada per l'afecte i algunes divertides baralles i anècdotes de viatge. El tercer gran protagonista de la història és l'Intruder, un colom blanc de competició jubilat que ens farà conèixer els secrets de la colombofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
1: Si l'Intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, quin creus que seria? El colom, si pogués parlar i tingués una línia.
17: Oh, I like my part in this film.
19: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
1: Els han de canviar el nom, de rates del cel a dofins del cel.
23: La pel·lícula ens ensenya que el viatge amb l'au representarà tot un canvi per la Brooke, perquè es refermarà com una anciana totalment autònoma, capaç de prendre decisions vitals per ella mateixa.
3: Garbuix Books publica en català la novel·la gràfica Les grans oblidades, que adapta l'aclamat assaig amb el mateix nom de la francesa Titou Lecot. L'obra vol desmuntar els mites de la història oficial i reivindicar el paper actiu que han tingut les dones des de la prehistòria fins al segle XX. L'obra examina els mecanismes que han fet que les dones se les hagi invisibilitzat i esborrat de les narratives històriques tradicionals. Marie Dubois, que s'ha encarregat d'il·lustrar l'obra, explica a aquesta emissora quina és la raó principal.
24: Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història, per poder ells mantenir la seva dominació.
3: El llibre argumenta, per exemple, que en una etapa llarga de la prehistòria la dona també caçava i era artista i que abans del Renaixement les dones van tenir una influència i llibertat sorprenent fins que les lleis van retallar dràsticament els seus drets.
25: Esports.
3: David Ubach, bon dia.
26: Bon dia. Els encapçalem destacant l'última hora en matèria esportiva que passa per l'Open dels Estats Units de tenis i amb el desenllaç de les semifinals femenines d'aquesta passada matinada a hora catalana. Han definit la final de dissabte que jugaran d'una banda la bielorussa Arina Sabalenka i de l'altra la kazakh Elena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en dos sets la nord-americana, la tenista local Jessica Pegula, per un resultat de 7 a 5 i 6 a 2. Mentrestant, Rybakina ha eliminat una altra tenista local, la també estatunidenca Coco Gauff, en aquest cas en tres parcials. Rybakina, la kazakh, ha hagut de remuntar un set inicial en contra, que ha cedit per 3 a 6, i després ha guanyat els dos següents per un doble 6 a 4. Dissabte, doncs, final femenina de l'Open dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada entre Sabalenka i Rybakina. En categoria masculina, a partir d'aquest vespre, jugaran les semifinals masculines que enfrontaran d'una banda dos nord-americans, Francesc Tiafoe i Ben Shelton, i de l'altra Alexander Zverev, l'alemany, i el rus Karen Khachanov.
25: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: En futbol, ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Aquests en van ser els resultats: Como 4, Leipzig 1. Han acabat, el tècnic dels italians, l'aranyenc Cesc Fàbregas, va lloar el joc del Barça en declaracions a Movistar.
27: Que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
26: També jugats al Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, al Manchester United 4, Saba 0, l'Eslavia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tornant a l'àmbit blaugrana ara, el Barça té un nou límit salarial.
25: 3CAT Info.
26: Que se situen als 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és, en part, gràcies a l'augment d'ingressos. En parla, d'això últim, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
2: Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
26: La massa salarial del Barça és de 571 milions, 11 menys, per tant, que el nou límit salarial. Per tant, es confirma que el club blaurà està en la norma de l'un per un. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu topall de despesa en salaris en 61 milions. I encara relatiu al Barça, afegim que el tècnic del València, Carlos Corberán, va expressar el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta de Mestalla diumenge passat. El migcampista del Barça es va disculpar públicament dimecres, però tot i així, ahir Corberán va qualificar els comentaris de Rodri de desafortunats.
4: Palabras completamente desafortunadas, no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
26: A la Lliga aquest vespre comença precisament a la cinquena jornada amb el partit del València al camp del Sevilla, que jugarà a partir de les 9. I encara en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
25: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Mig minut encara per afegir que la Lliga Catalana de Bàsquet ahir va haver victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84. En l'altre partit del dia, el Lleida va assolir la classificació per jugar a la final de diumenge, ja que va guanyar el seu segon partit ahir contra el Girona, 88-98. I també en bàsquet, la selecció espanyola femenina va assolir la classificació per disputar les semifinals del Mundial. Ahir en quarts, l'equip espanyol, amb una catalana, Mariona Ortiz, es va desfer d'Austràlia per 66-89. I ara a les semifinals la jugarà contra els Estats Units.
25: 3Cat Info.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 8.

0: Són les 8 del matí, avui és 11 de setembre del 2026. És la Diada Nacional de Catalunya. L'endemà que al Fossar de les Moreres vam veure escenes que ens preocupen. Fa temps que veiem com s'assenyalen persones pel seu origen, per la seva manera de pensar i per la seva identitat. Veiem com creixen els discursos d'odi. Com les xarxes converteixen massa sovint la discrepància en enemistat i la diferència en una amenaça. Davant d'això, avui ens ha semblat oportú que la Ràdio Nacional i Pública havia de fer una cosa molt senzilla. Abraçar la convivència. Perquè Catalunya és moltes coses, però sobretot és una comunitat de persones que comparteixen un mateix espai, unes mateixes esperances i també les mateixes responsabilitats. Un país no es construeix expulsant qui pensem que no encaixa. No es construeix assenyalant. No es construeix cridant més fort que l'altre. Ni tampoc defensant els uns i no els altres. Un país es construeix convivint. Per això avui hem demanat a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, si volia fer la portada d'avui del matí de Catalunya Ràdio. I ho ha acceptat. En un dia com avui, en què necessitem recordar que el país no és només una bandera, no és una frontera ni una idea, que el país és la gent que el comparteix, Jordi Pujol té aquest missatge en la Diada Nacional de Catalunya.
1: Des de Catalunya Ràdio em demanen algun missatge per la Diada. Jo ara no estic gaire fi, però malgrat que us puc dir moltes coses, no em veig amb cor d'enviar el missatge que avui penso que mereixen tots els catalans. Per tant, només dues coses m'atreveixo a dir. Primera, felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots, felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Segona, el país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions i de gent que no va prou bé, de gent que està perdent l'esperança, etc. Però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé, i les fa gent animada i orgullosa. Doncs avui us dic a tots que tenim motius per l'esperança i que la fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de continuar essent i d'anar endavant. Impregnem-nos tots d'això. Hi ha realitat que ens ha de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, vull dir a tothom, penseu-hi i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, els que més pateixen. Tenim i sobreteniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies. Visca Catalunya. Som-hi.
0: Aquest és el missatge de Jordi Pujol pels oients del matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Som-hi, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 5. I ens actualitzem. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia i bona diada.
3: Bon dia, bona diada.
0: La primera.
3: Jordi Pujol adreça un missatge als catalans a través del Matí de Catalunya Ràdio, on reivindica el país de tots els qui viuen, treballen i volen ser catalans. L'expresident de 96 anys fa una crida contra la desesperança i a creure en el futur col·lectiu. En el seu discurs institucional per la Diada, el president Salvador Illa també fa una crida a combatre l'odi i a preservar la convivència.
0: La segona.
3: Catalunya celebra avui la Diada Nacional marcada per la possible aplicació aquesta tardor de la llei d'amnistia als líders del procés i per l'ascens d'Aliança Catalana a les enquestes. Ahir es van viure moments de tensió i aldarulls per la presència de l'extrema dreta al fossar de les Moreres.
0: La tercera.
3: El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El jutge Pablo Llarena acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avaluarà amnistia als líders del procés a l'octubre.
0: La quarta.
3: El Tribunal Suprem argumenta que frena la llei de nets perquè suposaria un increment excepcional dels nens que fomenta textualment la incertesa sobre el resultat electoral. Des del govern espanyol adverteixen que seria inconcebible que en any electoral hi hagués espanyols amb menys drets.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Aquest migdia farà 25 anys exactes que dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar contra les torres bessones de Nova York. Un quart de segle després, a la ciutat que té el primer alcalde musulmà, es fan actes de record i es busca tancar les ferides que encara queden obertes.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: El còmode Cesc Fàbregas debuta a la Champions amb una victòria, 4-1 davant el Leipzig. El tècnic del València, Carlos Corberan, accepta les disculpes de Rodri, però insisteix que són desafortunades. L'Ilerna Lleida, primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet. El Barça jugarà a la final si guanya a les 9 al Manresa. I Espanya guanya Austràlia, jugarà demà contra els Estats Units la semifinal del Mundial de Bàsquet Femení.
0: Avui, Diada Nacional de Catalunya, diada fresca, però la calor torna al migdia. Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Sí, torna a remuntar una mica la temperatura. Màxima és de 27 a 30, 30-31 punts de Ponent i la Vall de l'Ebre. Dia de sol, algun nuvolet baix a la costa del matí, a la tarda també interior i sud de Girona, alguna gota cap a les Guilleries i cap de setmana de sol. Algun ruixadet a l'àrea de Barcelona, Vallès, Penedès. Mínimes d'aquest matí, 21 a Barcelona, 10 a Girona, 12 a Lleida i 18-19, 18 i mig a Tarragona.
0: Tot i que en general també ara mateix se circula amb tranquil·litat, d'aquesta hora a les carreteres destaquem, atenció, que està tallada, la C-17 a l'altura de Tona. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia a tothom. Efectivament, està tallada a Tona la C-17 fa pocs minuts en sentit nord a causa d'un accident. També incidències a la C-25 a Calldetenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat per un accident a l'A2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N260 entre Vilafant i Navata i també retencions a l'N340 entre la Riera de Gaià i Altafulla en tots dos sentits. De moment això és tot. Anirem actualitzant la informació.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
8: La veritat és que va sobre rodes.
7: Tan content estàs?
8: Això també.
7: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
10: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
11: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
12: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
11: Entrades a teatrepoliorama.com.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
13: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui, programació especial a Catalunya Ràdio per seguir la Diada Nacional de Catalunya. A partir de les 8 ha començat el matí de Catalunya Ràdio. Continuarem amb la Renaixença, després un especial en guàrdia a la 1 del migdia, amb un Catalunya migdia per actualitzar-nos i un especial tarda de Catalunya Ràdio, que acabarà en aquest cas amb el Catalunya Nit i amb un programa especial a les 10 de la nit per recordar els 50 anys de Joaquim Maria Puyol. 50 anys de Joaquim Maria Puyal, no. 50 anys de transmissions de futbol en català de Joaquim Maria Puyal. I ara, aquesta hora al matí, estem pendents de l'ofrena al monument de Rafael Casanovas, que és un dels primers actes de la Diada. Anem en directe ara mateix, Jordi Corbalán, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Hi ha gent? Ja ha començat les ofrenes?
16: Bé, doncs, podem dir que el gruix de les ofrenes, les institucionals, les dels partits, comencen a partir de les 9 del matí, però ja a partir d'aquesta hora, de fet, des de fa uns minuts, han començat a desfilar les comitives dels cossos de seguretat, de les policies i dels bombers, d'emergències, etc. La primera delegació, la primera comitiva a fer l'ofrena ha estat la del cos dels Mossos d'Esquadra, amb l'encara comissari en cap Miquel Esquius. De fet, serà un dels seus últims actes institucionals abans de el relleu, i amb la consellera Núria Parlon al capdavant. No hem vist, a diferència de l'any passat, el major Trapero, després que aquesta setmana s'ha anunciat que plega com a director general de la policia. Sentim de fons les notes de la banda municipal de Barcelona. En aquests moments és el cos de la Guàrdia Urbana qui està fent l'ofrena, molt públic encara, per bé que el públic, com és tradició els últims anys, està molt allunyat darrere unes tanques d'aquí al punt on hi ha el monument a Rafael Casanova.
0: Doncs, a banda dels actes institucionals, també a la tarda les entitats independentistes faran aquesta concentració, com sabeu, d'aquest 11 de setembre, que aquest any serà descentralitzada. I això després de l'atenció d'ahir al fossar de les Moreres. On tres persones van ser detingudes després que un dispositiu policial volgués separar la concentració de l'esquerra independentista i l'acte d'Aliança Catalana. Àlex Giral Robert.
17: La sang no va arribar al riu, però la tensió va ser màxima entre els dos grups i també entre antifeixistes i Mossos. Les càrregues policials es van saldar amb almenys tres detinguts i la policia també va identificar diversos manifestants per haver llançat pintura o haver-ho intentat contra seguidors de Sílvia Orriols. Mentre la líder ultra va reproduir les crítiques contra els partits del procés, l'esquerra independentista va presumir d'haver tingut més poder de convocatòria.
18: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
19: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
17: Des del fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I justament, el president Salvador Illa va parlar de convivència en el seu missatge per la Diada. Va dir explícitament que ningú és més català que ningú. I també a l'ofrena al monument de Rafael Casanova, Albert Prat. Què tal? Bon dia.
20: Què tal? Bon dia. I sí, tot això amb el creixement de l'extrema dreta com a remor de fons, ara que fa 50 anys de la primera mobilització de l'11 de setembre després del franquisme, i li ha demanat la mateixa unitat d'aquella Diada per frenar l'onada ultra.
21: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
20: El president arrenca un curs polític que serà intens, amb eleccions a la vista, l'equador del mandat i amb el pes de la gestió d'aquests dos primers anys. I ha enviat un missatge d'optimisme i ha demanat també consens per resoldre el conflicte d'educació i tirar endavant el nou finançament.
21: Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
20: I ha tornat a insistir que Catalunya ho té tot per ser un referent internacional, amb una crida a la pau, tot això després de veure's la setmana passada amb Volodymyr Zelensky.
0: I com hem dit també just començar, qui també ha fet un missatge de convivència amb motiu de la Diada és el president Jordi Pujol, en una portada especial que ha fet del matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. En aquest missatge el president torna a identificar com a català qui visqui a Catalunya i ho vulgui ser, independentment del temps que porti al país.
1: Felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
4: Jordi Pujol, en aquest missatge pel matí de Catalunya Ràdio, admet que són moments complicats, però demana no caure en la desesperança.
1: Hi ha realitat que ens ha de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago. Però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu.
4: L'expresident insisteix també que hi ha gent encara amb empenta, malgrat aquesta temptació de la desesperança, i demana seguir-ne l'exemple.
1: Contageu-vos i contageu tot això als menys esperançats, als enfadats, els que més pateixen. Tenim i sobreteniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies. Visca Catalunya! Som-hi!
0: Això és el que deia l'expresident Jordi Pujol en aquest missatge, en aquesta portada pel matí de Catalunya Ràdio. I sobre això, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
3: Fixeu-vos en dues veus que ressonen en el programa d'avui. La del president Salvador Illa i la del missatge exclusiu de l'expresident Jordi Pujol. Dos generacions diferents, de dos espais polítics diferents, amb ideologies contraposades. Però els dos coincideixen en la necessitat de que els catalans, i diria que el conjunt dels europeus, recuperem l'esperança. Potser el populisme no creix perquè les coses vagin pitjor, sinó perquè hem deixat de pensar que poden anar millor. Ho diuen aquestes dues veus que heu escoltat i ho diu, per exemple, un dels grans assagistes en llengua catalana, en Francesc Torralba, en el seu recomanable llibre Anatomia de l'esperança.
0: I encara sobre expresidents. Avui La Vanguardia publica una conversa entre Artur Mas i José Montilla. Aquí Mas diu que s'ha de parlar amb aliança, tot i que afegeix pactar és una altra cosa. Sigui com sigui, com dèiem abans, aquesta tarda serà aquesta manifestació independentista i el lema d'aquest any és aquest 11-S i soc i som independència. Silvia Solanes.
5: Sí, convocada per l'ANC i Òmnium, serà descentralitzada. Mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya. El Passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium i Òmnium Cultural i organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert de la Gossa Sorda.
0: I per tot això, el transport públic es reforçarà.
4: Sí, Ferrocarrils augmenta les circulacions entre Barcelona i el Vallès. Renfe reforça Rodalí amb 25 places addicionals. A la tarda, en principi, hi haurà més freqüències a les línies on es preveu més demanda. I, per cert, tot això enmig d'una operació sortida. Trànsit preveu que avui uns 260.000 vehicles surtin durant aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que, com ja va passar ahir, de fet, l'AP7 i la C32 siguin les que tinguin més cues.
0: Els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració, en aquest cas de l'11 de setembre, després de la prohibició de la dictadura franquista, i també el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema, 8 i 17, és l'amnistia per Puigdemont, que pot arribar abans del que preveiem. El Tribunal Suprem, després de gairebé 2 anys i mig arrossegant els peus, diu ara que aplicarà el perdó tan bon punt el Constitucional resolgui el primer recurs. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
22: Bon dia.
0: Això hauria de passar amb les properes setmanes.
22: Sí, aquesta és la conclusió que ahir sobrevolava els passadissos del Suprem en l'obertura de l'any judicial. Fons del Tribunal reconeixen que tan bon punt el Constitucional resolgui el primer recurs que té pendent i escrigui una sentència àmplia, argumentada, s'aplicaria a tothom. És a dir, això arrossegaria la resta de recursos pendents, també el cas de Puigdemont. I això, atenció, ja pot passar al ple d'aquest mes d'octubre. Fons properes al jutge Llarena, d'aquí depèn Puigdemont, deixen clar que la sentència del Constitucional, que s'espera favorable, tindrà una efecte immediat en un aspecte clau. L'obligarà a aixecar l'ordre de detenció. Dit d'una altra manera, l'expresident podrà tornar a Catalunya amb totes les garanties. El seu cas el tancaria posteriorment la sala penal amb una aplicació ja total de l'amnistia que podria no ser tan ràpida.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
22: Fins ara.
0: D'aquesta manera, el Suprem es prepara per l'amnistia igual que el Tribunal de Comptes.
4: Sí, ho vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio tot just ahir mateix. Avui la premsa es fa ressò de la decisió d'aquest òrgan del Tribunal de Comptes. Són les dues grans causes que queden pendents d'amnistia. Totes dues, si es compleixen aquests terminis, podrien quedar enllestides al mes d'octubre.
0: És una notícia que vam avançar, com deia Alfredi, aquí al matí de Catalunya Ràdio. En temps d'agora parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. I mentrestant, comentari del subdirector del Nació i col·laborador també del matí de Catalunya Ràdio, Oriol Marc.
23: L'aval europeu a l'amnistia ha propiciat dues escenes que ens pensàvem que no arribarien mai. El Tribunal de Comptes preveient tancar la causa contra 35 alts càrrecs vinculats al procés i Pablo Llarena obrint-se, per fi, a no saltar-se una llei aprovada pel Congrés i que hauria de servir per propiciar el retorn de Carles Puigdemont. Arribarà aquest retorn? Seria desitjable després de 9 anys. Però la pregunta pertinent és si Puigdemont, quan torni, continuarà a primera fila i si baixarà el fang per combatre Sílvia Orriols. Com tots els líders de centre-dreta a Europa, els deures que tindrà són clars. Plantar cara als ultres. Una recepta que no té ningú, però que és més necessària que mai.
0: I això mentre l'obertura de l'any judicial a Madrid, la presidenta del Poder Judicial ha carregat amb duresa contra les pressions polítiques.
5: Pocs dies després que el govern espanyol qüestionés la imparcialitat de la jutgessa que investiga els fets de Ceuta o que la Moncloa critiqués que s'aturi l'aplicació de la llei de nets, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, deia això davant el rei Felip VI del ministre Bolaños.
24: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. el respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: I parlant de llei de nets, els arguments del Suprem per congelar-ne l'aplicació s'apunten a les acusacions de tupinada electoral que fa temps que argumenten el Partit Popular i Vox.
6: Sí, la llei de nets és aquesta llei per la qual s'obre la porta a la nacionalització i, per tant, donar el dret a vot a descendents d'exiliats del franquisme. El Suprem ha acceptat el recurs de Vox i altres institucions ultres i a les últimes hores hem sabut els seus arguments. El Suprem admet que existeix un risc fundat real i seriós que un increment extraordinari del cens dels residents a l'estranger alteri, textualment, el resultat desitjat pels espanyols.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Però abans farem un cop d'ull al temps amb Dani Ramírez i a les carreteres amb Carmina Malagarriga.
8: Avui una diada molt tranquil·la i plàcida. Farà sol, algun nuvolet a la costa. A la tarda també nuvolades al voltant de la Selva, Guilleries, Montseny. Aquí pot caure quatre gotes, molt poca cosa. I, per tant, un dia també amb poc vent. Ara fa una mica de fred a primera hora. Fresc a l'interior, fred al Pirineu. Ambient agradable a la costa. Feia dies que no dormíem tan bé, ahir i avui. I bé, el cap de setmana puja una mica la temperatura, algun nuvolet al litoral i perlitoral, tant dissabte com diumenge. De fet, demà pot caure algun ruixadet al perlitoral barceloní, però la temperatura amb tendència a anar pujant.
0: Vinga, Carmena, vinga.
9: Un cap de setmana llarg, que es preveu amb força mobilitat. Hem de destacar que aquesta hora està tallada la C-17, atenció, a l'altura de Tona, en sentit nord, cap a Vic, a causa d'un accident. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la C-25, a Calldetenes, a Osona, en sentit oest, cap a Vic, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata. Finalment, retencions a l'N-340 entre la Riera de Gaià i Altafulla, en tots dos sentits. De moment és tot.
10: Tornar a la rutina costa, però a Bon Preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bon Preu i Esclat, tornar costa menys.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 3 de setembre de 2017.
25: I el número de la sort, el...
26: El 3.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
29: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
30: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques... Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
21: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes.
18: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
31: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
32: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable, si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
33: Som els qui sumem,
1: No permetrem que el país es torni agre.
3: Amnistia per a Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta mateixa tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident.
4: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del matí d'avui, 11 de setembre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Corada i Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre. Hi haurà actes a Nova York, on no assistirà Donald Trump.
12: Va declinar participar-hi en saber que no hi hauria discursos polítics. Trump participarà al Pentàgon en un acte commemoratiu. L'acte de Manhattan també ha estat polèmic per la petició de sectors conservadors que reclamen que no hi vagi l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que és musulmà.
0: I això també demostra que les ferides continuen oberts a la ciutat. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
13: Nova York no atura la seva activitat ni l'11 de setembre. Només la zona 0, l'indret on van tenir lloc els atacs contra el World Trade Center, es convertirà en un escenari de silenci per a retre homenatge als milers de persones que van morir aquí fa 25 anys. La resta de l'any, l'indret és una visita obligada per a turistes de tot el món. La Roslyn, novaiorquesa de Staten Island, hi porta tots els amics que la visiten.
14: I porto totes les visites. Penso que és un indret que s'ha de veure. És un monument molt important i impressionant que es va fer. És molt trist i et fa pensar molt.
13: L'11S encara té nombroses ferides obertes, des del reconeixement de persones d'origen musulmà que van morir fent tasques de rescat fins a les ajudes a persones que han emmalaltit pels fums tòxics que van respirar.
0: Com dèiem, Donald Trump no serà avui a Nova York. El president ha rematat la convenció del Partit Republicà també acusant els demòcrates de voler destruir el país, Oriol.
13: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
15: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
13: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Fiscalia alerta de l'augment dels delictes comesos per menors de 14 anys i de conductes cada vegada més violentes. Segons recull la memòria de la Fiscalia del 2025, es van disparar un 74% respecte de l'any anterior.
16: Admet, però, que per errors administratius el 2024 la dada no és plenament comparable. Per tipus de delicte, el que més creix és contra la llibertat sexual. Gairebé 4.500 el 2025, pràcticament el doble que fa només 4 anys. La Fiscalia ho qualifica com una alarmant espiral que no para de créixer. També augmenten els delictes contra la integritat moral, que són humiliacions, vexacions o tractes degradants, així com els casos d'assetjament escolar.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que atacar la violència juvenil és un dels reptes de la nova direcció dels Mossos.
17: Aportar des de la mirada policial, des de la intel·ligència policial, des de la informació policial, aquelles banderes vermelles que hem de posar a situacions que requereixen d'una major atenció, per exemple, doncs, la violència juvenil. Em remeto als meus fets a Manresa recentment, no? És a dir, què hem de fer, com podem ajudar, com podem aportar per activar abans els recursos que han d'ajudar-nos a evitar situacions tan greus.
0: I ho llegim també al País. L'arcabisbat de Barcelona ha exculpat el cardenal Joan Josep Omella per inacció davant les denúncies d'una víctima a un capellà per pedràstia.
12: Es dona el cas que dos anys després van acabar detenint aquest religiós per tocaments a un menor i a un adult mentre exercia la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat al barri del Guinardó de Barcelona.
5: Els fets es remunten al 2022 quan el jove es va entrevistar amb Omella per explicar-li què havia passat. L'arcabisbat va derivar al capellà un psicòleg i acompanyament espiritual. Dos anys més tard, la víctima es va tornar a veure amb el cardenal per retreure-li que no havia fet res i allà Omella li hauria admès dubtes sobre el religiós. Finalment, aquest any va posar la denúncia.
12: La víctima va voler saber si se li obriria un procés per suposada passivitat i va reclamar que se li reconegués el dany causat. La resposta de la institució religiosa ha estat que no. Literalment, diu que no s'observa dany per cap actuació il·lícita dins de l'àmbit canònic.
0: I encara en clau judicial, avui el jutge reprèn el cas Coldo amb la declaració dels dos empresaris imputats.
16: Investiguen suposades comissions en contractes públics de mascaretes. Qui declara és Juan Carlos Cueto, assenyalat com a responsable de fet d'aquests contractes. L'altre investigat, qui declara avui, és Íñigo Rotaeche, que és administrador de l'empresa que es va adjudicar els contractes.
0: I a partir d'avui mateix, pagar una hipoteca o un crèdit pot sortir una mica més car. Això després que ahir el Banc Central Europeu apugés els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-lo a 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: El Banc Central Europeu preveu més inflació per al 2027 i el 2028. Serà un problema persistent, segons alerta la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde.
7: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
6: En canvi, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, creu que els països de l'eurozona creixeran una mica més del que es preveia.
7: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
6: I evita donar pistes de si hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any.
0: I una altra novetat també del Suprem. El Suprem dicta que el registre de grans tenidors que està elaborant la Generalitat no pot recollir el nom dels propietaris per protecció de dades.
8: En una sentència consultada pel diari Ara, l'alt tribunal ha decidit que revelar aquestes dades que afectarien a persones jurídiques no físiques suposaria un perjudici per la seguretat pública. El jutge considera que es podria obtenir l'adreça exacta dels pisos a través del registre de la propietat, fet que, segons recull aquesta sentència, incrementa el risc d'ocupació il·legal.
0: I una altra previsió també destacada del dia. Avui Xile recorda el cop d'estat contra Salvador Allende. Per primer cop ho farà amb un president que ha reivindicat indica la dictadura de Pinochet.
8: Per això no hi haurà actes oficials. José Antonio Kass, de fet, és de viatge oficial. El govern defensa que cal evitar que l'aniversari del cop d'estat torni a instal·lar-se com a eix de la disputa política.
0: I Alemanya, Alternativa per Alemanya, busca suports per formar govern a Saxònia-Anhalt. El seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Berlín, Jordi Regàs.
9: A Saxònia-Anhalt, davant la negativa de la majoria de partits d'entrar en negociacions amb l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya ha obert la via per veure si troba diputats trànsfugues per arribar al govern. Ho ha confirmat sense embuts el líder de la formació, Ulrich Siegmund.
10: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
9: Que el vot d'investidura del primer ministre alemany sigui secret permet que aquesta opció no es pugui descartar del tot.
0: I un altre tema destacat de les últimes hores. La miopia es triplica entre els 8 i 12 anys i un dels principals factors de risc és l'ús de pantalles. Ho recull un estudi de la Politècnica. Marta Vallès.
11: El factor genètic tenir pares miops és determinant, però d'altres es poden modificar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de la recerca.
19: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
11: L'estudi conclou que durant el període crític, entre els 8 i els 12 anys, la miopia pràcticament es triplica. A la primera revisió, a tercer de primària, la prevalença era del 12%, a quart del 17% i a sisè s'enfilava fins prop del 29%. Mesurar l'allargament de l'ull i els radis de curvatura permet avançar fins a 2 anys el diagnòstic per saber si un infant pot desenvolupar la malaltia. Des de Terrassa, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els primers taxis sense conductor començaran a circular per Madrid abans de final d'any.
22: Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot Espanya. Es preveu que una vintena de vehicles autònoms circulin amb la supervisió d'un especialista.
0: I també de les últimes hores,

0: de la cooperativa La Fageda.
1: Tenia 77 anys i en fa 44 que va tirar endavant la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Ho explicava el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
2: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I a l'any 82, doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
1: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi el 2024. Aquell any també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona.
0: I a la crònica cultural hem d'anar fins a Tàrrega, on ahir es va fer la inauguració de la fira. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició, apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontínua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
4: I recordar el que és el més important, nosaltres, l'altra diferència, estar aquí junts. No juguem, som.
3: És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
5: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè Rosalia...

0: Està a punt de fer el salt a Hollywood al costat de Javier Bardem.
1: Segons la premsa nord-americana, Rosalía està en converses per unir-se a l'elenc de la nova pel·lícula de la directora Alma Harrell i podria compartir pantalla amb Bardem o amb Rebecca Ferguson. Rosalía va fer, recordem, un petit cameo a la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor i Glòria, l'any 2019, i al començament d'aquest any va fer el salt a la televisió amb un paper secundari a la tercera temporada d'Eufòria a HBO.
0: I com apuntàvem abans, la gossa sorda fa avui el seu primer concert a Catalunya coincidint amb els actes de la Diada.
1: Seran els habituals concerts que se celebren cada any al Passeig Lluís Companys. Recordem que el grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris.
0: I pel que fa al trànsit, Carmina Malagarriga.
2: Doncs hem de dir que continua tallada la C-17 a Tona, en sentit nord cap a Vic, a causa d'un accident. Però també hi ha retencions. Hi ha un carril tallat a la P-7 a Pont de Molins, en sentit sud cap a Figueres, també a causa d'un accident. A la 2, retencions a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Retencions a la C-25 a Calldetenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat també per accident. I, finalment, per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 11 de setembre del 2020. Que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Quan el president Pujol parla dels catalans des d'aquells que acaben d'arribar fins als que van néixer l'any 1930, és un missatge a l'extrema dreta que, en nom del catalanisme, vol atribuir-se el dret a dir qui és català i qui no?
3: Segona.
0: Si l'estratègia de Silvio Riols és convertir un espai de memòria històrica com el Fossar de les Moreres en un ring per repartir carnets de bon català i incendiar el carrer, fins a quin punt l'independentisme ha estat tan ingenu de caure de quatre potes a la seva trampa?
3: Tercera.
0: Que el Suprem digui que el govern espanyol pot condicionar les eleccions amb la llei de nets és una autocrítica per tots els cops que el Suprem ha condicionat unes eleccions.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, que és 11 de setembre, és un dia especial, el quiosc també obre, obre més tard, però també obre, i ho fa amb edicions especials, com aquesta edició especial del Quiosc Vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 11 de setembre de 1976, un dia històric, la primera diada després de la mort de Franco. El govern espanyol havia prohibit la manifestació que es volia fer a Barcelona. Només havia donat permís per fer-ho a Sant Boi de Llobregat amb l'esperança que hi anés poca gent. Es van equivocar de mig a mig. Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava l'Avui. 100.000

0: Persones van assistir a la concentració unitària amb banderes catalanes i pancartes que demanaven llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Van intervenir-hi Miquel Roca, representant del Consell de Forces Polítiques, Octavi Saltor, de la Lliga Liberal, i Jordi Carbonell, en nom de l'Assemblea de Catalunya. L'acte es va acabar amb el cant dels segadors dirigit per Oriol Martorell. L'himne de Catalunya, recordem, havia estat prohibit durant tota la dictadura. I encara un apunt del diari Avui de fa 50 anys comentant la primera transmissió del Barça en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Va aconseguir un to de tanta normalitat que si no hagués estat per la manca de costum, ningú no hauria pensat que era la primera vegada.
1: De seguida obrim l'Àgora del matí, avui amb Afra Blanco, Arturo Puente, Marc Bataller i Jordi Cominal. Però abans... Els esports, Robert Prat. El Como de Cesc Fàbregas debuta a la Champions amb una victòria.
2: 4-1 davant el Leipzig. L'exjugador del Barça va aconseguir la primera victòria de l'equip italià a la Lliga de Campions de tota la seva història. Cesc parla d'aquesta manera del Barça.
3: Te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como lo intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
2: També a la Champions, golejades del Bayern 5-0 al Bodo i del Manchester United 4-0 al Saba.

0: I el València lamenta les crítiques de Rodri per la poca qualitat dels seus jugadors.
1: El tècnic del València, Carlos Corberán, diu que tot i les disculpes públiques de Rodri, les seves paraules van ser molt desafortunades.
2: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos.
1: Avui a la Lliga Sevilla-València a les 9, la Lliga també ha confirmat que el Barça pot operar en la norma de l'1+1, ja que té 150 milions més de marge que la temporada passada.
0: L'Erna Lleida és el primer finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
1: Després de guanyar el Girona, el Barça es classificarà per la final si avui guanya el Manresa a partir de les 9. Classificació de la selecció espanyola femenina per les semis del Mundial de Bàsquet després de guanyar Austràlia, 66-89. Es jugarà l'accés a la final davant els Estats Units dissabte a les 8. La waterpolista Maika García diu que denunciarà el Sabadell per no haver-li renovat el contracte després de ser mare. Arrenca també la Lliga d'handbol a les 7 de la tarda. També comença la de futbol sala. Ja ha quedat definida la final femenina de l'Open de tenis als Estats Units, Sabalenka arriba a Quina. I avui a la nit, semis masculines, Tiafoe, Shelton, Zverev, Khachanov.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: 45.712.
6: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
12: La IA és bona?
13: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
14: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
15: I això per què passa?
16: I a qui m'he de creure?
17: I què puc fer jo?
14: Per això fem l'Infocar.
18: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
14: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
19: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: El 16 de setembre, Ouigo obre la venda de bitllets fins a l'agost del 2027 a partir de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. 24 hores abans només a l'app. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a ouigo.com.
21: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
22: Doncs jo només sento la carretera.
21: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
25: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Marc Bataller, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el periodista del diari Punès, Arturo Puente.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
0: Doncs tots han escoltat l'editorial d'aquest programa, tots parlen de Jordi Pujol i de la lucidesa, tot i els 95 anys del missatge del president que hem pogut escoltar avui al matí a Catalunya Ràdio i que crec que tornarem a sentir ben aviat.
2: Sí, i que emociona, eh? Tornar a sentir Pujol, més en forma, Jordi, perquè l'escoltes i dius... Sí, té un cap privilegiat, aquest home, sí, sí.
5: Absolutament, és allò que dius... Quina potència de personatge amb 96 anys. Que a vegades la gent es pensa, el president és gran, però hi toca molt, com s'ha pogut veure. També volia, si em permets, donar-te tot el meu suport, perquè a mi que ataquin a periodistes en un país lliure no m'agrada gens. I considero, no sé si ho diria vostre o el president, però que en tot cas la reacció a qui acusa i assenyala sigui reclamar el país per tothom, em sembla molt intel·ligent i em sembla una gran via per poder contraposar a gent que vol que callem. Ahir passava per una banda el Fossar, però passava per l'altra banda contra els mitjans públics i en aquest cas contra tu. Jo crec que això està molt malament i hem de començar a perdre la vergonya a dir-ho, tant per uns com pels altres. La gent té dret a expressar-se, si ho fa educadament i, evidentment, emparar per la llibertat, i més els periodistes, encara que a vegades el que digueu ens pugui no agradar. Tornem a Jordi Pujol. Crec que... Únic relacionat amb el que dèiem de l'educació, no? Ara que falla Pisa i la gent diu hem de tornar a llegir i escriure, doncs ara que alguna gent del país s'ha atabalat, hem de tornar a escoltar el Jordi Pujol.
2: Anem a escoltar el missatge, per si algú que no l'ha pogut sentir. És un missatge que ens ha enviat el president Jordi Pujol. Ha sigut la portada d'avui de les 8 del matí.
15: Des de Catalunya Ràdio em demanen algun missatge per la Diada. Jo ara no estic gaire fi, però malgrat que us puc dir moltes coses, no em veig amb cor d'enviar el missatge que avui penso que mereixen tots els catalans. Per tant, només dues coses m'atreveixo a dir. Primera, felicitat als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots, felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Segona, el país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions i de gent que no va prou bé, de gent que està perdent l'esperança, etc. Però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé, i les fa gent animada i orgullosa. Doncs avui us dic a tots que tenim motius per l'esperança i que la fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de continuar essent i d'anar endavant. Impregnem-nos tots d'això. Hi ha realitat que ens ha de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. I amb molt futur per vosaltres, amb molt futur col·lectiu. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, vull dir, tothom, penseu-hi i contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, els que més pateixen. Tenim i sobreteniu capacitat per fer una gran Catalunya. Ànim, per tant, gràcies. Visca Catalunya. Som-hi.
2: Molts missatges de Jordi Pujol. Diu, per exemple, em fixo en alguns i ara ho comenteu, eh? Diu, felicitats a tots els catalans, els que acaben d'arribar o els que són de l'any 30 del segle passat. La Diada és una festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. És veritat, diu que el país viu moments complicats, d'incerteses i desil·lusions, però hi ha molta gent amb energia, fe i optimisme. Catalunya val la pena. I acaba dient que ell s'apaga, però que molts de vosaltres, diu, sou gent vital en futur col·lectiu. Contagieu de tot això els més enfadats. Artur.
1: La tristor, no?, l'emprenyament va en contra de Catalunya, diu el president Pujol. Jo crec que està, que és un missatge molt i molt escaient, no? Crec que, a més a més, connecta molt amb el llegat polític de Jordi Pujol, més enllà de moltíssimes coses, tot el que puguem comentar sobre el llegat polític, però hi ha una cosa que sí que és veritat, que ha mantingut sempre, que és català tothom que viu i treballa a Catalunya, és molt pujolista i també d'un consens que no és només de Pujol, sinó que anava a tot arreu de la societat. I la segona cosa és la idea aquesta de contra la Catalunya emprenyada, trista, no? Aquesta idea de que no hi ha vitalitat, de que el futur s'enfonsa, de que tot va malament. Doncs no és veritat. No és veritat. I aquesta és una idea, no? La idea de que tot s'enfonsa i que res no paga la pena i que, per tant, per què esforçar-se per fer res si som absolutament impotents. Aquesta idea, jo crec que beneficia claríssimament a qui volen una Catalunya més apagada, a qui volen una Catalunya menys vital, a qui volen una Catalunya, en definitiva, pitjor.
4: Sí, jo em quedo amb el missatge, per no repetir els companys, d'esperança contra odi. És a dir, una esperança contra el discurs d'odi, contra un discurs poc integrador. Catalunya ha avançat quan ha acceptat a tothom, una frase que ell també diu, tothom, que crec que és un concepte molt clau, i fins i tot l'independentisme ha crescut quan ha estat integrador, no quan ha estat un independentisme enfadat, rabiut, com el que vam veure ahir, o un suposat independentisme que ataca la llibertat d'expressió i, com a periodista, deixa'm dir el mateix que ha dit en Jordi, solidaritat amb tots aquells que han rebut l'atac, com en Ricard, per part d'Aliança Catalana, però no només ell, d'altres. També ho hem vist aquests dies amb el company del Nació Digital a Manresa, sí, per donar la seva opinió, repeteixo, per donar la seva opinió sobre el crim que va passar en aquella ciutat, perquè precisament la llibertat d'expressió és allò que fa més bé en aquest ofici, l'ofici dels periodistes.
1: I ahir mateix Jordi Borràs, eh?
4: Exacte, Jordi Borràs, bé, que també va ser...
1: caure bastantes.
4: Va ser colpejat pels agents dels Mossos d'Esquadra i ell després denuncia per integrants, ell va dir literalment, dels bojos nois que feien de guardaespatlles a Sílvia Orriols. Per tant, repeteixo, esperança contra l'odi. Crec que és el missatge més potent que dona avui el president.
2: Afra.
6: A veure, primer, solidaritat absoluta amb el que vol dir també el Fossar. Al final, de vegades oblidem que el Fossar significa un espai de lluita i de llibertat, la llibertat que, evidentment, Aliança i Orriols no defensen i, per tant, agraïda amb aquesta vocació i professió i denunciar aquest assetjament que, de nou, el periodisme i els periodistes heu patit. No? I, per altra banda, el respecte del president... Bueno, és veritat que avui no és dia per parlar del seu llegat i sí que potser és dia per poder avaluar les seves paraules. Jo les poso en valor, les vull posar en valor, tot i que he estat molt crítica amb el seu llegat. Les vull posar en valor perquè és veritat que és una jornada que forma part de la memòria col·lectiva i el president forma part de la memòria col·lectiva, no? I en les seves paraules recorda també la importància de preservar institucions, cultura, llengua i persones, totes, indiferentment d'on hagin nascut, no? Amb les seves esperances al nostre territori, a la nostra terra i a la seva terra també, no? I els valors democràtics que han permès construir una societat més lliure i més forta. Aquests valors que, a més, Aliança Catalana i Sílvia Orriols es mostren absolutament contraris, no? De tots i de totes. Només les seves llibertats, només les seves promeses, només la seva manera de conviure. Però un cop dit això, sí que també comparteixo que és veritat que no hi ha terra forta si no hi ha una ciutadania que viu en condicions de dignitat, no? I quan parlo de dignitat parlo de salari. Sabeu que històricament les organitzacions sindicals en la jornada d'avui també tenen alta presència. La forma de vida digna, hi ha dues maneres de poder abordar aquesta lluita constant, no? Que és continuar treballant i continuar somiant i continuar aspirant i continuar organitzant-se o destruint i assenyalant als més vulnerables. Jo crec que la primera és la millor opció i en això coincideixo amb el president.
2: Sí, però és veritat que hi ha conseqüències, perquè, per exemple, hi ha un article que has fet avui al Nacional, Jordi, que és d'avui, no? Uh-huh. Sí, en què tu expliques, no?, que hi ha molts actes que tu aniries, però que no hi acabaràs anant.
5: No, però això ho deia per l'anècdota, pel regalo que ens has fet avui de poder venir a la ràdio. És a dir, sempre pensava, quan anava a fer actes, ofrenes i tot plegat, pensava, aquests que de bon dematí el dia a la diada estan a la ràdio, què els hi passa?
2: Què fan?
5: I llavors, en canvi, quan en Franqui em va dir, escolta, divendres que ves la diada i et toca, i dic, ostres, és una manera de viure la diada que no l'havia viscut mai, i poder-la fer des de la Ràdio Nacional de Catalunya, t'he de dir...
2: També pot ser una tradició més, no?
5: Bueno, molta alegria, i per tant intento donar a la gent que ens escolti un punt d'això.
2: Però tu et passa que hi ha espais que notes que són més hostils?
5: Evidentment.
2: Que no penses com ells voldrien que pensessis?
5: Evidentment, i aquí també... És que, a més, jo estic enfadat amb el d'ahir el Fossar, perquè els fets d'ahir m'obliguen a defensar coses que no vull defensar. I tornant al president Pujol, jo tinc una anècdota que explico sempre, perquè ha sigut molt impressionant, si em deixes només un minut. Escolta, jo al Fossar hi he anat gairebé tota la vida amb Convergència Democràtica a Catalunya. He de dir que sempre ens havien dit feixistes. Per tant, això de que l'esquerra independentista s'apropi del Fossar i decideixi qui passa i qui no passa, molt malament, també. Però m'emprenya que hagi de sortir a defensar segons què en aquests moments. Però que l'esquerra independentista sempre ha trobat algun enemic i sempre t'ha dit de tot...
2: És que probablement no estem parlant d'un estil gaire diferent. Entre
5: uns i altres.
2: Entre uns i altres.
5: I és el que els retrec avui en part de l'article, que és s'han pagat un spot promocional uns i altres perquè en el fons no deixen de retroalimentar-se. I acabo amb la petita anècdota, que va ser quan per primer el president Pujol no venia mai al Fossar a la nit amb l'acte que organitzàvem des de la Joventut Nacionalista, però després del primer tripartit sí que va venir. I allò, el Fossar, allò sí que estava ple aquell dia. I l'esquerra independentista va començar a cridar quan el president Pujol va començar la seva intervenció, la cosa es va anar callant, però llavors algú es va avançar cap al faristol, va increpar el president Pujol. No? Que avui ens sembla tots bé el que està dient, però en el seu moment va anar i va increpar el president Pujol. I el president Pujol li va dir, noi, el que t'hagi manat la innoble feina de venir-me a interrompre, li dius que a mi no m'ha fet callar ni un tribunal militar. Crec que aquesta és l'actitud. És a dir, pareu de cridar i de decidir qui pot anar a un lloc i qui pot anar a l'altre i qui és català i qui no és català i defensem una nació que val la pena.
2: Hi ha també una pregunta que sobrevola amb totes aquestes paraules de Pujol, que és què en pensa d'Aliança? Uh-huh. Crec que ja se'n poden extreure moltes coses, no?, amb el que hem sentit, però per posar més elements sobre la taula, va venir Oriol Pujol en aquest programa fa un any, just un any, i va dir, entre altres coses, que detectava que els partits no havien trobat encara la manera de combatre aquests discursos i estratègies dels extremistes.
7: L'auge no és una preocupació en si mateixa. El que sorprèn a vegades és la forma d'enfrontar-s'hi. Sorprèn. I això sí que ho discutim sovint amb el meu pare. Sorprèn bastant, no?, que hi hagi hagut una certa incapacitat, o, és a dir, caure en el parany, no entendre les regles del joc que utilitza aquesta gent, no entendre els canals, no entendre massa inclús el llenguatge...
2: I segurament que posava sobre la taula Oriol Pujol és que, en fi, es posava les mans al cap quan sentia aquests discursos anti-immigració.
7: M'atreveixo a dir que el meu pare potser és més contundent. Més contundent perquè ell es defineix molt clarament com un deixeble d'en Candel. Val? Llavors, quan hi ha discursos un punt frívols, un punt populistes al voltant de la immigració, diu, no, això no pot passar. Aquesta gent que defensa això no entén que no tenim més remei que integrar i que continuar integrant. Aquesta gent que defensa això no sap que defensant el que diuen i proclamant el que proclamen estan abocant a Catalunya a desaparèixer.
2: Per tant, alerta el missatge de Pujol. Arturo.
1: Sí, no, és que jo estic bastant en aquesta línia, en la línia que el missatge d'Aliança és una esmena a la totalitat al que havia...
8: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: El futur és una esmena de totalitat i cap gira, és a dir, és absolutament contrari al que s'havia considerat històricament per part del catalanisme, és evident. I després hi ha una altra cosa. És bastant evident que aquí el que juga Aliança Catalana és amenllar-se aquest espai, si pot, i no deixar-ne ni rastre. Tampoc no. Vull dir que moltes vegades, jo llegint, ho heu citat aquest matí a la revista de premsa, llegint a Artur Mas, hem de parlar, però no pactar... Hi ha una certa, també, unes certes aproximacions de vegades una mica buenistes des d'aquest punt de vista, perquè, bueno, ells no sé si volen, ells no volen ni parlar ni pactar, ells volen menjar-te i que desapareguis, Artur Mas. A veure si també s'ho anem entenent, mireu Alemanya, mireu França, mireu Itàlia...
2: Aneu parlant, ja veuràs qui acabarà pagant el sopar. Són les 9 i ara mateix arriba el president de la Generalitat a l'ofrena floral de Rafael Casanova, Jordi Corbalan.
9: Just en aquest moment, després de saludar un per un els membres del govern, que estaven alineats aquí aquí abans d'entrar a la zona del monument. En aquests moments el president Salvador Illa està a punt de passar a revista una formació de gala, una dotació de gala dels Mossos d'Esquadra. Ho fa acompanyat de l'encara comissari en cap del cos, Miquel Esquius. Recordem que el relleu es produirà la setmana que ve. El president en aquests moments passa a revista aquesta dotació amb l'uniforme de gala dels Mossos d'Esquadra. És aquell uniforme del barret de copa, de les espardenyes, amb les vetes de color blau, i just en aquest moment està fent les salutacions pertinents. El president torna enrere, va buscar els membres del govern que l'estan esperant a l'altre extrem del monument a Rafael Casanova, i tots plegats avançaran en aquests moments els aproximadament 15 metres que hi ha fins al peu del monument per dipositar l'ofrena floral. Just en aquests moments veiem el president Illa al capdavant del govern. President Illa, que ha arribat fins aquí aquesta mateixa cruïlla amb el seu cotxe oficial. Hem vist una cosa bastant anecdòtica, jo m'atreviria a dir-ho que no ha estat una tradició els últims temps, i és que avui el cotxe oficial del president Illa portava un banderí amb la senyera. Un banderí amb la senyera. Mm? Aquesta és una tradició que jo no recordo els últims temps haver-la vist, per tant, màxima solemnitat. Els membres del govern l'han esperat en una mena de catifa vermella, el president els ha anat saludant un per un, i després a l'altre extrem hi havia els membres dels cossos i forces de seguretat i d'emergències de la Generalitat. Hem vist representants dels Mossos, hem vist representants dels bombers, de Protecció Civil, del cos d'agents rurals i del SEM. En aquests moments la comitiva avança, dos Mossos d'Esquadra porten aquesta corona de llorer al capdavant de la comitiva encapçalada pel president de la Generalitat i per tots els membres del govern de la Generalitat. En aquests moments són els dos membres del cos de Mossos d'Esquadra els que dipositen la corona de llorer amb aquesta senyera on consta la inscripció dels membres del govern de la Generalitat al peu del monument a Rafael Casanova, aquí a la cruïlla de la Ronda de Sant Pere i del carrer Alibell. Un silenci bastant impressionant, per bé que el públic està situat, com ja és tradició els últims anys, a molts metres d'aquí darrere d'unes tanques. En aquest moment el president s'ajup per acabar de posar bé la senyera, i en aquests moments torna al seu lloc. Ara sentirem les notes de l'himne nacional de Catalunya a càrrec de la banda municipal de Barcelona.

0: notes de l'himne nacional de Catalunya, amb les quals es posa fi a la primera ofrena, a l'ofrena del president i del govern de la Generalitat. Seguidament serà el president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la mesa del Parlament els que faran també l'ofrena. Després l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al capdavant de la Corporació Municipal, i després ja serà el torn dels partits i de les entitats que tradicionalment fan aquesta ofrena aquí al monument a Rafael Casanova.
1: Hi haurà parlaments ara, Jordi?
0: Sí, és habitual que un cop s'acabi l'ofrena, els diferents representants de les comitives van desfilant per aquí una mena de set que hi ha preparat justament a tocar del monument Rafael Casanova, i per tant segurament la primera que parlarà serà en nom del govern la consellera portaveu Sílvia Paneque, i després aniran desfilant els diferents representants de les institucions i dels partits polítics i entitats un cop hagin fet les ofrenes.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
1: Són les 9:06. També farem un cop d'ull a les carreteres, perquè tenim alguna incidència a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia. Doncs hem de dir que s'ha reobert la C-17 a Tona en sentit nord cap a Vic, però només hi ha un carril obert a la P-7, a Pont de Molins en sentit sud cap a Figueres. A la 2 hi ha retencions al Papiol en sentit nord. Per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N-260 entre Vilafant i Navata, i també hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. Fins aquí la informació viària.
1: I pel que fa al transport públic, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs retards de 15 minuts a l'R2 Sud i als regionals del Sud a causa de problemes en la senyalització a l'estació de França, diu Adif, que és per un possible robatori de coure. On sí que segur que hi ha hagut un robatori de cable de coure és al costat de l'estació de Lleida Pirineus, i ha afectat la senyalització i provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R13 que circulen entre Lleida i les Borges Blanques.
1: Avui a l'Àgora parlarem també de la Diada i dels discursos que s'hi facin, però de què més estarem pendents? Connectem amb la redacció, Silvia Solanes.
4: Doncs justament de les ofrenes que es fan aquest matí a diferents punts de Catalunya, a banda de Barcelona, Tarragona, arrenquen d'aquí mitja hora el monument de Rafael Casanova, i a Girona a les 11 a la plaça Catalunya. També se'n fan a Lleida. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquí a Lleida a les 12 es fa l'acte institucional a la Seu Vella amb la participació del conseller de Drets Socials, Raül Moreno. L'acte inclou la lectura de diversos textos de Josep Vallverdú. Com es tanqui aquest acte, a la nau central de la Seu Vella es farà una ofrena floral al monòlit del Pont Llevadís del Turó en memòria dels lleidatans defensors de les llibertats de Catalunya. D'altra banda, també, l'esquerra independentista convoca una manifestació a les 12 del migdia des de la plaça Paeria i un acte polític a l'Avinguda Blondel a la 1. I durant el dia també es fan ofrenes a l'edifici del Roser, que és el símbol de la caiguda de Lleida davant les tropes de Felip V l'any 1707.
4: I encara pel que fa dia de Pedro Sánchez, acaba de felicitar els catalans, ho ha fet via xarxes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Sí, bon dia. Missatge a X diu: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició, escriu el president espanyol. Una Catalunya que avança des de la convivència, el respecte i allò que ens uneix. Un missatge que acaba felicitant la Diada a tots i totes les catalanes. Un missatge en català acompanyat d'una imatge amb una gran senyera amb el segell del govern d'Espanya.
4: I continuem a Madrid, perquè avui la ministra de Joventut i Infància reuneix amb el fiscal general amb Ceuta sobre la taula, això mentre que ja han traslladat les primeres 5 menors a Navarra, Tània.
6: Sí, després de setmanes negant-se a fer cap trasllat, el govern de Ceuta del PP ha tancat un acord amb Navarra del PSOE, i ja són a la comunitat 5 menors de les 700 que encara estan a Ceuta acollides en situació d'extrema vulnerabilitat en diferents centres improvisats. La fiscal general les darreres hores ha reclamat el compliment de la llei a Ceuta, però també un tracte humanitari, especialment per als menors. Veurem si més territoris segueixen les passes de Navarra. De moment, tots els territoris del PP tanquen la porta acollint un sol migrant.
1: Gràcies, Tània. Gràcies també, Sílvia Solanes. Ara mateix compareix la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Pot i vol actuar com a contrapunt. No perquè siguem o ens considerem millors que ningú, sinó perquè ens hem construït amb una identitat, amb una manera de fer i de ser, d'acord amb aquells fonaments més principals de la democràcia, de la igualtat, de la solidaritat, de la defensa de la llengua catalana compartida i de la cultura del treball ben fet. Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances, és un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat, i en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català. En el món dels castells, dels castellers, a la pinya ja saben que hi treballen els baixos. Són els que d'alguna manera sostenen els castells. I no és que simplement siguin els més forts, que també, són els qui amb l'ajuda de la resta fan possible que aquell castell s'aguanti. És una fórmula que quan la veiem ens omple d'orgull. La confiança en nosaltres mateixos, com en els castellers, i que nosaltres som tots i totes. Això és el que ens ha de servir per afrontar els grans reptes que ens proposa el futur. Una Europa que defensi la pau i la solidaritat amb Ucraïna. Una intel·ligència artificial que estigui al servei de la dignitat de les persones. Una transició climàtica guiada per la ciència i també tots els reptes que tenim en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de les infraestructures, en l'àmbit de l'habitatge o un finançament que ens permeti tenir aquells recursos necessaris a Catalunya. El president Illa ha explicat que Catalunya afronta els reptes que té en aquests moments des de la confiança en si mateixa, des de la unitat i des de l'exigència en què ens hem de tractar a nosaltres mateixos. Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat, d'orgull i d'esperança per una Catalunya sense exclusions. Avui celebrem que som un país obert, que som un país fermament democràtic, solidari i, sobretot, amb la idea de que tots plegats som més forts. Visca Catalunya i molt bona diada a tots i a totes.
1: Acaba Sílvia Paneque en el moment en què també veiem el president del Parlament, Josep Rull, que arriba, sí, a saludar en aquest cas les autoritats i veurem, sí, també i seguirem com fa aquesta, sí, aquesta ofrena. De seguida comentem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Marc Bataller, Afra Blanco, Jordi Cominal i Arturo Puente. Però abans...
8: La lletra petita.
1: Analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
9: Bon dia, Ricard.
1: Atenció, perquè un investigador d'Antròpic dimiteix després d'advertir un risc d'extinció de la humanitat per la IA.
10: Això diu. Jacob Coxon ha deixat l'empresa que fa anar Claude, advertint que la companyia i OpenAI juguen amb les nostres vides amb la intel·ligència artificial superintel·ligent. Després, altres veus de l'empresa s'hi han sumat amb xifres de risc llançades a la lleugera. Però la lletra petita ens diu que el calendari no és casualitat. Antròpic prepara una sortida a borsa valorada en més d'un bilió de dòlars. I és quelcom que va passar abans. Cada cop que una empresa d'aquest tipus li cal fer ronda de finançament o prepara entrada al mercat, llencen un missatge apocalíptic d'aquests. Sembla il·lògic espantar abans de vendre accions, oi? Però no ho és. Dir que el teu producte pot acabar amb la humanitat és la manera més rendible de dir que és el més potent del mercat. L'inversor no compra l'apocalipsi, compra la capacitat. A més, hi ha un munt de gent que viu d'aquest espectacle.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: Doncs ja s'acaba l'estiu.
13: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
12: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
13: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisicrem.
9: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
19: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
20: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
19: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
21: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
19: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
22: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
24: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres.
25: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
26: Transportistes no volen sentir a parlar...
25: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
23: Catalunya Migdia.
27: Cada dia a les dues.
22: I a partir de les tres...
27: L'espai de reflexió a la tertúlia.
28: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
25: Si has comès una falta, has de pagar-la.
23: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la sindicalista Afra Blanco, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el periodista al diari.es, Arturo Puente.

0: I seguint el que passa al monument de Rafael Casanovas, allà tenim Jordi Corbalan i Albert Prat. Bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs justament ara mateix la mesa del Parlament de Catalunya amb el president Josep Rull al capdavant acaben de fer la segona ofrena institucional després de la del govern i a continuació doncs li tocarà el torn a la Corporació Municipal de la Ciutat de Barcelona amb l'alcalde Jaume Collboni al capdavant. En representacions, delegacions, comitives institucionals que s'aniran succeint en els pròxims minuts en aquest matí assolellat amb una temperatura doncs molt agradable aquí al centre de Barcelona. Veiem els membres del Parlament i de la Mesa, doncs que ja acaben de fer aquesta ofrena.
0: I fins ara, Albert, hem sentit ja la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Sí, que ha desfilat. Ha sigut la primera de desfilar per aquest faristol a peu de carrer. Sílvia Paneque, que ha enviat el mateix missatge contra l'extrema dreta que feia ahir al vespre el president Salvador Illa en el tradicional discurs institucional.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes. I un any més, el govern vol donar aquest missatge a la ciutadania de fraternitat, d'orgull i d'esperança per una Catalunya sense exclusions.
2: I ara sí, pendents de la intervenció del president del Parlament, també passaran per aquí grups parlamentaris i entitats.
0: Doncs seguirem aquesta compareixença, aquesta roda de premsa. En fi, no és una roda de premsa perquè no té preguntes. No, és una,
2: compareixença tancada. De fet, ara podem veure com el president del Parlament, Josep Rull, sí, ja puja en aquest faristol a peu de carrer amb la senyera de fons.
0: Doncs esperarem per sentir-lo. Un Josep Rull, recordem, Albert, també, que ha tingut també molts estirarronses amb l'extrema dreta, precisament.
4: Molt bon dia a tots i a totes. I en primer terme, molt bona Diada Nacional. I deixin-me subratllar l'adjectiu nacional. La Diada Nacional de Catalunya, de la nació catalana. Avui venim a fer l'ofrena a Rafael Casanova. De vegades sembla que aquest sigui un acte rutinari, un acte banal. Deixin-me recordar una efemèride. Avui fa 125 anys que un grup de joves patriotes catalans, encapçalats per Josep Maria Folch i Torres, van fer la primera ofrena al monument de Rafael Casanova. I van ser detinguts, i van ser empresonats per reivindicar aquells que van lluitar per preservar les nostres institucions el 1714. El 1714 no es defensava un rei, es defensava una nació, un sistema institucional. Ahir vam iniciar els actes de commemoració del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, del mil·lenari del Parlament de Catalunya, un dels parlaments més antics de tota Europa, com la Generalitat de Catalunya del segle XIV, un dels governs més antics de tota Europa. Durant aquests segles, des de 1714 fins ara, hem hagut d'afrontar etapes extraordinàriament fosques, amb moltes dificultats, i el poble de Catalunya sempre ha expressat la seva capacitat de resistència, de resiliència, de superar totes les adversitats, des de la unitat interna. No hagués estat possible la defensa de 1714 sense aquesta capacitat de força de resistència. Ara, en aquests moments, nosaltres hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant tot aquest temps. I n'hi ha un d'extraordinàriament poderós. Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho. Avui la figura de Candel és més poderosa que mai. El catalanisme ha pogut projectar-se justament per aquesta visió d'un país amarat d'optimisme, d'esperança, d'una nació que ha volgut ser la terra de tots aquells que l'han volgut abraçar, en drets i en deures. Avui aquesta és la Diada Nacional dels 8 milions de catalans. I els que som independentistes sabem del cert que només serà possible la llibertat de Catalunya des de la cohesió interna. Dues darreres reflexions. La primera, i tanmateix aquesta no és una diada nacional normal, perquè continuem tenint persones a l'exili. De fet, a mi em pertoca de ser president d'un Parlament amb dos diputats a l'exili, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, més enllà del conseller Comín. I això és una infàmia. Parlava d'aquells joves patriotes de l'any 1901 que van ser detinguts. La presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. I darrera reflexió, i per mi aquesta és la més poderosa de totes, i utilitzo aquest adjectiu, poderós, poderosa. La gran lliçó de la nació catalana dels últims 300 anys, com aquella gent que es va manifestar ara fa 50 anys a Sant Boi de Llobregat, com la gent que va participar l'1 d'octubre, com la gent que ha estat capaç d'albirar un futur esperançador, sempre ha cregut, sempre, que l'esperança és més poderosa que la por. L'esperança és més poderosa que la por, que l'assenyalament i que l'odi. De la mateixa manera que generacions i generacions de catalans i catalanes han plantejat la unitat interna per projectar-se i s'han rebel·lat contra la por, avui, davant del monument de Rafael Casanova, ho dic solemnament com a president del Parlament de Catalunya. Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por. Molt bon dia i molt bona Diada Nacional.
0: És el discurs institucional del president del Parlament, Josep Rull, ara mateix en directe, ho estem escoltant, en una, en fi, en una contundència també parlant i apel·lant indirectament a l'Aliança Catalana, Arturo.
5: To, no? El mateix to, sí. Molt semblant al to que hem mantingut president, la consellera portaveu, etc. A mi una de les qüestions que sembla que s'interessa en remarcar, quan està molt suat, la idea de Catalunya és una terra d'acollida, Catalunya... Jo diria, aniria una passa més enllà, perquè jo crec que és això el que la fa distintiva. Catalunya és una nació que catalanitza, que és una cosa més enllà de que acull, de que, no? Catalunya té la capacitat, té la virtut, la capacitat gairebé màgica, de vegades, perquè a vegades en unes condicions molt dolentes, de que la gent que arriba, la gent que fa vida a Catalunya, molt ràpidament es converteix en catalana, els seus fills seran catalans, se sentiran catalans, i això no passa sempre. Això passa en algunes nacions, això passa als Estats Units, per exemple, molt ràpidament, però no passa a totes les nacions. Hi ha llocs, a França tenim exemples, tenim altres exemples, que això no passa sempre. I aquesta capacitat que ha tingut Catalunya sempre per tenir una entrada migratòria als anys 30, als anys 60, podríem anar al segle XIX, i convertir els seus fills en catalans igual que els altres i no fer distincions, és una de les coses que s'han de preservar i que és més important. I a més, de dir i de subratllar que està en disposició de fer-ho, que Catalunya està en disposició de fer això. Perquè si algú creu que no està en disposició de fer això, no creu en la continuïtat nacional. Per això jo crec que per això estan tan tristos, perquè no creuen en si mateixos, perquè no creuen en aquestes possibilitats. Jo sí que hi crec, no només hi crec com una fe abstracta, ho veig cada dia.
0: Però fixeu-vos, el discurs del president Salvador Illa, el discurs del president del Parlament Josep Rull, el discurs de Jordi Pujol, tenen una base molt en comú. És a dir,
5: ho tenen.
0: Malgrat les diferències polítiques que hi ha, hi ha una base, no?, que potser durant aquests anys havíem diluït, ho havíem oblidat, però hi és, que és la humanitat, que és el respecte a l'adversari polític.
6: Sí,
0: és. Hi ha una cosa que és comuna, que és que aquí hem de conviure-hi tots.
7: És que si em permets, hi ha hagut diversos errors, diferents errors durant el procés. Per mi, un d'ells va ser l'inventar-se ser independentista no nacionalista, que això responia a una pugna entre partits. És a dir, aquests són nacionalistes, doncs jo diria que sóc independentista, però que no sóc nacionalista, perquè ser nacionalista és ser molt de dretes. Jo crec que això va ser un error. Per què? I acabo la tesi, veig que el Marc ja es posa nerviós. Perquè al final, la gràcia de Catalunya és existir. És a dir, que Catalunya, després de tots aquests segles, totes aquestes pressions migratòries, tots aquests atacs de l'estat espanyol, tota aquesta opressió, etc, continuï existint, és un miracle. Per tant, la voluntat política de tot català ha de seguir sent existir. En el moment en què el nacionalisme es fa majoritàriament independentista, és perquè es pensa que és l'única manera per la qual Catalunya pot seguir existint, perquè s'estan ofegant econòmicament les infraestructures, els seus drets, etc, etc, etc. Però la cosa clau no és tant la independència, jo sóc independentista, com poder continuar siguent catalans. Segon error que jo crec que aquí s'està rectificant una micona. Perquè en el seu moment, com que es renunciava a ser nacionalista i, per tant, nació, es va renunciar una mica a dir, escolta, Catalunya és una terra absolutament d'acollida. I el que subraia l'Artur Odès, català que viu i treballa, i en vol ser, també ho diu el president Pujol, i en vol ser. I aquí és on també crec que ens hem equivocat com a país, en els últims 20 anys, que és amb unes polítiques d'integració dures, d'integració, no d'expulsió, d'integració. És a dir, aquí es parla en català? Sí, sempre. Has de tenir garantit el dret de poder parlar en català a Catalunya. Per què? Perquè és la principal eina d'integració. Per tant, què és el més important de l'escola? Que tothom que vingui aprengui a parlar en català. No, és que ara ve tanta gent de fora que els professors hem canviat de llengua. Molt mal fet. Va en contra de la integració. Va en contra de la integració. Catalunya és un país que s'identifica per la llengua. Per tant, el català és... I, perdona, i els drets, sí, i els deures. I aquí, principalment, el centre dret a català i el centre esquerra català s'han equivocat parlant només de drets i no de deures. I amb aquestes dues febleses, errors, ha crescut l'extrema dreta.
5: Jo no estic... Jo estic molt d'acord, però jo no estic... Res, sí, sí, sí. Molt petit. Perquè no és... Jo crec que no és... Hem decidit que les polítiques no havien de ser d'integració dura. Jo no sé si ho hem decidit.
7: Bueno...
5: Crec que és un imposat, que és diferent.
6: O que ens ha portat al mateix sistema.
7: Jo crec que hi ha hagut una mera d'inèrcia de que aquí tot inèrcia, estava fent.
5: Ho dic perquè si tu ho has decidit, és molt fàcil revertir-ho, diguem-ne. Imposar, ja m'enteneu, però no? Fer que la immersió lingüística funcioni, arribi on ha d'arribar, sigui el que ha de ser, no sé si és només una qüestió de voluntat.
6: No, i completament d'acord amb el que des de drets i deures. Fa 3 o 4 anys, Otegi va fer un discurs en aquest sentit, que parlava de drets i també de deures, i que segurament és aquí on l'esquerra, o el centre-esquerra o centre-dreta s'ha equivocat. Amb el tema del nacionalisme jo estic gaire d'acord, ja ho saps. I crec que tampoc no es va fer excloent. No es va fer un procés excloent. Al contrari, era un procés en el qual fins i tot s'ajuntaven unes ideologies completament diferents, i tu ho saps, Junts pel Sí, i que després la idea era, quan siguem independents, el país decidirà si és de dretes, d'esquerres, de centre... O de
0: però aquest, potser és un error.
7: Però ser nacionalista
0: també,
7: no és ni de dretes ni d'esquerres.
0: És que no hi havia projecte de país. Només hi havia una voluntat de trencament. Però per fer què?
6: És a dir, per mi... Després, en teoria, Ricard, per mi posats després hi havia... Posats a... El poble decidia...
0: Sí, després hi havia flors i violes i romaní.
7: Però mira,
0: sí, sí. Però
7: ho exemplifico molt amb el cas de Gabriel Rufián. Quan es diu l'independentisme no és nacionalista, Rufián diu, vale, doncs per eixamplar la base jo em posaré a parlar en castellà. Què ha fet? Li ha tret prestigi la llengua catalana. I ara tenim un portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid que es pot parlar en català parlant sempre en castellà. Això va en contra de la llengua catalana. Va absolutament en contra. No, absolutament.
6: És cert que en el procés també es va aconseguir, valgui la redundància, uns votants que l'independentisme no tenia a l'àrea metropolitana.
7: I ara on són aquests votants?
6: Aquests votants hi són, perquè s'han perdut. És cert que també has de cuidar els votants independentistes.
5: Però
6: no parlen castellà, eh? No, no m'estic referint al tema de parlar castellà, eh?
5: Ah, vale, vale.
6: Em referia al tema d'aquesta integració o aquest eixamplament de la base.
0: Vinga, Afra, digues.
8: Aviam, jo no sé si som conscients que en els darrers anys això precisament que ha reclamat Rull es va perdre. La terra de tots els que vulguin ser catalans i la terra que els abraça. Això no ha passat en els darrers anys. I ho diu una persona que és filla de persones gallegues i que és una catalana orgullosa, perquè sóc orgullosa catalana. I una mare que no va decidir, no va poder decidir si venia a Catalunya o no, si l'acollia a Catalunya, va haver de venir. Però que finalment es va sentir catalana i acollida. I un pare que sí que va decidir i va sentir aquella Catalunya acollidora i d'integració. I això en els darrers anys no ha passat. I si ens volem fer trampes, ens les fem, però no ha passat. I jo ara, Rull, l'he escoltat i reconec en les seves paraules allò que jo sempre he sentit, però sí, que es va trencar, sí, que és acollida, que és integració i que és la terra de tots. Per cert, només un comentari, només faltaria que la gent no pugui tenir una resistència col·lectiva a l'odi. El que va passar ahir, denunciant per davant tota la violència al fossar de les Moreres, només faltaria que la gent no es pugui organitzar i hi hagi una unitat antifeixista per una Catalunya per tothom. Per tothom. Aquesta era la línia de convocatòria davant del Fossar de les Moneres contra l'Aliança Catalana. Una Aliança Catalana que trenca de nou aquesta imatge, aquesta idea, aquesta visió d'acollida i d'integració. Només faltaria, perquè a més el Fossar, si més no per mi, és un lloc de memòria, de dret i de resistència col·lectiva i de defensa de les llibertats. I només faltaria que davant del seu odi la gent no es pugui organitzar. Una altra cosa és que els partits polítics no sàpiguen o no estiguin sabent com combatre aquest tipus de discursos. Però jo personalment, a mi em disculpareu, dins d'una família on tinc gallecs, on tinc persones migrants i on jo sóc catalana nascuda i orgullosa, sí que he viscut en el si de la meva família, com tantes d'altres, com es va trencar aquella Catalunya acollidora i ara, d'ençà fa un temps, i també amb les paraules de Rull, també amb les seves paraules, es recupera aquesta Catalunya. Sí que ho estic sentint i sí que li reconec a Rull, estic molt allunyada d'algunes de les seves posicions, li reconec aquestes paraules i aquesta visió de futur i de present.
0: Per això dic que hi posava l'exemple de tres persones de totalment ideologies diferents.
8: Absolutament.
0: Doncs que hi ha un lloc comú, que és la plaça, que és l'àgora, no? Que és el lloc, la cosa pública. I això és molt important, perquè és que si no, si perdem aquest espai de respecte i de convivència, ho perdrem tot, Marc.
6: Sí, segurament l'eix polític també està canviant. És a dir, a l'època del pujolisme segurament era dreta-esquerra, a l'època del procés independència sí, independència no, i ara ens trobem en un punt que és democràcia sí, democràcia no. I ho estem veient, que diferents punts de vista, que comentaves Pujol, President Illa, Esquerra, Junts, és aquest combat, no m'agrada gens l'expressió combat, però enfrontar-se...
0: Ho és.
6: Sí, tot i que combat no m'agrada pel tema bel·licós, és això, contra l'extrema dreta. I agafant el que deia l'Anfra, completament d'acord en que l'esquerra independentista, amb la manifestació que va fer ahir a favor dels drets socials, que, per cert, un apunt, quan hi ha aquestes manifestacions sempre reben els mateixos, no sé sempre reben els antifeixistes sempre. I els periodistes.
8: Sí, senyor.
6: Però, tanco parèntesi, i amb el respecte al que deies, si em deixes posar un exemple de la meva classe de periodisme polític que faig a l'Autònoma, l'any passat va venir Vito Quiles a la universitat, que recordeu que feia aquella gira per diverses universitats.
0: Classe, no?
6: Sí. No, feia com una espècie de gira...
0: La teva classe no.
6: No, la meva classe no el vaig convidar. No l'hagués convidat, tampoc. No, espereu-me, deixa'm acabar, Arturo.
7: Però algú no els has d'ensenyar alguna cosa, no?
6: Però espera't.
9: Va anar a la universitat i dir que està...
6: Feia una gira molt en Charlie Kirk, recordeu?
0: Sí,
6: ara estan fent ironia, eh?
0: No, home, sí.
6: No, però vam tenir el debat a classe de què s'havia de fer amb Vito Quiles. Jo vaig defensar que se l'havia de deixar parlar i contrastar les seves idees. És a dir, amb dades, amb una bona comunicació, perquè s'ha de reconèixer que la dreta i l'extrema dreta fa una bona comunicació, sempre l'ha fet històricament. Anem enrere amb Goebbels. Una comunicació que també és més fàcil, és una comunicació maniquea. És a dir, immigració, sí o no?
8: Sí.
6: D'acord? I per tant, aquí sí que l'esquerra ha d'aprendre a fer més bona comunicació. Se l'ha de rebrat a les idees. I la majoria dels alumnes de l'Autònoma, que per cert

0: sí, però ja rebrem igual de totes formes.
1: Sí, sí.
2: Però, perdona, Artur, es pot ser crític amb tot.
3: Amb tot? Sí. Només faltaria això, és la llibertat d'expressió.
0: I pots dir, no és una estratègia...
2: Jo respecto la llibertat d'expressió, que la gent es expressi com vulgui. Ara, que anar a un acte que és tradicional, on l'esquerra independentista més extrema, si voleu dir-li així, sempre ha liderat, que Aliança volgués anar allà, és una provocació.
3: Busques
2: una imatge. I això no té res a veure en que l'altra part també hi jugui a buscar la brega. És que no té res a veure.
0: En absolut. Jo dic, tu pots dir...
2: No cal que triïs bàndol.
0: O sí.
3: Jo crec que hem de triar bàndol. Estem en un punt en què hem de triar bàndol.
2: Bàndol democràtic. No es pot ser neutral defensant la democràcia.
0: No.
2: Defensant l'agressió, no.
4: Un moment.
3: No.
0: Jo no estic dient que hem de triar bàndol, eh? Jo no estic dient tothom i cadascú. A veure, posem-vos en fila i digueu-me que
3: estem en un moment prou complex que potser sí.
0: Arturo. Sí, però és veritat que hi ha gent que legítimament pot dir, doncs mira, jo no em sento còmode en cap dels dos.
4: Exacte.
3: Evidentment.
4: Això també és triar, eh?
0: Jo dic que jo sí.
2: Perdoneu, la majoria de la gent.
4: Clar.
0: Probablement. Jo dic que jo sí. Jo estic dient que jo, particularment, sí. Estic dient això.
3: Opinió personal, igual que la meva. Clar, només faltaria.
0: No que tothom... Dic que jo també penso que estratègicament potser hi ha moments on no és la millor de les idees, però dic clarament que entenc perfectament i que veig molt més legítim qui vol anar allà a defensar els valors que jo considero i que són democràtics, no socials, a favor de tothom, que no que estan allà per enviar una imatge d'exclusió. I dit això, vull dir també una cosa. Crec que ahir alguna cosa no va anar gens bé i que s'hauria de canviar. Ho dic perquè a mi que el dret de manifestació d'Aliança Catalana s'ha de preservar, d'acord. Ara, crec que van monopolitzar l'espai. Tu has dit abans, l'esquerra independentista històricament ha monopolitzat l'espai. Molt malament, doncs. Vale, deixem-ho estar. Deixem-ho estar en el sentit de que és el passat. Ahir el que va passar és que qui va monopolitzar l'espai va ser Aliança Catalana, estant moltíssima estona, amb un servei d'ordre que portava, per cert, que no sé d'on havia sortit, en absoluta connivència dels Mossos d'Esquadra, i em sap greu dir-ho, però va ser així, on van retirar pancartes uns senyors que eren uns matoncillos que portava Sergio Oriols. Van retirar pancartes, van fer el que van voler, van agredir a un fotoperiodista que es diu Ciborràs, van fer el que van voler allà a la plaça com si fos seva, uns senyors que anaven amb un barret blau, no sé si els va veure, uns senyors, uns matons que anaven amb un barret blau...
3: Uns guardaespatlles.
0: Sí, de manera guardaespatlles, i que estaven en connivència amb les forces de seguretat, amb els Mossos d'Esquadra. Això no pot ser, això no pot passar. I crec que el dispositiu dels Mossos d'Esquadra no va estar gens encertat.
2: Ara deixo intervenir, sí. Jordi, però deixa'm saludar la Rebeca Carranco, que portes parant fa estona al telèfon. Rebeca, hola, com estàs?
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: Tu ahir eres allà, eh?
5: Sí. Jo vaig estar a la part, primer al principi a la part de dins del fossar, i després vaig sortir fora i vaig estar a la part de la contramanifestació, que sobretot es va centrar al passeig del Born, però és veritat que també a la resta d'accessos on no hi havia policia, amb aquesta idea d'intentar accedir al fossar, que no ho van aconseguir.
2: I què és el que vas veure allà?
5: Doncs a mi em va sorprendre, una de les coses que em van sorprendre és que hi havia molta gent jove, que sempre estem parlant una mica, no?, d'aquesta idea de que la gent jove té tendències més aviat d'extrema dreta, no? Llavors vaig estar parlant amb algun d'ells, és veritat que alguns deien estem aquí per FOMO, no?, que això és una cosa que també em va sorprendre, però també hi havia molta gent que, molt convençuda. I després, la segona cosa que a mi em va sorprendre també és que aquesta mena de manifestacions, que els Mossos ja van valorar com de molt complicada, que podia haver-hi aldarulls greus i era el màxim nivell, un nivell 3, al final, quan va acabar de manera tranquil·la. És a dir, que moltes vegades el que veiem en manifestacions així, que aguanten en moments de tensió, quan ja comença a marxar la majoria de la gent, sempre queda com un reducte de persones i s'acaben produint aldarulls. Això no va passar ahir i a mi em va sorprendre també.
2: És clar que hi havia com molta expectació. No sé si també notaves certa tensió per part dels dos grups ja abans de començar aquestes concentracions.
5: Sí, des del principi és veritat que aquesta, la línia policial, que ja no podies passar ni tan sol quan ja arribaves a la basílica, intentaves entrar, ja no podies, i des de l'inici es va crear aquesta línia de persones davant de la línia policial, escridassant, cridant, i després sí que els moments més tensos, que segur que heu vist tots, són aquests intents de traspassar aquesta línia policial, que és quan veiem aquests cops de porra, tot això que estàveu explicant després, i crec que els Mossos, la meva sensació, una de les coses que es va sorprendre és que des de dins hi hagués també aquests episodis violents. Jo crec que tota la manifestació, tot el dispositiu estava molt pensat perquè si hi havia algun episodi violent vindria des de fora, és a dir, des dels entorns de l'esquerra independentista i antiracista, tota la gent que es va convocar fora, no?, que ells estaven com molt pensant en això i molt pendents d'això, i que es van veure sorpresos per aquests moments des de dins, no?, per exemple, el fotoperiodista Jordi Borràs, no?

0: que això... És,
1: que què va passar amb el Jordi Borràs?
0: Doncs el Jordi, el que explica, jo no ho vaig veure, però el que ell ha explicat és que ell estava intentant fer una fotografia, que hi ha un moment que els Mossos, com que el tiren al terra quan l'intenten fer fora... I que
1: sí, hi ha un vídeo, ha un grup... no? Se'l veu com que cau, sí, llavors cau, no es veu si hi ha empentes o què passa allà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que cau i que hi ha un moment de... Bueno, el Jordi Borràs és una persona que l'extrema dreta el té com sí, des de fa molts anys doncs en el punt de mira, i que hi ha un grup de persones que hi ha qui vincula els Boixos Nois, que sabem que s'han vinculat a l'Aliança Catalana, alguns d'ells, que el peguen, no? I que ell s'aixeca, li donen com puntades de peu, i després ell s'aixeca i intervé la policia i queda aquí, no? Però que al final és una agressió a un fotoperiodista en el moment que està treballant.
1: Des d'aquí la nostra abraçada ben gran a Jordi Borràs i a tots els professionals, doncs, que hi van intentar fer la seva feina i no van poder. Dit això, Rebeca, per això, sí, tu vas veure que hi havia ganes de brega, que alguns intentaven buscar-la?
0: Doncs la meva sensació és que, tot i que hi havia aquest intent de la primera línia d'entrar, la immensa majoria de les persones no tenien una actitud com de violència o de buscar aquest enfrontament. I al final, o bueno, la meitat de la manifestació, va arribar com un camió al passeig del Born, i es feien com discursos allà, no?, que tothom escoltava, hi havia música, gent ballant, i va haver-hi un moment que un dels discursos es va animar la gent a apretar, i hi havia molta gent. Els Mossos van calcular que hi havia 2.500 persones. Llavors es va animar a apretar les línies policials. I ningú es va moure. És a dir, que aquesta idea, hi havia una part que sí, però després hi havia una part com simbòlica també de dir: nosaltres estem aquí, som més que ells, estem fora, ells estan dins, però la immensa majoria no va forçar fins al punt de que veiéssim aquestes càrregues que hem vist altres vegades, de corredisses i la policia amunt i avall. Això no ho vam veure ahir.
1: Rebeca, una abraçada, gràcies. Bona
0: gràcies.
1: Feina. Podem saludar també a aquesta hora la Patri Vallejo, que és portaveu d'una de les entitats convocants d'aquesta manifestació contra Aliança. Patri, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies també per acompanyar-nos. Vist com van ahir els fets d'ahir al Fossar, diries que Aliança va aconseguir el seu objectiu?
2: No, bueno, en primer lloc, si em permeteu, voldria enviar també una abraçada a les tres persones detingudes que hi ha a hores d'ara, i a totes les persones ferides per la violència policial, i a elles i a tot el seu entorn enviar tot el nostre suport. I nosaltres creiem que no, que Aliança Catalana va fer el ridícul de manera estrepitosa, perquè no va omplir ni mig Fossar, va haver de fer-ho amb un gran desplegament policial, gràcies també a la violència policial que es va exercir, van haver de marxar també d'amagatotis. Per nosaltres això demostra un fracàs absolut, un ridícul espantós d'Aliança Catalana en el dia d'ahir, no? Mm.
1: Quin era l'objectiu, Patri, de la convocatòria, i què és el que volíeu evitar?
2: Doncs nosaltres volíem demostrar que en aquest país hi ha una majoria antifeixista, i que per molt que ens intenten fer creure que Aliança Catalana és molt forta, nosaltres volíem fer veure que nosaltres som moltes més, i que de fet tots els vots, en B alta i també potser en B baixa, no necessàriament es mobilitzen. I volíem evitar, de fet, dues fotografies que buscàvem tant Aliança Catalana com el PSC en aquest cas, no? Aliança Catalana, que volia mesurar-se, no?, de tu a tu, amb l'antifeixisme, amb l'independentisme antifeixista als carrers, va veure que no, que érem nosaltres moltíssimes més que elles, i que no estan a l'alçada, estan molt lluny de ser-ho. Però també volíem evitar la fotografia que li interessava al PSC, no?, que és la d'un independentisme reaccionari, que faci que les seves polítiques, que també són espanyolitzadores, també són classistes i racistes, semblin bones, no?, el fan bo.
1: Després d'això, què vindrà? Perquè, per exemple, avui hi ha un partit neonazi, que és Núcleo Nacional, que ha convocat una concentració també a Barcelona. No sé si en aquest sentit també preveieu convocar una contramanifestació, i si a partir d'ara també l'organització, el moviment que heu generat, preveieu convertir-ho també en una mena d'onada solidària contra aquestes onades de racisme.
2: Sí, avui hi ha convocada una convocatòria antifeixista que han convocat diferents organitzacions, la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, i moltes altres, i a la que nosaltres també ens hi sumarem per plantar cara a Núcleo Nacional. I, de fet, ahir va ser un dia important per fer com una demostració de forces, però les respostes a les manifestacions de l'ultradreta no van començar ahir. Estan havent-hi moltes, des de moltes organitzacions. Algunes d'elles van participar ahir, com Unitat contra el Feixisme i el Racisme, o com Som Antifeixistes, o com tantes d'altres, que cada cop que hi ha una mobilització de caire d'ultradreta, d'extrema dreta, estem convocant i plantant-li cara, no? I, per tant, sí, això continuarà, no només, òbviament, amb l'Esquerra Independentista, sinó també amb totes les organitzacions i tots els espais que planten cara dia a dia el feixisme a tot arreu. Mm.
1: Hi ha gent que us atribueix directament o us intenta vincular directament a formacions polítiques com la CUP. Quina relació hi teniu, Patri?
2: Amb la CUP, nosaltres, com a portaveu d'Endavant, una de les organitzacions que vam llançar aquesta convocatòria, nosaltres formem part del mateix moviment polític, que és l'Esquerra Independentista. Jo crec que per totes és sabut. Nosaltres donem total suport a la CUP en tant que compartim aquest moviment polític de l'Esquerra Independentista.
1: Doncs queda clar. Patri Vallejos, portaveu de les entitats convocants de la manifestació contra Aliança. Gràcies i que tinguis un bon dia.
2: Sí, igualment.
1: Faré una pausa de 3 minuts i parlarem també de les altres notícies del dia, que és que sembla que el retorn de Carles Puigdemont cada vegada s'intueix més a prop, i més després de les últimes hores en què ha transcendit que Pablo Llarena ha obert la porta a amnistiar-lo quan el Constitucional resolgui el primer recurs. I el primer recurs, recordem, serà i es començarà a debatre el pròxim 22 de setembre. Ara ho expliquem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: París, la postal perfecta.
4: Ah, oh, és que és tan mono!
3: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
5: Súper!
3: Nous superherois.
5: No se't pot amagar res, eh?
3: Ah! Nous enemics.
5: Què?
3: Noves aventures.
5: Que bé!
3: Mil i una sorpreses.
5: A sorpresa.
3: Supers, esteu preparats pel canvi?
5: Estic segura que podem superar el repte.
3: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
6: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
7: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres, gol! Ha marcado el gol!
6: Un rúpido espíritu!
7: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
8: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
9: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
8: On va començar tot.
9: A Catalunya Ràdio.
8: On tot continua.
9: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
8: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
9: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
8: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
9: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
8: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: 10 minuts seran les 10 del matí. Avui estem pendents també del que passa a Barcelona. I tenim allà el monument Rafael Casanova, l'Albert Prat. Albert, què ha passat fins ara pel monument?
11: Doncs els hem escoltat en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Exhibició d'unitat de govern i parlament en l'arrencada d'aquests actes oficials després d'aquesta tensió que es va viure al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada. El president del Parlament, Josep Rull, també ha defensat que Catalunya és terra d'acollida, país on tothom ha de conviure i s'ha agafat a l'esperança per combatre els discursos de la por.
12: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
11: Per aquí segueixen desfilant les principals institucions del país. Ara ho fa la Diputació de Barcelona, també ho ha fet el Barça, l'alcalde de Barcelona, que ha reivindicat una ciutat cohesionada on ningú ha de marxar per desenvolupar el seu projecte de vida. I per aquí també ja han, diguem, desfilat, també han plegat veles l'orquestra, la banda municipal de Barcelona, i per tant ara ja, com ens té habitual en aquesta jornada, ja anem sentint aquest discurs de l'11 de setembre enllaunat, perquè ja no s'escolta en directe.
10: Doncs gràcies, Albert Prat, anem informant del que vagi passant avui també aquí a Barcelona. I a banda d'això, com dèiem, el retorn de Carles Puigdemont sembla ser que cada vegada s'intueix més a prop. I més després que a les últimes hores ha transcendit unes declaracions de Pablo Llarena que diu que obre la porta a amnistiar-lo quan el Constitucional resolgui el primer recurs. I el primer recurs és el recurs de Jordi Turull, que començarà a debatre's el pròxim 22 de setembre. Per això podem saludar a aquesta hora Gonzalo Boye, advocat del president Carles Puigdemont. Senyor Boye, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
10: I bona diada, i gràcies per acompanyar-nos.
13: El mateix.
10: Que parla català, ara?
13: Una mica.
10: Ah? I això?
13: Sempre, i l'estoy estudiant.
10: Això vol dir que l'entrevista la farem en català?
13: No.
10: No.
13: Vostè la... En català i jo parlaré en castellà.
10: Mm-hmm. Però, home, si està estudiant, podria llançar-se, no?
13: No. Ara no. Ara no.
10: Mm-hmm. Doncs ja ens explicarà quan ho farà.
13: Cuando domine bien el idioma para no cometer errores en lo que quiero decir y voy a decir.
10: Mm-hmm. Anem entrant en la qüestió de fons, de que avui per això avui el trucàvem. Vostè és optimista amb el retorn de Carles Puigdemont aquesta tarda, després d'escoltar el que diu Pablo Llarena?
13: Yo creo que después de la sentencia del 16 de julio del TJUE, el tema ya quedó aclarado y ahora solo faltan flecos, como es la sentencia del Constitucional y que la aplique el Tribunal Supremo. Es decir, creo que lo que dijo ayer el juez Llarena es bastante claro también, ¿no?
10: Es decir, no contempla que haya cap altre tipus de maniobra.
13: Es que yo creo que no hay intención de hacerla. De hecho, nadie le pidió una declaración ni al juez Llarena ni al resto de magistrados de la Sala Segunda, y ayer todos manifestaron lo mismo, ¿no?
10: La notícia com l'ha rebut el president Puigdemont?
13: Bueno, con la serenidad y con habitual suya, y también con la cautela, porque bueno, son 9 años de un duro e injusto exilio que mucha gente no sabe apreciar a veces, ¿no?
10: Expliqui'ns per això els tempos amb què treballen. És a dir, un cop es faci pública aquesta sentència de Turull, que fons del Constitucional situen més aviat cap al voltant del 26 d'octubre, què és el que passarà a partir d'aleshores?
13: Bueno, el 22 de septiembre tendrán que revisar la ponencia del señor Macías en función de lo que proponga el señor Macías. La ponencia será aprobada o rechazada. Si es rechazada, se irá a una nueva ponencia para el día 6 de octubre, y si esa ponencia finalmente es aprobada, lo que tarden ya en redactar o en darle formato final a la sentencia del Constitucional y en hacerla pública, ¿no? A estas alturas me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
10: I en aquest sentit, un cop fet tot aquest recorregut, si acaba passant el que hauria de passar, que s'apliqui al final una llei aprovada a un Parlament, com és el Congrés dels Diputats, vostè recomanarà al seu client, a Carles Puigdemont, que torni a Catalunya, o hi posarà condicionants o asteriscs?
13: No, en el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponde, ¿no?
10: Des d'un punt de vista polític, senyor Boya, vostè consideraria que això seria una rendició de Llarena i de Marchena?
13: Bueno, yo nunca me pronuncio en temas políticos, pero no creo que sea una rendición, sino que simplemente son jueces sometidos al imperio de la ley, y la ley ha sido ya interpretada en 3 ocasiones ya sobre la ley de amnistía por el Tribunal Constitucional, y en 2 ocasiones más por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2 sentencias de 16 de julio, y por lo tanto el tema jurídicamente ya está claro, ya está finiquitado.
10: I si no hi hagués unanimitat, per exemple, a l'hora de resoldre aquest recurs de Jordi Turull, això podria arribar a alterar aquest calendari?
13: No, perquè una cosa és que no hi hagi unanimitat i altra és que no hi hagi majoria, ¿no?
10: Si hi ha majoria, ja la cosa s'ha d'aplicar.
13: Lo que pasa es que en estos años de persecución al independentismo, se nos ha mal acostumbrado a que todas las decisiones se tomaban por unanimidad. Es decir, básicamente, si vamos a fusilar a alguien, lo hacemos por unanimidad y entonces estamos todos de acuerdo en fusilarle. Pero las resoluciones judiciales no necesariamente tienen que ser por unanimidad. Pueden serlo, pero no tienen por qué ser.
10: Clar, estem parlant d'una notícia sobre aquestes intencions de Llarena, que se suma ja a les que avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, que és que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, també a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Estem parlant d'una resolució que arribaria gairebé 10 anys després d'aquest capítol judicial. Vostè el donaria per... Digui.
13: No, ayer hubo mucha confusión porque de una forma absolutamente irresponsable Esquerra Republicana hizo circular un comunicado en el cual se daba por hecho de que se había aplicado la amnistía, cosa que el Tribunal de Cuentas todavía no ha hecho.
10: No.
13: Es más, recién ayer nos han notificado los escritos de las distintas partes, incluida esta asociación, organización o grupo de amigos de sociedad civil catalana, para que nos pronunciemos sobre los escritos presentados, resolverán eso y después aplicarán o no la ley de amnistía. Yo creo que el Tribunal de Cuentas se ha liado porque el TJUE les dijo claramente un plazo de 2 meses a contar de la sentencia. La sentencia fue el 16 de julio, si se quiere, con efecto al 17 de julio. Esto vence el 16 de septiembre, es decir, la próxima semana deberían de estar resolviendo, y ya van lento. Es que, mire, estos órganos, el Constitucional se toma 1 mes y medio de vacaciones, el Tribunal de Cuentas no sabemos cuánto tiempo se toma de vacaciones, y todos los demás ciudadanos trabajamos para que ellos se tomen esas vacaciones.
10: Però vostè s'esperava que s'allargués tot tan de temps i que això encara pugui tenir aquesta espera?
13: Bueno, tampoco esperábamos que lo hicieran fácil, se iban a resistir, y más sobre todo, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas, donde la persona responsable, esta señora, no tiene idea de derecho, obviamente.
10: ¿Ha parlat amb el president Puigdemont, que és el que vol fer o que li agradaria fer quan torni?
13: Sí, claro, sí, claro.
10: ¿Y qué nos puede explicar?
13: Bueno, eso se llama privilegio abogado-cliente, es un secreto profesional. Yo entiendo su trabajo, pero entiendo usted el mío, ¿no?
10: Sí, pero en todo caso, ¿té clar que vol seguir sent un agent polític?
13: Yo creo que el presidente Puigdemont es lo que en mi tierra se llama un animal político, una persona que lleva la política en la sangre, y eso determina siempre la forma en que aborda la vida, ¿no? Y creo además que sí, yo estoy convencido de que sí, pero bueno, es una decisión personal suya, ¿no?
10: Que sí, que tornarà amb força, no tornarà, diguéssim, per apartar-se.
13: El presidente está en plena fuerza, en el mejor momento de su vida, yo creo. Mm. De hecho, por eso hay muchos que no quieren que vuelva.
10: Deixi'm que li posi un document de l'entrevista que fèiem al president Salvador Illa dilluns. Li preguntàvem si rebria a Carles Puigdemont a Palau quan tornés.
14: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les, i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
10: En aquest sentit, si el conviden a Palau, les converses que vostè té habitualment amb el president Puigdemont, creu que hi assistirà?
13: No lo sé, eso es una decisión personal suya. En todo caso, el presidente Puigdemont es una persona tremendamente respetuosa de la institucionalidad. Justamente por eso, estos 9 años de exilio, porque él es absolutamente respetuoso y garante de la institucionalidad catalana y, por lo tanto, actuará conforme a lo que corresponda institucionalmente, pero ya le digo, es una decisión suya.
10: És Gonzalo Boye, advocat del president Puigdemont. Gràcies per acompanyar-nos i ànims, també, amb l'esforç que està fent per aprendre català. Una abraçada, gràcies, que vagi bé. Adéu-siau, arribem al punt...
15: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
16: En punt les 10 del matí. Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. A la capital, els presidents de la Generalitat i del Parlament, partits i entitats, fan aquesta hora les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. A la tarda, l'independentisme es tornarà a mobilitzar als carrers a Barcelona, Girona i Amposta. El president Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i assegura que els discursos d'odi no tenen cabuda a Catalunya. Ho ha dit en el missatge institucional de la Diada. Illa també demana unitat per afrontar els debats en educació, finançament i habitatge. Jordi Pujol, mentrestant, reivindica que és català qui viu i treballa a Catalunya en un missatge per al Matí de Catalunya Ràdio. L'expresident fa una crida a l'esperança contra la desil·lusió i encoratge als que tenen empenta a contagiar-la a tothom per enfortir Catalunya. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. A mig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. El Partit Republicà culmina la convenció a Dallas amb Donald Trump fent jurar els seus simpatitzants que aniran a votar les eleccions crucials en mig mandat i atacant durament als demòcrates. El vicepresident J.D. Vance també surt reforçat i es perfila com a principal successor de Donald Trump. Marco Rubio reforça la pressió dels Estats Units contra el narcotràfic durant la seva gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú. El secretari d'Estat nord-americà ha buscat ampliar la cooperació en seguretat i defensa i alhora reforçar els llaços comercials amb 3 països claus de la regió. La companyia catalana Campcatja ha inaugurat la 46a edició de Fira Tàrrega amb Incontinuo, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Urgell. I Trànsit preveu que uns 260.000 vehicles surtin aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida d'aquesta diada. Les carreteres més conflictives seran la P7 i la C32, en especial en direcció a les zones de platja.
17: Esports.
16: David Tubac, bon dia.
18: Bon dia. Joan Laporta ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada assolir el triplet Copa, Lliga i Champions. En declaracions en l'ofrena al monument a Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa de dos equips titulars. Ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Aquests en van ser els resultats més destacats. Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodoglim 0 i Manchester United 4, Saba 0. I a l'Open dels Estats Units de tenis, aquesta matinada ha quedat configurada la final femenina de dissabte, que jugaran la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula, mentre que Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
16: I el temps, dia de calmada i amb un temps dolç, cel clar i sol, amb alguns núvols a la costa i al prelitoral. Potser cap a la selva hi pot haver alguna gotellada aquesta tarda. Calor moderada amb les temperatures que pujaran una mica respecte ahir, entre els 25 i els 30 graus o una mica més altes al Pla de Lleida.
19: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
1: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona, però el més important és que van patir un tancament d'una escola, del Sant Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han doncs pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions doncs ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat doncs un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels doncs ens hem de sentir orgullosos, no? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector, no? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació doncs a iniciar un curs també doncs amb ganes.
0: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem comentant-ho al llarg de l'entrevista. Però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves al discurs de divendres, en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
1: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut doncs oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius tinc dues paraules claus per cada dia, que són meves, és enfortir i afavorir. Enfortir tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAS, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan i són moltes locals que treballen aquí i són d'aquí, de Castelldefels, doncs fan tots fan una gran tasca, no? I per mi l'acte d'inauguració, per primera vegada en el Teatre Plaza, és que volia doncs l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu, hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
0: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu i a més també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals, però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada, no està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
1: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'has preguntat per les vacances, no? I dic, només, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i directores dels centres ja comencen a treballar. Ja van a les escoles per veure això, actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, fusteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances. No? I hem destinat també extraordinàriament doncs, un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat. No? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres. No?
0: Mm-hmm. Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures. I al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures. Així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores de la pressió.
1: Encara no s'han instal·lat tots, no encara s'han instal·lat. Tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. Mm-hmm. I de fet, ja com ho comentes, És un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs es pot difondre en totes les escoles.
0: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
1: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat doncs és la que té més competències. La plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, doncs bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat. L'Ajuntament, el que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipal, no? Però també doncs, ens ocupem del desenvolupament de polítiques municipals d'escolarització, d'orientació, inclusió, acompanyament a les famílies, a prevenció de l'absentisme, i en aquest aspecte, doncs, en l'acompanyament a les famílies, doncs, el que tenim, i que també per aquest curs ha sigut el primer, és la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Tot aquest acompanyament que fem a les famílies, doncs, no li podem dir a una família que aquesta qüestió o aquest problema que té és de la Generalitat i enviar-li allà a Sant Feliu, no? No. O sigui, aquí moltes vegades les famílies no saben i no tenen per què de quina és la competència. Nosaltres el que fem és agafar la problemàtica, acompanyar, orientar i informar, no? Igual que en la prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar, molt important, i per aquest, i aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas doncs, tenim una comissió, i la Generalitat també doncs, s'ha sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme, no?
0: Mm-hmm. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
1: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar, el que pretenem és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: Uh-huh. Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar. Que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Uh-huh. Aquí hem ampliat... S'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells, llavors... Això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, hi ha infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Uh-huh. I a més, també ja finalment en la teva benvinguda parlaves d'aquest nou reglament del Consell d'Educació per fer-lo més participatiu. Què canvia respecte del que era fins ara l'actual?
1: Doncs aquí el que era la equitat de participació, de representació de diferents... l'escola...

0: poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no, no, aquí és un curs de l'educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
1: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi. I quins projectes tenim a Castelldefels? Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
0: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació dient volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt, doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? A vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres ens, i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que aquesta visita, doncs, ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
1: I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
0: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no, als dirigents, i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, a les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar a una pregunta, com heu trobat aquesta recepció, com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no? Però sí, els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes LORA, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès i tots els japonesos, i que gràcia, això va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte, jo crec que aquesta relació, doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències, ens van comentar com està la situació allà, ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament, tenen un índex també alt d'abandonament, d'assemblea.

0: l'absentisme, bon, doncs, vam poder intercanviar doncs, les mateixes problemàtiques que tenim.
1: Uh-huh. Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
0: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També l'AQUAS va estar molt propera a les problemàtiques educatives i bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir doncs, va ser un acte molt emotiu, molt emotiu i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita. Normalment, abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, i venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la coach, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar no? A tot el sector per continuar i avançar. No? Al marge d'aquesta convocatòria, vale? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
1: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels aquest 8 de setembre?
0: Bueno, total, o sigui, tot els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar, doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació, no s'ha compromès a reduir les ràtios, s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a bons acords i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
1: Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
0: A tots, no només a mi, a tots i a totes,
1: desitjar-vos
0: a famílies, a les famílies, als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom i continuarem doncs, parlant-ne.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. A la capital, els presidents de la Generalitat i del Parlament, partits i entitats fan a aquesta hora les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. A la tarda, l'independentisme es tornarà a mobilitzar als carrers a Barcelona, Girona i Amposta. El president Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i assegura que els discursos d'odi no tenen cabuda a Catalunya. Ho ha dit en el missatge institucional de la Diada. Illa també demana unitat per afrontar els debats en educació, finançament i habitatge. Jordi Pujol, que reivindica que és català qui viu i treballa a Catalunya, en un missatge per al Matí de Catalunya Ràdio. L'expresident fa una crida a l'esperança contra la desil·lusió i encoratja els que tenen empenta a contagiar-la a tothom per enfortir Catalunya. L'advocat Gonzalo Boye apunta que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que abans s'aixequi l'ordre de detenció contra ell. A principis d'octubre s'espera la primera sentència pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, que marcarà aquest camí per al retorn de Puigdemont. Avui fa 25 anys de l'atemptat d'Al-Qaeda contra les Torres Bessones de Nova York. Més de 2.700 persones van morir en aquell atac contra el World Trade Center, uns fets que van commocionar la societat nord-americana i que van ser el punt de partida d'una llarga etapa d'inestabilitat i lluita contra el terrorisme a l'Orient Mitjà. Dos robatoris de cable provoquen retards a l'R2 Sud i alguns trens regionals. El Ministeri de Transports posarà càmeres a l'estació de França, on aquesta setmana ja hi ha hagut 4 actes vandàlics d'aquesta mena. I avui arriba la cartellera Pràcticamente Màgia 2, amb què Sandra Bullock i Nicole Kidman recuperen gairebé 30 anys després els seus personatges del drama romàntic de bruixeria. I amb més bona crítica també s'estrena avui el thriller psicològic El Nido, amb la catalana Michelle Jané com a protagonista absoluta.
2: Esports. Joan Laporta assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada guanyar el triplet Copa, Lliga i Champions. En declaracions en l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa de 2 equips titulars. També en futbol, ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Aquests van ser els marcadors més destacats. Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0 i Manchester United 4, Sabah 0. I a l'Open dels Estats Units de tenis ha quedat configurada la final femenina aquesta passada matinada. La jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula i Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
1: I avui tenim una diada calmada, amb un temps dolç, el cel clar i sol, amb alguns núvols a la costa i al prelitoral. Potser cap a la selva hi pot haver alguna gotellada aquesta tarda. La calor serà moderada, amb les temperatures que pujaran una mica respecte d'ahir, entre els 25 i els 30 graus, o una mica més altes al Pla de Lleida.
3: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 11. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. El govern i el Parlament fan pinya per reivindicar la convivència de Catalunya i fer una crida a combatre els discursos d'odi davant l'auge de l'extrema dreta. A aquesta hora, les principals institucions del país ja han fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Anem cap allà, a la confluència de la Ronda Sant Pere.
4: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Càpsules de salut.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com? Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bou per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut en tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
2: no.
1: És totalment gratuït.
2: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
2: els atacs. No, també pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
2: Exacte,
1: només. I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
2: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa et passa la pàgina on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, no, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. i aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
2: Sí, a veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027... potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Quin mencionàvem que des de la teva àrea, des de, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
2: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que, de fet, a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
2: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... bueno, ara pensa que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic, que estem disposats, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit a diferents sistemes, a diferents problemes de seguretat,
2: de ciberseguretat,
1: sí. d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles, inclouen
2: clar.
1: Temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
2: Home, per exemple, deixar l'usuari contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
1: Uh-huh.
2: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
2: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat a l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents. Per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per sí. anar veient com arribarà tot.
2: Implementant, però ja et dic, o sigui, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I doncs, vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música. Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Mm-hmm. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota ciutadana, una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fan-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moviments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera, vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vistalera i Espai del Mar,

0: gran, amb moltíssimes, molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més pensat, està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim els espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'espai al mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs. Les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
1: Sí, sí. I a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo, trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
0: No, per no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això li donem, creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
1: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, inicia un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica al cos. Quines opcions tenim?
0: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. Parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar males postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sòl pèlvic, de... Doncs això, doncs coses que anem a gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i ens dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en fonament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin, sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut, soledat no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als apartaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... i alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica

0: Això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen, doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates, val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat, no? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A salut i benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... Es fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... Parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem volgut destacar perquè no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
1: Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
0: Sí.
1: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
0: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa Idea Plena l'hem fet 2 trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller, no? Doncs, com sempre tenim gent en llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada 2-3 trimestres, perquè, i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador, uh-huh. I tota l'esquena se'n ressenteix molt, no? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja havent aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
1: Mm-hmm. En aquest cas, que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre, la xarxa d'intercanvi i la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
0: El grup de dones, la SAF, l'Associació de d'Afectats per la Fibromialgia, l'ansietat i l'estrès. Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
1: I totes aquestes activitats, quan parlem, ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per totes les sessions que es facin.
0: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'has que usar una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
1: Tota
0: si és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
1: Mm-hmm. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
0: sí.
1: Però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes.
0: Sí,
1: també.
0: Sí.
1: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vistalegre, d'imprimir-lo també,
0: sí.
1: Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
0: i
1: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant, que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, ho trobeu tot digital.
0: A les dues pàgines web, a la apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vistalegre, hi ha el document en format digital.
1: Uh-huh.
0: O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa, aquells que treballem en online que en paper. doncs també el teniu allà, o als Instagrams.
1: Exacte, que això sempre us funciona molt bé. Sí. I anava a fer un incís també, Neus, apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
0: Exacte, veus?
1: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
0: Parlarem amb la gent de vida plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
1: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
0: no
1: fins
0: no
1: tot per les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
0: Igual.
1: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són separa activitats d'adults i activitats infantils.
0: Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn. Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el teatre d'improvisació per la llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat que no controlen, evidentment, molt bé el català i algunes d'elles els hi costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. ¿Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa 3 trimestres, que és Pintem davant el mar. I és Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs, posem tots els cavallets a la terrassa mirant el mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats, no? Doncs teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents. La costura i patronatge potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir tres o quatre persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant les vam pujar i vam poder parar més directament. O sigui que és molt guai.
1: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
0: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència, que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
1: Que I treballem, educatiu.
0: I educatiu, que treballem amb els companys de Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween, la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Mm-hmm. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
1: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
0: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
1: I això no ho fareu per adults?
0: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'l posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell a donauta.
0: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
1: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
0: Ui, corre.
1: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
0: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que les convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
1: Un projecte molt maco.
0: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a totes, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
1: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls sobre aquest projecte, com ha nascut i
0: hem
1: com es planteja.
0: Que...
1: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
0: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
1: Perfecte, apuntadíssim, farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te, Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vistalegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com explicava són molt importants.
0: Benvinguts a tothom.
1: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
0: Igualment.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia.
2: Trescat Info.

0: Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. Govern i Parlament reivindiquen la convivència a Catalunya en plena pujada de l'extrema dreta. A primera hora, les principals institucions del país han fet la tradicional ofrena floral als peus del monument de Rafael Casanova. El president espanyol Pedro Sánchez felicita la Diada d'una Catalunya oberta, plural i diversa que avança des de la convivència i el respecte. També des de les xarxes socials, el líder del PP aprofita la Diada per demanar als catalans que l'ajudin a arribar a la Moncloa. L'advocat Gonzalo Boye apunta que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que abans aixequi l'ordre de detenció contra ell. A principis d'octubre s'espera la primera sentència pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, que marcarà el camí per al retorn de Carles Puigdemont. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la polèmica sobre els avisos dels serveis secrets espanyols. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i que assegura que va traslladar l'avís al seu superior. Ucraïna acusa Rússia d'atacar deliberadament civils després que diversos bombardejos hagin matat almenys 9 persones les últimes hores. Kiev també ha atacat objectius amb drons en dues regions russes. L'escalada arriba davant la possibilitat de reprendre negociacions amb Rússia. Mor als 78 anys la política italiana i activista pels drets civils Emma Bonino. Va ser ministra i eurocomissària europea i va liderar la lluita per la legalització de l'avortament, el divorci o l'eutanàsia a Itàlia. Preocupa-se el sector de la intel·ligència artificial pels perills potencials de les seves aplicacions, també en seguretat. Segons Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Dos robatoris de cable provoquen retards a l'R-Sud i alguns trens regionals. El Ministeri de Transport posarà càmeres a l'estació de França, on aquesta setmana ja hi ha hagut 4 actes vandàlics d'aquesta mena.
1: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
2: Bon dia. Joan Laporta assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. En declaracions a l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa, diu, de 2 equips titulars. Marc Márquez marca el millor temps dels més entrenaments del Gran Premi de San Marino de MotoGP al circuit de Misano, seguit de Marco Bezzecchi, a qui el Cerveri assenyala com el seu principal rival pel títol. L'actual líder del Mundial, Jorge Martín, és 8è. I a l'Open dels Estats Units de tenis ha quedat configurada la final femenina, que jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula i Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
0: La calor s'incrementa una mica aquesta tarda, màximes d'entre 26 i 30 graus o lleugerament per sobre al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol i només alguns núvols a la costa de Barcelona i a la Selva. Una tiada.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
1: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esport, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra, i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps, i aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I, a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica perquè hi ha gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
1: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar i la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats la feina dels tècnics d'esports, però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat i la veritat és que bueno, doncs la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
0: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avança?
1: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, com, tal com tu dies, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates. I ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que va al mes de desembre el podríem inaugurar. I és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo doncs, abans que acabi l'any enllestit.
0: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais de skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent. I després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'elit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i demés, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tindrem ja un bon projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres el 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al Centre Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats les entitats estan treballant molt bé a la ciutat. Tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés, i amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Mm-hmm. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava a dintre, al mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feien difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'instal·lació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot amb les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el mallot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant. Es renova l'equipament, ampliem magatzems, i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge, que entrena en música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem. Però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar el descans els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Mm-hmm. Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al CEM Can Roca amb unes feines de remodelació de la, ara ho diré, la sala de fitness. Correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fonts d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. Aquella pista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana estava perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning. Clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Sunny days are on its way.
1: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Convivència i contra els discursos d'odi en aquest 11 de setembre. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Les institucions del país han fet avui pinya. El govern i el Parlament fan una crida a la convivència, a la tolerància i contra els discursos d'odi en aquesta Diada Nacional de Catalunya, que, com cada any, ha plegat representants d'institucions de tot el país davant del monument de Rafael Casanova. Tot això en el marc dels enfrontaments ahir al Fossar de les Moreres, on Aliança Catalana va intentar capitalitzar la commemoració en un discurs excloent, Natàlia Ramon.
3: Des del president Salvador Illa, passant pel govern i el Parlament, alguns alcaldes, avui tots han recuperat la idea d'una sola Catalunya amb ciutadans que conviuen vinguin d'on vinguin.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
5: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
1: A aquest clam s'hi ha afegit també l'expresident Jordi Pujol en un missatge que ha difós avui al matí de Catalunya Ràdio.
6: Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
1: La Diada Nacional de Catalunya, però, també el marquen les entitats independentistes. Òmnium Cultural i l'Assemblea es manifestaran aquesta tarda pel centre de Barcelona, però també a Girona i a Amposta. Aquest matí, però, ja s'ha fet un acte polític.
3: Òmnium Cultural ha fet una crida a defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional de Catalunya davant l'avanç de l'extrema dreta.
1: Barcelona, Jordi Corbalan.
7: Què tal? Bon dia. Sí, Xavier Antic ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials, diu, en moments de desconcert, desorientació i polarització. El president d'Òmnium adverteix que si deixem de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
8: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar. I no per resistir, sinó per construir i per avançar.
1: De seguida repassem tot el que ha donat de si aquest matí a la Diada, però també el que pot passar aquesta tarda. Però un dia com avui, de fa 25 anys, va canviar el rumb de la política mundial. Avui es commemora un quart de segle dels terribles atemptats contra les Torres Bessones de la ciutat de Nova York. D'aquí poca estona, a 3:15, es fan els actes de record al memorial on hi havia les torres, aquest any, sense el president dels Estats Units.
3: Donald Trump no hi anirà i serà la primera vegada que un president no assisteix als actes de Nova York. Es diu que no hi va perquè no pot parlar sense tenir en compte que mai cap president ha fet un discurs en aquesta commemoració. On sí que ha parlat Trump és a Dallas, a la Convenció Republicana, per les eleccions de mig mandat. Allà s'ha atribuït la condició de millor president dels Estats Units de tota la història.
9: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
1: S'ho diu ell mateix. Mentrestant, aquí, a Madrid, primera dimissió per la crisi de Ceuta. Pleguen la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
3: És qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. S'advertia que 180.000 persones seguien la crida per xarxes.
1: I en temps de cultura repassarem totes les actuacions musicals que hi ha avui al país, molt marcades també per la Diada Nacional de Catalunya. Arribaran als esports. Marcos García, bon dia.
10: Bon dia, Òscar.
1: Amb Joan Laporta, que també ha estat en les ofrenes al monument a Rafael Casanova.
10: I diu que el Barça s'ha marcat l'objectiu de guanyar-ho tot en guany. Supercopa, Copa, Lliga i Champions. Mentre Rafinha es mostra com el millor nou del Barça, l'equip blaugrana confirma la renovació del jove golejador Hamza fins al 2030. A l'Espanyol, Manolo també és ambiciós, com ho és Laporta. Diu que només firma sumar 9 punts de 9 abans de l'aturada de seleccions. Al Madrid, segur que recordes aquella baralla de temporada passada al vestidor blanc entre Valverde i Tchouaméni. Doncs avui ha parlat Mourinho i ara diu que són besties, que són els millors amics que et pots trobar a la terra. Vaja, pendents de definir la final de la Lliga Catalana de Bàsquet, ens ho explicarà el Carles Vila i no ens en podem estar. Anirem a Misano amb el Damià Aguilar. Sabrem com va la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora a la xarxa viària del país, Maria Guixà.
11: Doncs mira, a les 3, d'aquí una hora, es donarà ja per acabada aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana llarg. Fins al punt de migdia d'avui havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona pràcticament la totalitat dels vehicles previstos, un 87% d'aquests 550.000 vehicles que havien de sortir al matí. S'ha destacat per punts importants de retencions, especialment a la via de sempre, l'AP7. En aquests moments encara hi tenim retencions a l'alçada de Roda de Barans, sentit sud, per un accident, i també en aquesta mateixa via, la Roca del Vallès i Hostalric, en sentit nord. També a la C-17, 7 quilòmetres de cua de Berga a Cercs, en sentit nord. A la C-32, a Cabrera de Mar i a Palafolls, densitat també en sentit nord. També a la C-35, a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, i gairebé 4 quilòmetres de cua a la C-17 a Ripoll, en sentit també nord. Finalment, també va força plena la carretera C-14 a Organyà, en sentit nord.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
1: Una diada nacional marcada pel sol i la temperatura correcta, no? Sostenible, aquesta calor.
13: Exacte, fantàstic. Aquesta diada amb un temps també triomfant, perquè la veritat és que el temps és assolellat, l'ambient agradable, la calor. Més que ahir, però tampoc ens tomba per terra, com passava bona part d'agost i els primers 8 dies de setembre. Ja hem deixat enrere, des de dimarts, els 40 graus que encara teníem anglès a la selva, i ara, com a molt, estem a 31 graus. Al Dover, a l'Aldea, 30 a Tarragona, 30 al Perelló, 27 a Barcelona. Són temperatures confortables, raonables, una calor que més o menys toca. Avui, sol, doncs, tota la diada, la tarda alguna nuvolada entre la Selva, Maresme, Vallès Oriental i Montseny, en principi no ha de ploure, i demà una mica més de núvols a la costa i prelitoral. Aquest dissabte, tant al matí com a la tarda, pot caure alguna gota, algun ruixadet al voltant de Barcelona, Vallès, Penedès, potser la tarda fins a Osona i el Moianès. Diumenge farà sol i la temperatura més alta, però en principi no passaríem dels 33 graus les més altes.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Missatge unànime, com dèiem, de totes les institucions del país i partits catalanistes contra l'extrema dreta. En l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el govern i el Parlament han fet una crida a la convivència i a lluitar contra l'odi. Després d'una vigília de l'11 de setembre al Fossar de les Moreres ahir a la tarda, marcada per la tensió entre Aliança Catalana i l'esquerra independentista Albert Prat.
14: Exhibició d'unitat, com feia anys que no es veia en l'acte més matiner de la diada. Els principals representants del país han fet pinya davant el creixement dels discursos racistes.
4: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda.
14: Començant per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha fet la mateixa crida que el president Salvador Illa ahir al vespre feia en el missatge institucional de la diada. El president del Parlament, Josep Rull, s'hi ha sumat.
5: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
14: I al marge de les institucions, els partits sobiranistes han insistit en la mateixa idea, però els independentistes també han aprofitat per posar la banya en la gestió dels socialistes. Jordi Turull, de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra.
15: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit que la nació es vagi desfent. Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
16: Tant els reaccionaris com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional empetiteixen el nostre país.
14: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha estat l'única que s'ha referit explícitament a les protestes antifeixistes d'ahir a la tarda contra Sílvia Orriols, que van acabar amb 3 detinguts.
17: L'estat de dret ha d'estar per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
14: Doncs bé, ni Aliança Catalana, però tampoc el PP, Vox i la CUP han participat en la tradicional ofrena al centre de Barcelona.
1: Qui també s'ha sumat a aquest clam per la convivència a Catalunya és l'expresident Jordi Pujol, que en un missatge pel matí de Catalunya Ràdio, motiu de la diada, ha tornat a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya, Pilar García.
18: Sí, i vingui d'on vingui, independentment del temps que faci que és aquí.
6: Felicitat als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. És la festa dels que tots, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
18: Jordi Pujol admet que són moments difícils i demana que no es caigui en la desesperança.
6: El país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions, de gent que està perdent l'esperança, però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió.
18: L'expresident afirma que a ell li queda poc de vida i anima els que tenen empenta a engrescar els altres.
6: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
18: Una Catalunya defensa amb un futur col·lectiu.
1: Passant 11 minuts de les dues, hem sentit les autoritats polítiques, però també les entitats han dit la seva. Òmnium Cultural crida al catalanisme democràtic i l'independentisme a retrobar-se per articular un front cívic ampli per defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional davant l'avanç de l'extrema dreta. Passeig de Lluís Companys a Barcelona, Jordi Corbalan.
7: En el tradicional acte polític de la Diada d'Òmnium, el president de l'entitat, Xavier Antic, ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials en moments de desconcert, desorientació i polarització. Davant un populisme, diu, que s'estén com una pesta, el president d'Òmnium demana no normalitzar els que alimenten la fractura social i pretenen transformar el malestar en odi. Antic adverteix que si es deixa de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
8: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar, i no per resistir, sinó per construir i per avançar. Ens cal, de nou, un gran acord de tot el catalanisme democràtic, el sobiranisme i l'independentisme per retrobar el màxim comú denominador de la gran majoria social d'aquest país.
7: A l'acte d'Òmnium, que s'ha acabat amb crits d'independència, hi han assistit representants de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Bildu, així com de sindicats i entitats. Ha estat el preludi de les manifestacions que les entitats independentistes han convocat aquesta tarda a Barcelona, Girona i Amposta. L'esquerra independentista també es manifestarà a la capital del país.
1: Aquestes crides que hem sentit a la convivència i contra l'extrema dreta també han ressonat en els actes institucionals de la Diada que s'han fet aquest matí arreu del país. Fem un recorregut pel país amb Pere Joan Álvarez des de Lleida, la Maria Rovira des de Girona i el Jordi Barranca des de Tarragona.
19: A Lleida, els parlaments institucionals han alertat de l'auge de l'extrema dreta tant a Catalunya com a Europa. S'hi han referit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i l'alcalde del socialista Félix Larrosa.
20: Davant dels discursos que divideixen, nosaltres hem de reivindicar la convivència. Davant els qui assenyalen, nosaltres protegir. I davant una extrema dreta que qüestiona drets i que intenta trencar els vincles que ens uneixen, la resposta ha de ser més democràcia, més drets, més serveis públics i més comunitat.
21: Vivim temps complexos, temps en què els discursos fàcils poden trobar espai davant la por, la incertesa o el malestar. I Europa ens està enviant senyals que no podem ignorar.
19: El president de la Diputació, el republicà Joan Talarn, ha parlat de sobirania i autodeterminació. A l'acte que s'ha fet a la nau central de la Seu Vella, s'han llegit textos de l'escriptor Josep Vallverdú i s'han interpretat peces de Ricard Vinyes.
22: A Girona, l'acte institucional de la Diada ha servit per fer una crida a la mobilització dels catalans en un moment decisiu amb amenaces com les de l'extrema dreta, les desigualtats o el canvi climàtic. Així ho expressava l'alcalde Lluc Salelles.
23: I com a catalans i catalanes hem de decidir per nosaltres mateixos. Aquesta és la clau de convertir les amenaces i els perills en oportunitats. Els catalans i les catalanes, estic convençut que estarem sempre al costat de la llibertat. I per estar al costat de la llibertat necessitem la independència.
22: La consellera Sílvia Paneque ha apel·lat a la solidaritat i cooperació en un món que tendeix a tancar-se. I el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha reivindicat la figura del president Irla en el 150è aniversari del seu naixement.
24: A Tarragona, el matí ha estat centrat en els actes més tradicionals i també més institucionals, com per exemple el que ha organitzat l'Ajuntament de la Ciutat, el monument de Rafael Casanova, les glosses per aquest 11 de setembre, com la de Reus al Baix Camp, o la Diada Castellera, que s'ha fet també a la ciutat de Tarragona, concretament al Pla de la Seu, davant mateix de la catedral, amb les quatre colles de la ciutat. A partir de quarts a cinc de la tarda, l'activitat més reivindicativa, en aquest cas, es trasllada cap a les Terres de l'Ebre, enguany en posta al Montsià, seu d'una de les manifestacions descentralitzades que ha organitzat l'ANC i Òmnium Cultural. La marxa tindrà dues columnes, present i futur, sortiran de dos punts diferents a la ciutat i confluiran davant el Pont Penjant a tocar mateix del riu Ebre.
1: Però aquesta crida a favor de la convivència també ha arribat des de Madrid, des de la Moncloa. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha parlat d'una Catalunya plural i diversa. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo aprofita la diada per demanar als catalans que l'ajudin a arribar a la Moncloa. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. El primer de felicitar aquest 11 de setembre ha estat Pedro Sánchez, amb un missatge només en català i en primera persona del plural. Ha escrit: celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I ha destacat la convivència i el respecte com a valors de Catalunya. Dues hores més tard, i en un missatge en català i castellà, s'hi ha afegit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat la imatge que va projectar Catalunya durant la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família i ha assegurat que ho té tot per elevar-se. I ha dit que no pot ser moneda de canvi de res, escriu Feijóo, sinó part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar, segons assegura, l'ordre, la llibertat i la prosperitat. També ha parlat de Catalunya, però no per felicitar la diada, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el debat d'estat de la regió, acorralada per l'oposició pel polèmic àtic, ha disparat cap a la Generalitat. Diu que buscaven un palauet com a seu de la delegació a Madrid.
3: 33 millones de euros estaba buscando invertir de dinero público que se paga desde Madrid para que el señor Illa, cuando viniera al país vecino, es decir, Madrid, capital del Reino de España, él pues pudiera estar tan a gusto.
0: Una delegació que, per cert, es va traslladar a un nou edifici fa pocs mesos i està de lloguer. Aquest any no hi haurà acte de celebració de la Diada de Madrid. El govern ha decidit traslladar-lo a Extremadura la setmana que ve, amb l'objectiu de reconèixer la contribució al desenvolupament i creixement de Catalunya dels extremenys que van anar a viure-hi.
1: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, deixem tota l'actualitat relacionada amb la Diada Nacional de Catalunya i tornarem a la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Però abans, un apunt més sobre política, perquè l'advocat Gonzalo Boye ha apuntat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, tot i que abans es pugui aixecar l'ordre de detenció que encara hi ha sobre ell.
18: A principis d'octubre s'espera la primera sentència del Tribunal Constitucional pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, i a partir d'aquí es marcarà el camí per al retorn de Puigdemont. Gonzalo Boye n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'endemà que fons del Suprem van admetre que acabarien aplicant l'amnistia quan el Constitucional es pronunciï.
9: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
18: Boye sosté que el Constitucional ja té tots els arguments per pronunciar-se a favor de l'amnistia.
1: Les 2:18 a l'agenda informativa d'avui, la Diada Nacional de Catalunya comparteix el protagonisme amb el fet que aquest migdia fa exactament 25 anys que dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar contra les Torres Bessones a Nova York. Uns instants que van canviar el món, que amb prou feines havia començat un segle nou. Un quart de segle després, la ciutat de Nova York fa balanç de com conservar la memòria i tancar les ferides que encara hi ha obertes. Ho ha comprovat des de Nova York mateix el nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra. Oriol, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta va ser una de les primeres reaccions en directe que es van produir a la televisió nord-americana després de l'impacte del primer avió contra una de les Torres Bessones de Nova York. És un dels documents sonors que es poden veure i sentir al museu dedicat als atemptats de l'11 de setembre del 2001. Fins aquí s'hi acosten milers de visitants dia rere dia i any rere any. Persones procedents de tot el món. Moltes no havien nascut quan es van produir uns atemptats que van tenir conseqüències a escala planetària. D'altres tenen gravat a la memòria el que va passar i encara es freguen els ulls quan ho recorden. Escoltem l'Enzo, un italià de Sicília, i la Núria, una catalana de Barcelona.
11: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants.
2: L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
4: Ara estàvem mirant els vídeos i recordant les dades, tots els morts que hi van haver i el que va passar en aquell moment. Ostres, i compungeix.
10: El museu dedicat als atemptats de l'11S, que hi ha al subsòl de les antigues Torres Bessones, demà estrenarà una nova exposició dedicada, entre d'altres qüestions, als milers de persones que van emmalaltir, sobretot desenvolupant càncers, arran de la toxicitat que l'esfondrament de les Torres Bessones va provocar en l'aire de Nova York. Els supervivents denuncien que encara no se'ls ha compensat ni se'ls ha ajudat adequadament.
1: D'aquí a pocs minuts, de fet, començaran els actes de commemoració i de record a les víctimes d'aquell atemptat a la mateixa ciutat de Nova York, a la Zona Zero. Un homenatge en què, per primera vegada, no hi serà el president en actiu dels Estats Units. Donald Trump no participarà en aquesta cerimònia perquè és a Dallas, on el Partit Republicà acaba de tancar una convenció inèdita abans de les eleccions crucials de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. Un acte, aquesta convenció, en què el vicepresident actual, J.D. Vance, s'ha autoerigit com l'hereu polític de Donald Trump, amb dures crítiques cap als seus rivals al Partit Demòcrata.
5: Els demòcrates presenten candidats que diran als vostres fills el que poden dir, com han de viure, i el que és més important, qui han d'odiar. Perquè d'això va el Partit Demòcrata el 2026, així que els hem d'enviar a pastar aquest novembre.
1: I és que, igual que ha fet J.D. Vance, Oriol, Donald Trump ha posat èmfasi en la mobilització del seu electorat i ha insistit que, si guanyen els demòcrates a les eleccions de mig mandat, destruiran, diu, els Estats Units.
10: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes, i advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
12: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
10: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
1: Reprenem, però, el fil d'aquells atemptats de Washington i de Nova York que avui fa exactament 25 anys. Són uns atemptats que van generar, de seguida, moltes teories de la conspiració. Algunes d'aquelles teories encara sobreviuen avui, 25 anys després. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per la mateixa administració nord-americana de llavors, encapçalada, recordo, per George Bush. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació del 3CAT Info, Carlos Baraibar. Carlos, bon dia.
13: Bon dia. El cert és que hi ha una infinitat de teories esbojarrades. La més pintoresca és potser la que diu que els atacs de les Torres Bessones eren una mena de cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros d'or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix, com sol passar sempre, d'un fet cert. És veritat que sota les torres hi havia cambres cuirassades de bancs i que hi havia 11 tones d'or. El cert, però, és que aquest or no valia 10.000 milions d'euros, valia molt menys, i que es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris al novembre del 2001. També hi ha una altra teoria, l'antisemita, que no pot faltar. La tesi diu que Israel ho sabia tot i que els 4.000 jueus que treballaven al World Trade Center aquell dia no hi van anar i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els havia avisat. Malauradament, la llista de víctimes rebat del tot aquesta idea. Entre els morts a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. I, finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon va generar dubtes perquè a les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques per la velocitat de l'impacte. Però l'FBI va fer públiques ara ja fa molts anys fotos on es veuen restes del fuselatge entre les runes de l'avió d'American Airlines. I sobrevolant-ho tot plegat, ja la teoria, doncs, que els Estats Units es van infligir un autoatemptat per justificar les seves polítiques posteriors, la guerra contra el terror, la invasió a l'Iraq, aquesta és la més generalitzada. I per resoldre aquesta teoria, només es pot dir aquella frase de Carl Sagan, que diu que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries, i en aquest cas no n'hi ha.
1: Doncs aquesta és la conclusió del Carlos Baraibar i de qualsevol que tingui dos dits de front. Però vaja, a la segona hora del Catalunya Migdia recordarem el que va passar avui fa 25 anys a Nova York, com ho vam explicar als periodistes que estaven allà, sobre el terreny, i també algunes d'aquestes teories de la conspiració, i les comentarem amb els nostres convidats. Ara, però, falten 6 minuts per arribar a 2:15 de la tarda, i aquí al Catalunya Migdia tenim més notícies que no estan relacionades directament ni amb la Diada Nacional de Catalunya ni amb els 25 anys dels atemptats a Nova York i a Washington. Per exemple, tenim la primera dimissió per l'embolic dels avisos del CNI a Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. La dimissió és la primera conseqüència de la desclassificació dels informes. El cap de gabinet del delegat del govern espanyol se'n va per motius personals, diu, però també per desavinences amb la versió de la crisi. Assegura que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però el delegat del govern espanyol el desmenteix i diu que ell no en tenia cap notícia. Pel president de Ceuta, la dimissió d'avui és insuficient. Juan Jesús Vives, del PP, reclama a Pedro Sánchez que depuri més responsabilitats.
14: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
6: Però el govern espanyol insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar ni tampoc es podia considerar una alerta rellevant, Mònica García, ministra.
15: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
6: I la Moncloa evita comentar els motius de la dimissió d'avui, que escala encara més la crisi política per Ceuta.
1: Però, mentrestant, aquesta matinada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal, allà a Ceuta. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya i cabanes on malvivien famílies amb nens, unes 200 persones, que encara no han estat allotjades en cap instal·lació oficial. Segons els serveis d'emergència, no hi ha hagut ferits. S'investiguen, però, les causes d'aquest foc. Més coses, quan falten 4 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, la jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Aquest segon trimestre de l'any s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, els sindicats, com per exemple la UGT, denuncien l'escletxa que han trobat molts empresaris per poder augmentar les jornades oficials. Com? Doncs fent més hores extres. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extres a Catalunya a fer-se'n més de 18 milions. I una tercera part, atenció, no es paguen al treballador, segons que ha comptabilitzat ara el mateix sindicat, la UGT. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica de fer les hores extres i especialment de manera gratuïta, Sara Riera.
16: Doncs sí, malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, les dades mostren que el debat va calar. De fet, ara la jornada, com dèiem, ronda les 37 hores, però això són xifres oficials, perquè a la pràctica, segons aquests càlculs de la UGT a què hem tingut accés, se n'acaben fent moltes més, i una part ni es paguen ni es cotitzen tampoc. Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
17: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
16: D'aquí la insistència dels sindicats perquè el Consell de Ministres aprovi, s'han compromès a fer-ho aquest mes, al registre horari, amb què tot això s'hauria d'acabar.
17: No podem anar allargant les jornades i que, per exemple, la nostra gent jove no s'incorpori al món laboral quan s'ha incorporat. Tenim una taxa d'atur dels joves estratosfèrica, de les més altes d'Europa.
16: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extres i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies.
1: Doncs ja que parlem del món laboral i dels conflictes laborals, ja hi ha data pel començament de la vaga indefinida que han anunciat els metges. És una aturada, recordeu, que es fa a nivell estatal i que començarà el dia 28 d'octubre. Els metges diuen que no l'aturaran fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb Marta Sánchez.
25: Sí, insisteixen que volen un estatut propi diferenciat del de la resta de professions sanitàries i consideren que el que acaba d'aprovar el Consell de Ministres no ha millorat les seves condicions laborals ni tampoc resol les mancances del sistema. En parlen declaracions a 3 Catinfo el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
26: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
25: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim.
1: Queda un minut per arribar a 2:15. Més coses. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions, també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques, Núria Har.
7: Sí, tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, per la por que la indústria acabi desenvolupant màquines que els humans no puguin controlar. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat, Sam Altman, en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
1: En punt 2:45. Sembla mentida, però hem tingut el quart robatori de cable de coure al túnel que connecta l'estació de França de Barcelona des de Glòries en menys d'una setmana. Ha sigut aquest matí i, tot i que ja s'ha arreglat, encara provoca retards a la línia R2 sud de Rodalies. Només passen 2 trens per hora i sentit i els regionals de la línia del Garraf van mitja hora tard. A més, avui hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. Què pensa fer el Ministeri de Transports a banda de comprar més coure per evitar aquests robatoris, Joan García?
5: Instal·lar càmeres de seguretat de gran capacitat i alta tecnologia. En posarà a tot l'estat els punts on sol haver-hi els robatoris. N'hi haurà, per exemple, a l'estació de França de Barcelona, i es treballa també amb els Mossos d'Esquadra per identificar els lladres i els contactes que tenen per vendre el material. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
8: Acabamos de adjudicar las cámaras de vigilancia en la estación de Francia y estamos en un contacto permanente con los Mossos para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable, ¿no?
5: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable només a l'R3, una de les línies més afectades pels robatoris per les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga.
1: I ja que parlem d'infraestructures, s'ha fet un pas endavant en la prolongació de la B25, l'autovia del Baix Llobregat, entre l'A2 i l'autopista C32 per millorar els accessos a Sant Boi i al Prat.
5: S'han acabat les obres dels enllaços de l'autovia amb el centre de Sant Boi i amb la C32 en direcció cap a Castelldefels. És un pas més després que la primavera d'aquest any ja va entrar en servei un tram de 2 quilòmetres del tronc central de l'autovia. D'aquesta manera, es contribueix a descongestionar, sobretot la carretera comarcal 245, que travessa les poblacions d'aquesta zona del Baix Llobregat.
1: Passant 2:45, si heu jugat a la grossa, a la loteria, agafeu paper i bolígraf, perquè el número 54.949, 54949 de la sèrie 9, s'ha endut el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. El sorteig s'ha fet aquest migdia i ha deixat altres números premiats dels 70.000 que es van posar a la venda.
25: Més enllà d'aquest Premi Extraordinari, la Grossa de la Diada ha premiat amb 50.000 euros el número 54.549. Segon premi, de 20.000 euros, ha estat per al número 47.863 i, finalment, el tercer, de 10.000 euros, per al número 52.168. I altres premis, amb reintegraments en funció de les terminacions, que podeu consultar al web de Loteries de Catalunya. Demà, per cert, ja començarà la comercialització de la grossa de cap d'any, que se sorteja el dia 31 de desembre.
1: Doncs vinga, si no us ha tocat, ja sabeu, heu de continuar treballant com els altres. Per cert, ha mort als 78 anys la política italiana y militante feminista Emma Bonino.
19: Yo nunca he sido feminista en el sentido estricto y militante de la palabra, pero ello no me ha impedido.
1: Històrica del Partit Radical, va ser una figura clau en la defensa dels drets civils durant més de 5 dècades, Joan Aleix Mata.
20: Sí, durant la seva llarga trajectòria va ocupar tota mena de càrrecs polítics, entre els quals 2 ministeris a Itàlia i una cartera de sanitat a la Comissió Europea de Jacques Santer, però és sobretot en el seu activisme en causes pels drets humans on es va fer més coneguda. Va ser pionera de la lluita feminista, va impulsar campanyes internacionals per acabar amb la mutilació genital femenina i es va enfrontar al Vaticà per promoure la legalització de l'avortament, el divorci o l'eutanàsia.
19: Yo creo que cada uno tiene el derecho de decidir cómo quiere morir. Y esto no lo deciden ni los jueces, ni el Parlamento,
0: ni los en favor ni los en contrario. Creo que cada uno tiene la responsabilidad de decidir por sí mismo.
20: Malgrat el seu activisme d'esquerres, Bonino va guanyar-se el respecte de tot l'arc polític, fins i tot d'ideologies oposades. De fet, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ja ha confirmat que li faran un funeral d'estat.
1: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
21: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
23: Catalunya migdia.

0: Aquests que sentim són un dels grans protagonistes d'un dels actes festius més massius que hi haurà per la Diada Nacional de Catalunya, la Festa per la Llibertat que organitza cada any Òmnium Cultural. Es fa el passeig Lluís Companys a tocar de l'Arc de Triomf a Barcelona i els que sentim, la Gossa Sorda, són el cap de cartell, Maria Guixà.
1: Sí, la banda de Pego porta a Barcelona el seu repertori de música combativa festiva amb aquesta barreja de sonoritats que van des del rock fins a l'ska, passant pel reggae i pel punk. La Gossa Sorda actua a 9:45 del vespre, però els concerts ja arrenquen a les 7 de la tarda. Ho fan amb DJ Trapella. 11:45 de la nit serà el torn de DJ Casu, que ja tancarà aquesta nit festiva. Recordem que tots aquests concerts són gratuïts.
0: I a banda de la Festa de la Llibertat, hi ha més compromisos avui de música. Sala Paral·lel 62 acull la segona edició del Festival Catalunya Triomfant.
1: Sí, el festival reuneix a 6 de les principals bandes de metal en català. Una de les que actuaran són aquestes que sentim, Falç de Fatillera, amb aquesta adaptació d'Estela Esplendens, del llibre vermell de Montserrat. També actuen els veterans Foscor, que encapçalen el cartell i celebren el seu 25è aniversari. I entre les formacions que també seran en aquest festival hi ha el Death Metal d'Angoixa, els terrassencs Brademarco, els bergadans Zanatropiki. També hem de destacar que hi haurà el Black Metal de Margó, els concerts a partir de 6:45 de la tarda. I t'ho acabo, al marge tot plegat, recordant que avui en aquest acte central de la Diada que es fa al Teatre Nacional de Catalunya...
2: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no...
1: Alguns dels noms propis del panorama musical actual, com aquestes que sentim, a l'Osa, també hi seran Joan Dausà, Sopa de Cabra, Andrea Motis o Xerima Nesté, entre d'altres.
0: Doncs tot això serà aquest vespre amb els diferents actes i els diferents concerts que hi ha avui, 11 de setembre. Però, a banda d'això, també tenim teatre. Perquè Fira Tàrrega impulsa un programa per donar a conèixer creadors interessants en les arts al carrer i l'espai públic de tota Europa. Al llarg de 4 anys, fins a 200 artistes participen en el projecte europeu Platform In Situ, del qual Fira Tàrrega forma part. Tàrrega, Marta Vives.
3: El programa Platform In Situ, que es desplega fins al 2028 amb finançament de la Comissió Europea, té com objectiu donar suport a artistes emergents que vulguin desenvolupar les seves creacions escèniques a espais no convencionals de tota Europa. D'entre els seleccionats i els catalans, els informals. Pere Josep és un dels membres.
4: Que és per nosaltres era com el gran, un dels grans somnis que una xarxa de festivals, de programadors, de gent així que vol recolzar la cultura, ens recolzés en un projecte, saps, ens posés diners, ens posés festivals on provar, contents, agraïts totalment de tenir aquest suport i aquesta també expansió i projecció cap a fora de Catalunya, Espanya.
3: Els seleccionats participen, entre altres, en un programa de preparació i formació, formen part de laboratoris immersius i, a més, poden desenvolupar les seves creacions.
0: I abans dels esports, una cosa més, perquè avui, a banda de Diada Nacional, és divendres i, per tant, hi ha novetats a les cartelleres.
5: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate.
0: I això que sentim, que és Pràcticamente Màgia 2, la seqüela d'una pel·lícula dels anys 90, és una de les estrenes destacades avui a les sales de cinema. Però també arriben a la cartellera la catalana Forastera i el thriller El Nido.

0: que van al bosc per una teòrica amenaça exterior que acaba fent-los embogir. Les actuacions de Michel Gené i Luisa Gavassa eleven encara més el resultat final d'un film que no és rodó però que funciona prou bé. Completen les novetats el debut lluminós de Lucía Aleñar, Forastera, una altra coproducció catalana, Lionel, un nou títol del detectiu Conan, L'àngel caigut de la carretera, i la comèdia espanyola Un plan perfecto, amb Jordi Sánchez.
1: Doncs falten 20 minuts per arribar a les 3.
2: Catalunya migdia.
1: I des d'ara fins a les 3, l'actualitat esportiva. Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda, Escar.
1: La temporada del Barça ha començat molt bé i el president Joan Laporta diu que ho volen guanyar tot.
3: Sí, amb aquell to d'ambició, Laporta ha encapçalat l'ofrena floral del Barça. Aquest matí ha fet un discurs molt ambiciós. Ara mateix ja el sentim.

0: Avui, dia de la Catalunya, els equips catalans han començat la jornada amb la tradicional ofrena de flor, Roger Albusà.
1: Sí, l'ofrena al monument de Rafael Casanova, on el president del Barça, Joan Laporta, ha encapçalat la comitiva blaugrana al costat del vicepresident Rafa Juste, un gran nombre també de directius i representants dels equips, com ara Fermín, de l'equip masculí de futbol, i Pere Romeu i Patrick Guijarro, l'entrenador i la capitana de l'equip femení. Allà mateix hem sentit Laporta, que reconeix que l'objectiu aquesta temporada és aconseguir els 4 títols possibles.
2: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Uh-huh. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
1: Segons Laporta, tothom ha d'estar alerta perquè hi ha tanta qualitat que hi ha plantilla per fer 2 equips.
2: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos 2 equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien. Por lo tanto, todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
0: I per seguir competint i en tensió, avui els de Flick han tornat als entrenaments.
1: Sí, ahir va fer festa, l'endemà de la golejada contra el Feyenoord. Avui l'equip ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge al Camp del Llevant. Per cert, Emèric Garcia amb mascareta, després de trencar-se el nas un cop més diumenge passat a Mestalla. Avui Eric amb mascareta, demà últim entrenament al matí i a les 12 sentirem Hansi Flick en la prèvia d'aquest Llevant-Barça diumenge a 16:45 de la tarda. Per cert, ja és oficial la renovació de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci que renova fins del 2030, el Barça el vol protegir, el renova un any més, li millora el contracte i li apuja considerablement la seva clàusula de rescisió.
0: Ara sentíem Joan Laporta, que està satisfet, sens dubte, per l'inici de temporada de l'equip, però també deu estar molt content perquè el Barça té un nou límit salarial. No està excedit i això són bones notícies.
1: Sí, el nou límit se situa ara en els 582 milions, són 150 milions més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Això és molt important, com explica el president de la Lliga, Javier Tebas.
3: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, com deies, el Barça no accedeix al límit i també es confirma que el club està en la norma 1-1, la famosa norma 1-1 en el fair play financer. La Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
0: Doncs justament l'Espanyol viu a la zona tranquil·la de la classificació de primera divisió. Jugarà demà l'equip de Manolo al camp de l'Osasuna. A 16:45 el seguirem amb el Sergi Andreu. Aquest migdia ha parlat el tècnic Manolo, que ja sap el que és guanyar el Sadar, Sergi.
4: Sí, el Sadar sempre és un camp complicat, tot i que en l'últim precedent del mes de maig de la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar per 1-2 en aquella penúltima jornada de Lliga on l'equip va assolir la permanència ja matemàtica. Demà buscaran retrobar-se amb la victòria després de 3 partits sense guanyar. L'equip perico només ha sumat, de fet, un punt dels últims 9, després de l'empat in extremis contra el Sevilla de diumenge passat. Aquesta vegada l'equip arriba a Pamplona amb 4 punts dels 12 disputats aquesta temporada, però amb la confiança alta per endur-se

0: demà els 3 punts.
1: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts demà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això, durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips de la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
0: L'Espanyol té demà 3 baixes, els lesionats Quique García i Javi Puado, i encara no hi serà tampoc Andoni Gorosabel, que es recupera d'unes molèsties i, a més, encara es troba lluny del ritme de competició de l'equip. Manolo també ha fet autocrítica avui a la sala de premsa i té molt clar que és allò que li cal a l'equip per créixer i per millorar.
1: Yo el día que me voy más descontento a nivel defensivo es el día de Anoeta, que los dos goles llegan en dos transiciones y eso sí que me molesta bastante. Por lo demás, creo que el equipo a nivel defensivo desde que ha empezado la Liga está a buen nivel, esperemos que siga así y no, tenemos que mejorar en cosas que hemos visto a nivel ofensivo que son mejorables y después si nos tenemos que pasar el balón 30 veces para un ataque, pues pasarnos el balón 30 veces para atacar con criterio y no precipitarnos.
0: Demà a partir de les 4 la transmissió a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio d'aquest Osasuna espanyol. Per cert que avui el Club Blanqui Blau ha fet també la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la comitiva encapçalada pel president Alan Peix i representants institucionals i esportius del club.
2: Això demà, i també demà el Real Madrid torna al Bernabéu, rep el Rayo Vallecano i a la roda de premsa de Mourinho, molt sucosa com sempre, hem tingut un parell de perles, Roger.
3: Mira, la primera en relació amb la baralla de la temporada passada entre Valverde i Tchouaméni, li han tret el tema a Mourinho avui i, segons el portuguès, els dos jugadors ja s'han reconciliat.
4: En vez de saberlo todo, si no sé nada y llego al vestuario sin saber nada, pues me parecen dos grandes amigos. Obviamente que cuando llegué y cuando Aurelien ha llegado del Mundial, obviamente que estaba atento, porque tenía que percibir si yo tenía que intervenir y hacer de ministro de la Paz. No he hecho nada.
3: I demà estarem pendents de la grada, després dels xiulets de l'afició contra l'equip. Dimarts a la Champions contra l'Inter. Avui Mourinho hi ha tornat a dir la seva. Diu que Vinícius és dels més exigits perquè la gent n'espera molt. I també s'ha referit al CTA, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, per insistir que s'havia de repetir el penal que va fallar Mbappé al camp del Betis.
4: És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la classe arbitral, i no la digo solo en Espanya, en todos los países donde he estado, he encontrado exactamente la misma situación. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan, digamos, en crítica a una situación arbitral. Muy unidos, y la unión hace la fuerza.
3: Bé, demà aquest Madrid-Rayo a les 9 del vespre poden tornar els 3 jugadors que no van poder jugar a la Champions perquè estaven sancionats, Bernardo, Camavinga i Arda, cames fresques per tant per José Mourinho en una jornada a la cinquena que comença avui a les 9 amb el Sevilla-València.
2: El Madrid que ve de jugar a la Champions entre setmana i un dels equips que més ha brillat en aquesta arrencada continental és el Como de Cesc Fàbregas. Ha arrencat amb força la fase Lliga de Campions, victòria 4-1 sobre el Leipzig de Vitovac. Cesc Fàbregas celebra la bona arrencada dels seus i admet, a Movistar, que el Barça fa por.
5: Que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
2: Ahir, el Bayern de Múnich va escombrar el Bodø/Glimt noruec per 5-0 i també golejada del Manchester United 4-0 davant del debutant Sava de l'Azerbaijan. Com a resultats, tots dos més destacats del dia. El Paris Saint-Germain amb 6 gols a favor a la primera jornada de la Champions, el Bayern i el Barça amb 5, i el United i el Como amb 4, són els equips que han començat més forts a Europa des del punt de vista ofensiu. A segona, el Girona rebrà demà el Castelló a 6:45, sense Justin, sense Porto, sense Unai. Quique Álvarez, el tècnic, ha fet roda de premsa avui, adverteix que el Castelló és un dels equips més perillosos de la categoria i apunta que saben què fer amb la pilota, que tocarà patir.
6: Quan troba avantatges o quan et roba la pilota, et corren i van a fer-te mal, no? Llavors això el fa un equip que tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals. Hi haurà moments, i ho hem de saber, l'afició ho ha de saber, que seran difícils demà, segur, seguríssim, i que els necessitem, com han estat els dos partits que hem fet aquí.
7: El Castelló és líder en aquesta segona divisió, el Girona és cinquè. Per altra banda, el Sabadell arriba tercer a aquesta jornada. Diumenge, Mallorca-Sabadell, el Tot Gira a 7:15. Això demà i el cap de setmana. Avui arrenca la jornada a la Lliga F. A 9:15 tenim el primer partit, el Deportivo Real Madrid, i demà al migdia la primera cita per als equips de casa nostra és l'Espanyol femení, que jugarà al camp de l'Atlètic Club.
0: Sí, en directe demà a les 12 del migdia per Esport 3, a l'Ezama. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que han revisat allò que no funciona després de dues derrotes seguides.
8: M'han fet una mica de reflexió, de autocrítica i, bueno, i donar-li continuïtat realment a el que estàvem fent, perquè és un procés, no, les coses no surten d'un dia per l'altre i bueno, la resiliència en aquest equip i en aquest club és una de les coses que ens dona valor i en això estem i crec que ha fet una bona setmana d'entrenaments.
0: L'Espanyol femení ha treballat aquesta setmana per ser un equip més profund en atac que els dos partits de Lliga de l'inici. També demà a les 7, Barça Atlètic de Madrid. El tècnic Pere Romeu adverteix de les transicions matalasseres i demana més control de joc que l'últim dia contra el Sevilla.
9: Doncs a mi l'altre dia el partit contra el Sevilla no em va agradar gaire, la veritat, tot i el resultat contundent, tot i marxar 0-3 amb els dos gols al final, el 0-2 i el 0-3, vull dir, al final de la primera part, crec que no va ser un gran partit, crec que no vam tenir el control absolut com a mi m'agrada tenir, crec que vam tenir imprecisions que no les solem tenir, crec que també, evidentment, era difícil jugar, feia molta calor, la gespa no estava en l'estat més òptim per aquesta posició de la pilota que tu també vols.
0: Amb la baixa confirmada de Clara Serra, Jordi, Irene Paredes i René Van Eyten són dubte de cara a demà a l'equip blaugrana. Diumenge, 7:45, Eibar, Llevant, Badalona.
7: I ara fem una pausa, i després...
10: La pista no està al 100%, però els pilots a poc aniran afinant la seva competitivitat.
7: De moment, amb el Damià Aguilar sabrem com està la pista al circuit de Misano i, sobretot, com va el primer dia d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
17: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
18: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sencer pell de granota Origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc Origen Espanya a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
19: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
12: Catalunya migdia.
7: I avui es tanca la fase inicial de la Lliga Catalana de Bàsquet. Es disputa a Tarragona. L'Ilerna Lleida ja té una plaça a la final de diumenge i el segon equip ha de sortir aquest vespre de l'enfrontament entre el Manresa i el Barça, Carles Vila.
20: Dimecres els del Bages es van imposar l'Andorra i ahir ho va fer el Barça. Els dos equips van mostrar coses positives, però també falta de rodatge. Els blaugranes, amb un gran començament, van patir al final per guanyar els andorrans. Això sí, van poder mostrar alguns dels canvis que vol ser acollits per aquesta temporada. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
21: Juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé. No?
20: Recordem que el Barça ahir va anunciar que Macondo estarà 6 setmanes de baixa. Pel que fa al Manresa, els de Diego Ocampo han tingut més temps per descansar. El primer partit, després d'un mal començament, va mostrar una molt bona defensa en la segona part. Diu Ocampo que el físic encara no està a punt, però que també caldria entrenar el joc intel·ligent.
22: Para mí el baloncesto no es solo físico, se habla de atleticismo, de fisicalidad. El baloncesto siempre ha sido de inteligencia. Y la inteligencia se entrena. La inteligencia es, pues, espacial. La inteligencia es cómo te comunicas. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en esto. Esto es entrenar y esto es lo que tenemos que conseguir, que jugamos con inteligencia.
20: Aquest Barça-Manresa comença a les 9 del vespre. 2:15 es juga el primer partit d'aquesta tercera jornada entre el Joventut i el Girona, ja sense cap opció pels dos equips de poder lluitar per una plaça a la final.
7: Per cert, que el Joventut incorpora cedit un alè pivot, arriba del Madrid, es tracta de Eli Ndiaye fins a final de temporada. Això pel que fa al bàsquet. En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de San Marino de MotoGP i d'aquí uns minuts comença la segona sessió del dia al circuit de Misano Adriático. Enviat especial de Damià Aguilar.
10: Marc Márquez està motivat, el seu llenguatge corporal a sobre de la moto no ofereix cap dubte. El Tro de Cervera ha liderat la primera sessió, ha saltat al primer lloc al darrer segon d'aquesta sessió, no ha volgut renunciar-hi. Marc Márquez ha començat a mesurar forces amb el pilot que ell assenyala com el seu màxim rival, Marco Bezzecchi, per tant, primer i segon, i el líder del Mundial, Jorge Martín, que comença vuitè. Per tant, al madrileny li toca remar per atrapar aquests dos. Bon paper també d'Àlex Márquez, amb la quarta posició, la onzena de Pol Espargaró i Àlex Rins, que no ha passat del 21è. I ara, a les 3, l'anomenada pràctica canviarà 10 pilots a la classificació directa i la resta a la repesca. Jorge Martín lidera el Mundial amb 19 punts més que Marc Márquez i 24 més que Marco Bezzecchi.
7: I a Madrid, Damià, també ha començat avui l'activitat a pista. És el Mat Ring de cara al Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana. Què em pots esperar, Damià, d'això?
10: Doncs, a banda de la polèmica social i política associada en aquest projecte, en el pla esportiu cal esperar que no hi hagi més accidents del compte. El dibuix del circuit semiurbà és delicat, fa que sigui el circuit més semblant a Mònaco en aquest calendari. Aquest matí un Fórmula 2 s'ha estavellat i s'ha calat foc, però sense més. I fa pocs minuts que ha acabat la primera sessió d'entrenaments lliures, sense accidents, però amb diversos ensurts. Han dominat els Mercedes amb Russell i Antonelli, seguits pels Ferrari de Leclerc i Hamilton, 15a posició per Fernando Alonso, 17a per Carlos Sainz. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli, recordeu, lidera el Mundial amb 66 punts més que George Russell i 76 més que Lewis Hamilton.
7: I avui comença la Lliga de Futbol Sala, la masculina en aquest cas, i avui mateix ja tenim un equip català en danses, el CatGas Energia de Santa Coloma, David Gallofré.
1: I juga un dels dos equips catalans. Debuta el Futbol Sala García a casa, 2:15 contra el Palma. Marc Torrà, tanca dels colomencs.
11: Res millor que començar, com et deia, amb un equip top, en Palma, i bueno, és un equip que ja fa temps que ens el trobem, tant a Lliga com moltes vegades a la Copa del Rei, en aquestes quarts, normalment, i sempre estem a prop, però bueno, és que ens tenen la mà una mica agafada, aviam si aquest any podem canviar les tornes.
1: El CatGas Energia Santa Coloma arriba amb incorporacions destacades, com Eric Pérez, Pau López i Dylan Vargas. Torrà destaca l'adaptació dels nouvinguts i insisteix que el primer és mantenir la categoria.
11: Sobretot esperem una segona volta que sigui millor que la primera, perquè així pots solidificar conceptes, que anem millorant i perquè segueix sent una plantilla jove. I aquest és el camí, anar millorant dia a dia. Òbviament, els objectius primordials és la salvació, perquè això és la consolidació del projecte, i a partir d'aquesta salvació ja veurem.
1: El Barça debutarà demà a la pista del Valdepeñas.
7: I la competició canvia de format, David.
1: El campionat es jugarà en el format de dos tornejos, apertura i clausura, el primer de setembre a desembre, el segon de gener a maig. 15 jornades per torneig i cada torneig tindrà un guanyador. Després de clausura es disputarà el play-off per al títol. El jugaran els dos primers de l'apertura, els dos primers del clausura i els quatre equips amb més punts en total, entre els que no estiguin ja classificats a les primeres places. Els play-offs, quarts, semis i final, el millor de tres partits. Si el campió d'Europa vigent no és de l'Estat, la Lliga Espanyola tindria dues places a la Champions. Una per al guanyador de la Lliga, l'altra per l'equip amb més punts entre apertura i clausura. Si el campió d'Europa és estatal, només una plaça de Champions i seria per al guanyador de la Lliga. A més, la Copa d'Espanya i la Copa del Rei s'unifiquen en una única competició amb la fase final al març. Tindrem dos equips catalans en competició, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça.
7: Ja tenim definida la final femenina al US Open, David Duach.
2: Aquesta final del quadre femení la jugaran dissabte a la nit, hora catalana, la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en dos sets la nord-americana Jessica Pegula, 7-5 i 6-2. Mentrestant, Rybakina ha superat en tres parcials la també estatunidenca Coco Gauff. Això sí, Rybakina, la nova número 1 mundial en detriment de Sabalenka, precisament, ha hagut de remuntar un set advers. 3-6 inicial en contra, capgirat per un doble 6-4 a favor. Entre aquesta nit i la matinada de dissabte es disputaran les semifinals masculines. Primer, duel local entre Francesc Tiafoe i Ben Shelton, a partir de les 9, i no abans de la 1 de la matinada, l'alemany Alexander Zverev, cap de sèrie número 1, se les haurà amb el rus Karen Khachanov.
7: I rematem-ho, Sergi, com va la Vuelta?
0: Doncs mira, falten 85 quilòmetres per l'arribada. Hi ha un grup d'escapats amb 16 ciclistes. Entre aquests 16 no hi són Enric Mas i Roglic, per tant, els dos
7: atents,
0: que encapçalen la general, a un minut i mig d'aquest grup d'escapats, el grup on roden Roglic i Enric Mas.
7: I només d'etapa de Vuelta, endavant el Catalunya migdia amb l'Òscar.
3: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la Diada d'aquest any s'ha convertit en un clam per la convivència i contra els discursos d'odi. El president, el govern, també el Parlament, molts alcaldes i les entitats independentistes fan una crida a la convivència i la tolerància. Fins i tot s'hi ha afegit l'expresident Jordi Pujol en un missatge al matí de Catalunya Ràdio. També ha passat, però, pels Estats Units, perquè fa exactament avui 25 anys que van fer caure les Torres Bessones de Nova York en uns atemptats que van canviar el món. S'han fet actes en record d'aquells dies, d'aquells fets, aquest any, sense el president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha anat fins a la punta de Manhattan, on hi ha el memorial per les víctimes de l'11S. I ens hem fet ressò, també, de la primera dimissió per la crisi de Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. Ell va ser qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. En aquell missatge del CNI s'indicava que 180.000 persones seguien una crida a les xarxes socials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
4: Doncs ara sí que està en marxa l'acte central de commemoració de les víctimes de l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, que justament avui fa 25 anys. La cerimònia ha començat amb un cor que ha interpretat el que sentiu, l'himne dels Estats Units, i després s'ha fet un minut de silenci, justament a les 2:46, moment en què es va estavellar el primer avió contra el World Trade Center.
14: John Leslie Albert.
23: Peter Craig Alderman.
14: And my uncle, court officer Mitchell Scott Wallace.
4: Diversos familiars de les víctimes han llegit els noms de les prop de 3.000 persones que van morir amb l'atemptat, mentre el violoncel·lista Yo-Yo Ma acompanyava amb una interpretació musical. Entre les autoritats hi ha els 4 expresidents vius, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton i George Bush, el que era el mandatari en el moment de l'atac. També hi és l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que no farà cap discurs i que en les últimes hores, Òscar, ha rebut crítiques islamòfobes des dels sectors més conservadors. Per primera vegada, el president en actiu, és a dir, Donald Trump, no assisteix a l'acte. Donald Trump ha viatjat des de la convenció del Partit Republicà a Dallas fins al Pentàgon, on l'11 de setembre del 2001, recordem-ho, també hi van morir 184 persones. I al marge de tots els actes d'aquest 11 de setembre a Nova York, aquí a Catalunya és la Diada Nacional del País i l'independentisme escalfa motors per aquesta tarda. L'Assemblea i Òmnium convoquen la manifestació d'aquesta diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i també a Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur del país. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. I justament, algú que fins ara no havíem sentit, el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, creu que l'independentisme ha donat una imatge lamentable de Catalunya arran de la situació que es va viure ahir al vespre al Fossar de les Moreres, on, recordem-ho, hi va haver enfrontaments. I ha reclamat la Catalunya que diu enlluerna el món.
24: Ja no en tenen prou en barallar-se amb els que no pensem com ells, sinó que fins i tot es barallen entre ells. Amb un espectacle de garrotades i ball de bastons al Fossar de les Moreres que dona una imatge de Catalunya absolutament nefasta. Menys Fossar de les Moreres i garrotades, més donar exemple al món de lideratge com és el que van fer a la Sagrada Família.
4: I encara un apunt més, perquè ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític, ha mort amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya, això era entre els anys 80 i el 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular de Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
3: Doncs aquest és el resum de les fets més destacats, ara a la segona hora del Catalunya Migdia. Passant gairebé 5 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats i analitzem el que ha passat al matí i el que pot passar a la tarda a Barcelona i també el que està passant ara mateix a Nova York i què és el que va passar avui fa exactament 25 anys.
5: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT. 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
25: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Catalunya migdia. Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Passant 6 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara i fins les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda.
3: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
27: Molt bona tarda.
3: I el periodista Joan Foguet. Bona tarda.
28: Bona tarda i de Bosguard.
3: Que debuta al Catalunya Migdia, per tant, sota benvingut.
28: Gràcies.
3: Esperem estar a l'alçada de tan il·lustre tertulià, eh?
28: Bona diada, va, portem-nos bé. Va.
3: Això, vinga, va, doncs bona diada, portem-nos bé. Tot a punt? Esteu fent festa? Esteu treballant?
27: Treballant.
28: Estan aquí. La pregunta és estranya, no? Estem treballant aquí.
27: De fet, és la meva hora de dinar.
28: Ai, ai, de molt bon humor, perdó.
3: No,
28: ni de molt bon humor.
3: Escolta, molt bé. No, les entrades ja han entrat ja. O sigui, no el turmell, no. Les entrades han anat ben bé al genoll. Al genoll. No, no, escolta, hauré d'anar d'aquí al traumatòleg. També està treballant qui ens porta el primer tema. Si avui és divendres, tot i que sigui diada, saludem l'Empar Moliner. Bona tarda.
27: Treballant, a veure...
3: No sé, escolta'm, el Pere se m'ha tirat a la jugular quan tots... he dit que...
27: No, tots sabem que Catalunya no s'opina sola. I per això està tothom aquí, al tothom, peu tothom, del canó.
3: Tothom.
27: En un dia com avui.
3: És que hi havia les carreteres ahir a la tarda i aquest matí era per gent que anava al seu lloc de residència, de segona residència, escoltar el Catalunya Migdia, concretament.
27: Home, es desitgen caravanes per això. Clar. Mira, llavors, ara estan a la caravana.
28: És l'hora bona, aquesta. És aquesta, just, ara si ens estan escoltant.
27: Llavors, quan dius, aturats... quin diari, Luz García, llavors et fa una ràbia. Oh! Tot la normalitat a tot arreu, menys aquí. Us ha tocat la grossa, per cert?
28: Avui no.
27: I a mi 5 euros em tornen. Mira quina il·lusió.
3: Pues no té una pasteta o alguna cosa que paguem per res.
27: No, és, ho he vist ara.
28: La loteria.
3: No, ell sí li ha tocat.
28: Venia a socialitzar.
27: M'ha tocat, em fa ràbia, perquè la vaig comprar al bon preu, que n'hi havia 3. Llavors en compres una. Llavors dius, com toquin les altres, quina ràbia. Però ja ho sabria, suposo.
3: Això, suposo que sí.
27: Fan això.
3: A mi no em podia tocar perquè no hi jugava, per tant, no tenia cap esperança.
27: A més, s'ha de jugar, la grossa.
3: No soc gaire de loteries, ni de grossa, ni dels altres.
27: Jo, perquè era el súper, la noia m'ho va dir tan amablement, que vaig dir, mira...
3: Què és el tema que portes avui, a veure?
27: A veure... Moltes coses s'han quedat enrere des del procés, des d'aquell 1 d'octubre, del qual farà 10 anys, gairebé una dècada, eh? Quantes arrugues de menys. Entre les coses que s'han perdut, i no és menor, hi ha Ciudadanos. Avui m'han recordat, dic, ostres, les rimades, a la revista Telva, amb aquell número d'abril del 2018, que estava tan guapa, que havia guanyat les eleccions el 17, però no podia governar, i duia un vestit que jo m'ho vaig mirar, de la dissenyadora Diane von Fustenberg. El Saló dels Passos Perduts, que és un nom que m'encanta, el Saló dels Passos Perduts. I una diada nacional, que avui ho és la prova fefaent que un poble existeix, encara com a poble, i és per això que justament Ciudadanos estaven interessats en que es canviés la diada per Sant Jordi. És una idea que a les cartes del director de La Vanguardia del 1800 ja sortia aquesta idea, perquè no va prosperar mai. Que, no dubteu, si haguessin aconseguit que fos Sant Jordi la diada, llavors s'hagués dit dia del libro i així anar fent, eh? A mi mai no m'ha agradat el futbol defensiu, m'agrada el futbol que ataca, i en Catalunya, que és aquest estrany país, on jo almenys he nascut, però en els meus avis, que és molt petit, però com totes coses petites, és ple de complexitats i de bellesa, tinc la sensació d'haver de fer sempre un joc defensiu. La llengua està amenaçada, sense llengua s'està, però no s'és. I per tant jo he pensat, ostres, per què no un joc a l'atac, no? Des de l'estil Johan, aquest home que li va posar Jordi al seu fill, que això no ho fa ningú. Ell deia, sortiu i gaudiu. Llavors, l'atac, el joc bonic amb Catalunya, jo diria que passa, almenys és el que jo m'aplico, per enaltir, conèixer, divulgar la seva gastronomia. I direu, què? Això és enaltir Catalunya? Feu-me cas, nens. S'està morint el fricandó, perquè diuen els influencers que a Instagram la nostra cuina és massa marró i ha de ser verda. Tenim el primer receptari d'Europa, una de les cuines més complexes, amb bogeries màximes, com els mars i muntanya. Perquè digueu-me vosaltres en quina cuina del món hi trobes mandonguilles de carn amb sípia. Aquest carn i peix només el trobes a la cuina asiàtica, però a la cuina europea aquesta bogeria no la trobes. Estimar la cuina, en realitat, és estimar, esclar, l'oli, el pa, el vi, que ens acompanyen des de fa 2.000 anys. El vi català, en aquests moments, el que sempre va junt amb la gastronomia, està posicionat com a referent mundial, ben puntuat a les guies internacionals, molt exportat. Per tant, noms de vinya, petits cellers en català o grans cellers viatgen pel món i jo sempre ric quan em bec un vi que m'agrada molt perquè penso, mira, al Japó estan pronunciant aquest nom, que és el nom d'una vinya. Jo sé, un senyor està dient un coll baix, o si té més poder adquisitiu està dient l'ermita. Cuidar la cuina, cuidar els pagesos, és cuidar la llengua, és cuidar el país. La militància més global que podem fer en aquests moments és l'alimentària. I incloc el vi perquè està considerat, esclar, encara un aliment. I això esperem que continuï sent així enfront de la lluita per equiparar-lo a altres begudes com el llúpol o l'alcohol d'alta graduació. S'estima el que es coneix i, per tant, jo us convino a militar coneixent els productes de la terra catalana.
3: Doncs aquesta és la reivindicació que em fa l'Empart Molinera. De seguida sentirem a totes les entitats, a tots els partits polítics, parlant avui sobretot de convivència, de fer front a l'extrema dreta. L'Empart prefereix enaltir la cuina catalana i la gastronomia.
27: Això és convivència. Això és convivència. És, tot això és cultura.
3: No sé com ho veieu, si us hi afegiu.
12: Jo, per començar, haig de dir...
3: Estàs prenent notes, eh?
12: No, perquè ha tocat un tema molt important, que és la mort del fricandó. Perquè jo durant la pandèmia no sabia cuinar. I vaig aprendre, durant la pandèmia, estant a casa, quatre plats a fer-los.
27: I miraves els vídeos, per exemple, que feia la ruscalleda o el...
12: No vull posar noms. No vull posar noms, perquè no tots eren igual de bons. I ara no
27: llavors,
12: vull... Llavors, dia no, ja, no, directament,
27: llavors no eren aquests, perquè si dic ruscalleda, dic top. Ten.
12: No, sí, però és que no vull començar.
27: Però bé, miraves vídeos. Tu.
12: Sí, i vaig aprendre el fricandó.
27: Ja
12: per donar la dada. O sigui, és ma mare que s'ha endut els tàpers de fricandó de casa meva, no li enrevés.
3: Com t'estàs traient pit ara, eh?
12: Bueno, que vull dir que no està mort del tot. O sigui, hi ha una esperança.
27: És a dir, mentre hi hagi un ésser com tu...
3: Sí, l'esperança és Joan Foguet.
27: Mentre hi hagi un ésser com tu...
12: Bueno, no, ara tampoc podria, tampoc. Però el fricandó és el que millor faig, diguem-ne.
27: Doncs no és fàcil.
12: Coses, poso l'intermitent amb el cotxe, faig cosetes.
27: Doncs mira, jo amb el fricandó puc acompanyar-te, posar l'intermitent, de vegades encara no, però estic aprenent.
3: No, és que això no ho saps.
27: Tinc examen, tinc examen aviat.
3: Fa un any i mig que seguim al Catalunya Migdia les aventures d'en Pat Moliner intentant treure's el carnet de conduir. Encara no?
27: No, però tinc un examen aviat.
3: Ah, però escolta, però t'aprenguin ja, eh? La teoria la tenim superada, no?
27: La teoria va ser rapidíssima.
3: Està a punt de caducar.
27: Al març, nen.
3: A veus?
28: Quan arribaràs... I la pràctica no hi ha manera, eh?
27: No, sí. Però ara faig un paquet de pràctiques, aviam si...
15: Ara entenc que compri loteria, perquè...
28: Sí, clar, és la manera de que et portin, un xofer. Estar...
27: Ja m'agradaria.
28: Potser no el tema del dia, però un paquet de pràctiques,
27: sí,
28: què vols dir?
27: Que tu vas a l'autoescola i li dius, a veure...
28: 10 dies non-stop de music.
27: A veure, les que pots pagar, perquè et dic una cosa, cares, treure's el carnet, vulguis... O sigui...
28: És una inversió, no és una despesa, és una inversió.
27: A veure, sí, eh? O sigui, jo aviat podria tenir un xofer, però, és a dir, val uns diners. Llavors tu li dius, mira, fem-ne quantes? I dius, les que puguis, les màximes.
16: Perquè facis una idea, clar. Joan, perquè facis una idea, un dels exàmens que en Parc Molina va suspendre, és que en l'examen pràctic...
27: No havia fet mai.
16: Va sortir amb el fre
27: de
16: mà posat.
27: No havia fet mai, de pistes.
16: Aquest és el
27: nivell. No havia fet mai, però és que no, mai, de la vida.
28: I quina metàfora de la política catalana, també trobada.
27: A veure, metàfora, perquè a mi m'havien dit que el cotxe, amb el fre de mà posat, no funcionava. Mentida.
28: Aquell dia
27: sí que va.
28: En els pàrquings és com millor va.
27: Sí que va.
17: Perquè no et gastis molts diners, no veguis examen fins que no tinguis clar l'intermitent dret o l'esquerra.
27: No, això rai, no.
28: T'ho està dient de bona fe, el Pere.
27: De veritat que...
16: No t'ho diu així. Algú que no condueix habitualment.
17: Sí.
16: Habitualment.
27: Tu tens carnet, no?
17: Condueixo cotxes automàtics, cotxes manuals, de tot, eh?
27: Aquests que t'ho fan tot.
17: La cooperativa que jo soc, perquè no s'ha de confondre, no conduir amb no tenir cotxe.
28: Molt bé.
17: No tinc cotxe, però condueixo habitualment. Hi ha una cooperativa que
27: tenen un
17: tenen cotxes elèctrics que són sense màquina, sense marxes.
28: Sense canvi.
27: Mira, això està molt bé. Sí.
17: Que això cada vegada... I també he pujat, que això passarà aviat, amb cotxes sense conductor, aquests cotxes
27: de l'Uber. Tu has pujat en un cotxe sense conductor?
28: N'has anat amb l'Uber, ja?
17: Ara vindran a Madrid.
28: A Madrid,
17: d'aquests cotxes. Vull dir que si t'esperes una mica perquè vas suspenent...
27: Però has de tenir el carnet per anar-hi, no?
28: Home, un cotxe sense d'allò, no?
27: No.
28: Un taxi, és com anar en taxi.
17: I ara aquí ja pots anar també amb l'automàtic. L'únic que has de mirar a la carretera. Però vull dir que això ja està passant, també.
27: Però tu què et poses, al costat del seient? I el seient va buit?
16: No, al darrere. Sí.
27: Em fa massa por.
17: És meravellós, jo ara no vull fer propaganda, a més és de Google, o sigui, és una cosa que no tinc cap interès de fer propaganda, però realment és espectacular, eh? O sigui, i és molt, per la meva modesta opinió, molt millor que no pas que et porti un conductor.
27: I una cosa, i els podem pagar, aquests cotxes? O és com quan et diuen, posa't geotèrmia, que va bé per la contaminació, i no pots pagar.
17: San Francisco, que està tan cara la vida, els coworking són caríssims i hi ha gent que ha convertit aquests cotxes en coworking perquè és molt més barat que teniu llogat un coworking. I van treballant des de...
28: Van al despatx donant volt. Treballen dins donant volt.
27: Jo em marejaria amb això.
17: Molt barat.
27: Marejo molt.
28: Si la mobilitat laboral portada d'un extrem. No.
16: Bueno. Jo, sí, quan al matí hem pensat amb l'equip de què podia anar a la tertúlia, us garanteixo que de cotxes automàtics no ho havíem vist a venir. Això no...
28: Estan donant cops de
27: vols que anem al fossar de les Moreres? Vols que tornem al fossar de les Moreres, aviam què ha passat?
16: No, home.
28: És bastant indicatiu.
16: Igual ho podria ser.
17: De totes formes, no vull deixar de dir-li al Joan Foguet que estem tan orgullós perquè creu que sap fer fricandó perquè la seva mare s'emporta.
27: Amb la cuina no. Són cabrones.
28: Creu-me.
27: Se't cremarà.
17: No és molt objectiu fer veure que saps fer fricandó perquè la teva mare...
28: Jo ja sé per on vaig. Tu vols que t'emporti, oi?
17: No és mala idea.
28: Veus? Jo sabia com
17: la teva mare amb tota segura sou.
27: Porta un fricandó divendres.
28: Divendres que ve.
16: És que jo estic pensant que...
28: No utilitzo llata. Una cosa que ets a dir.
27: Hi ha dues escoles.
16: Per decidir si és bo o dolent i si ell és un bon cuiner o no, s'ha de portar una mica.
28: Mira, a la ràdio ets de portar...
27: Ha dit no utilitzo llata, que això vol dir que sap els noms. Això és el més important.
16: Això és una peça de carn.
27: Llata és una.
17: Diguem que és un teòric, però a veure si la part pràctica...
28: Què collons està passant?
27: D'acord, volem la teva mare.
28: Jo havia vingut aquí a la diada com a molt noio, com a mà de la convivència.
27: La teva mare ha de venir.
28: La diada que hem estat entre tots i ara em surt el Pere Major.
15: Ja has de portar el fricandó i la mare.
27: La mare, sí.
28: No, pues, quasi que la meva mare, sí.
16: Passen 3 minuts d'un quart. Sí, parlem de la diada que ens ha donat entre tots, com diu el Joan. Fins ara, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada amb l'ofrena floral al monument Rafael Casanova a primera hora d'aquest matí. Una unitat que feia anys que no es veia després de la vigília l'11 de setembre marcada per la presència d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres. Avui, les principals institucions del país han fet pinya davant del creixement dels discursos racistes. Sílvia Paneque, per exemple, portaveu del govern, però també Josep Rull, president del Parlament, deien això.
18: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
19: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve,
1: sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
16: Des de Catalunya, des dels partits polítics catalans, des de les institucions catalanes, s'ha fet referència a aquesta unitat i al fet de la convivència. També des de Madrid, la Moncloa ha fet una crida a reivindicar la cohesió. Pedro Sánchez ha parlat d'una Catalunya diversa a través de les xarxes socials. Des de la mateixa ofrena, el ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, també s'hi ha referit.
2: No permetrem que cap extremista vingui a començar a donar carnets de catalanitat en funció de l'origen en el nostre país.
16: I també l'expresident Jordi Pujol, que ha tornat a reivindicar que, aquella frase tan seva, que és català aquell que viu i treballa a Catalunya i ho vol ser. Ho ha dit en un missatge emès avui al matí de Catalunya Ràdio, motiu precisament de la Diada.
10: Felicitat als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. És la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
16: Semblaria ben bé, no sé com ho veieu, que s'hi hagin posat d'acord, però realment des de diferents colors polítics, des de diferents entitats de poder, tant a nivell català com a nivell estatal, com fins i tot expresidents com en Jordi Pujol, en la mateixa línia de convivència, fer front a l'extrema dreta, la convivència, etc etc.
11: Bé, és l'evidència que Catalunya no és aliena al que està passant a la resta d'Europa, de fet, a la resta del món, i també que marca el seu propi fet diferencial, perquè jo no recordo cap dia de comunitat autònoma espanyola on el missatge de totes les formacions polítiques sigui la reivindicació de la cohesió, a les apel·lacions a la convivència, sinó tot el contrari. A la resta, els dies de la resta de comunitats, en la seva majoria, van en contra de la suposada insolidaritat de Catalunya. Així que, no sé, també en aquesta reivindicació de la preservació de la convivència, Catalunya és punta de llança. També em sorprèn, en aquest sentit, que sigui el president del govern espanyol qui parli de la Catalunya diversa i no faci cap mena d'esmena a la diversitat dintre d'altres comunitats autònomes. Això remarca, efectivament, la diferència de Catalunya respecte a la resta de territoris de l'Estat i també posa en evidència la preocupació de tots els partits polítics davant d'aquesta progressió de partits com Aliança Catalana, que estan aprofitant la gesticulació i els enfrontaments públics i els mitjans, xarxes socials i companyia, per tenir molt més presència, i no és només una preocupació o una que pugui afectar a partits concrets, com tothom indica que creix a costa de Junts per Catalunya, sinó que Aliança Catalana està creixent a costa de tots els partits i tots fan bé en estar preocupats i en prendre mesures, no només d'unitat en aquestes crides a la convivència, sinó també en la necessitat de respondre a les necessitats de la població amb una gestió eficient que, si no es dona, és el que dona més arguments a aquesta ultradreta.
17: Sí, jo crec que d'alguna manera és una reconnecta tot això amb el que era la Diada. La Diada era això, era un moment de cohesió, d'unitat del conjunt dels catalans i progressivament va anar canviant en l'última dècada i pico en la festa o la Diada, diguem, se la van quedar, entre cometes, diguem, no? No estic perquè se la vulguin quedar vol dir que hi ha algú que la cedeix, els independentistes, i d'alguna manera es va tornar a la festa dels independentistes. Jo crec que això reconnecta amb el que era la Diada abans, que era, com dèiem, la festa del conjunt dels catalans que ho volien ser i que, per tant, això ho feia realment singular a diferència d'altres llocs o d'altres països, com el País Basc, que ja ho havíem parlat alguna vegada, en què la Diada Nacional era la festa dels nacionalistes. No? I, per tant, penso que és una tornada al que sempre estava bé que fos la Diada, amb independència de que cadascú, després de les manifestacions, etcètera, etcètera, doncs marqués l'horitzó de Catalunya que volgués, però mantenint la festa com la festa de tots els catalans. Dit això, aquesta unanimitat que hi ha, d'alguna manera, en alertar dels perills d'Aliança Catalana, que jo comparteixo modestament, no tinc gens clar que no l'acabi afavorint, no? Perquè precisament aquesta singularitat enfront del sistema corrupte i podrit, per utilitzar, diguem, la seva cosmovisió, doncs és el que s'ha vist al món, que ha donat més força i més potència encara en aquestes opcions. Per tant, bé, no, jo no tinc tampoc la recepta, però que ningú es pensi que el fet de subratllar tant això debilita aquestes opcions.
28: I més, jo, seguim per aquí, jo crec que més el que ho fa a Catalunya una miqueta més especial, com sempre, o singular, com sempre, a diferència del que deia abans l'Isabel, no? Que potser no és tan diferent d'altres llocs de l'Estat, és que aquesta unitat, aquesta convivència, el missatge del president Pujol, Catalunya un sol poble, tots els que han sigut els grans eslògans, diguem-ne, d'aquest país en els últims anys, les últimes dècades, l'atac que fa aliances contra aquest simbolisme, perquè això és un dels símbols del catalanisme. I aquest atac tan, no sé, gasiu, tan burt, lamentable, doncs fa que tothom tanqui files. I ara, a veure, l'altre dia com se li respon això? L'altre dia, per fi, els creadors d'això que se'n diu el cordó sanitari, que són els alemanys, per fi Friedrich Merz, el canceller alemany, va parlar fort, va dir-li a l'ultradreta el que fan, que els va dir que estaven intentant fer una neteja ètnica. El canciller alemany, això no és normal. És a dir, que potser, més enllà ara de posar-nos tots d'acord amb una sèrie de denominador mínim, doncs ara potser sí que, no, com deia el Pere ara, no, que vostè està obrint ara el debat aquest de com respondre. Doncs potser respondre amb tota la naturalitat i dient les coses tal com són. Escolti, vostès no poden atacar contra això, no? Això que ara no recordo qui ho ha dit, que no hi ha ningú més català, la consellera Paneque, perdó, no hi ha ningú més català que l'altre, esclar que no. I vaja, que aquesta cosa ha de començar a aprofundir-se i s'ha de dir amb naturalitat. Sembla mentida que el 2026 estiguem defensant això, potser, però s'ha de defensar de totes maneres que calgui i utilitzant, doncs, com diu l'Isabel, també les xarxes socials i també les mateixes armes, diguem-ne, d'això de la famosa paradoxa aquesta.
11: El problema és que la unitat que estem veient avui és una reacció, o sigui, és una... No és una unitat proactiva, sí. És una unitat reactiva.
28: Que potser només és avui, també, sí.
11: Llavors, està molt bé fer aquests discursos. Jo crec que avui podem estar satisfets de les formacions polítiques catalanistes pels discursos que estan fent, però demà, què, no? I d'aquesta absència de resposta és del que se n'aprofita Aliança Catalana. I de les errades en la gestió, de la manca de voluntat d'arribar a acords en temes claus pel país, com pot ser l'educació, la gestió dels serveis públics, que al final són les coses que interessen als ciutadans més enllà dels grans discursos. O sigui que està molt bé això que avui els hagin fet tots o els partits catalanistes aquesta coincidència, diguéssim, amb la preservació de la cohesió i el reconeixement de que el diferent també és català, si així vol ser-ho, però realment, si només és una reacció amb aquesta onada reaccionària que hi ha a tota Europa i també a Catalunya, si no hi ha fets que vagin darrere els discursos, doncs ho veurem a les urnes.
17: Però això implica, que, necessàriament, almenys a mi m'ho sembla, acceptar que l'escenari ha canviat del que eren els paràmetres de l'última dècada. No? L'última dècada estava dividida entre independentistes i no independentistes, això traçava una línia. Que després hi hauria molt per parlar, perquè també semblaven alguns sectors que es considerava que no era català el que no fos independentista. Ara es diu que no és català el que ve de fora, però també hi havia una divisòria, a parer meu, excloent. En tot cas, aquesta divisòria que impedia els pactes, per mi, lògic, després d'aquesta reacció a la Diada, seria posar un terreny de joc en què es busqués el mínim comú denominador amb el que és l'eix central, que tota la vida havia estat, malgrat les divisions partidistes, de com és la política catalana, no? Hi ha un... amb totes les diferències, que són moltes, que hi ha, i amb que legítimament això no vol dir que ningú se l'envaina de res, ni dels que volen anar més lluny en l'eix social, ni dels que volen anar més lluny en l'eix nacional, ni res, però hi ha un denominador comú que fa que ha de ser possible pactar enfront d'aquesta altra línia divisòria que ha canviat perquè ha canviat el terreny de joc. Però... I això, si no s'actua amb coherència amb això, doncs llavors estic totalment d'acord amb la Isabel de que quedarà amb no res. Si s'actua en coherència amb això, implica entrar definitivament, que jo crec que el moment serà quan torni el president Puigdemont, d'entrar definitivament en un nou escenari de la política catalana en què aquest mínim comú denominador ha de prevaldre sobre diferències polítiques que són, almenys a parer meu, menys importants que el que suposa el repte de l'extrema dreta.
11: Però al marge d'aquestes contingències polítiques, com és el retorn del president Puigdemont, efectivament, no hi haurà normalitat institucional mentre ell no torni. Però per arribar a aquest punt on els pactes siguin normals o tots els pactes transversals siguin normals, s'havia de fer un pas. Probablement avui és un pas important, més important del que ens pugui semblar. I el pas que s'ha de fer és pensar que aquest creixement de l'ultradreta no és només problema d'alguns. I no afecta només a alguns partits que poden perdre més vots o s'enfonsen o no s'enfonsen. És un problema de tots. I una enquesta rere enquesta estem veient com el principal partit que hi ha en aquest moment al Parlament, que és el PSC, no para de perdre suports en les enquestes.
17: Sí, sí, si li afegeixes a més l'altra ultradreta, que és la de Vox, Catalunya, paradoxalment, llavors, pot passar de ser, o sigui, formalment
28: una política de terços, discurs, que és molt complicada.
11: El discurs de això és un problema dels convergents, sí, la gent de Junts, perquè estan creixent a costa del seu vot, és un error. I a mi em sembla que el fet de que avui estiguin tots els partits catalanistes o que es reconeguin com a catalanistes fent aquestes crides pot suposar el reconeixement de que és un problema de tots. I és un problema de tots, de societat, i partidista també, vull dir, les dues coses. I si superem aquest esglaó dels interessos partidistes reconeixent que és un problema de tots, igual ens va millor com a societat.
28: Ara bé, com a resposta, no sé què dieu, està molt bé que hi hagi un comú denominador, hi hagi propostes, però tinc la sensació de que tenim davant una senyora amb benzina i uns mistos i coques molotov, i em fa por que el que vagi els partits catalanistes, els partits demòcrates, siguin una ampolleta d'aigua. O sigui que les propostes que siguin més enllà de bones paraules no quedin endebades, perquè l'auge de l'ultradreta no és per un tema, no és per el que va passar ahir, els discursos del Fossar de les Moreres o 3 o 4, són pel fracàs o per la caiguda del dia a dia de la política, dels serveis socials.
11: Així no, s'arriba... s'ha de donar resposta,
28: llavors,
11: s'ha de donar resposta als
28: problemes. Ja sé que és molt poc sexy i que és molt poc, té molt poca èpica, però el que tenim al carrer, les vagues, possible vaga de metges, l'educació, com estan els serveis públics, doncs aquí... I també parlar de la ciutadania, tot això, que això és molt complicat i que potser també parlar als ciutadans com a adults perquè no vagin a buscar la solució ràpida d'un vídeo de TikTok de 15 segons d'una senyora dit no sé què.
17: És molt complicat, però hi ha aparells, diguem, pressupostos enormes que té l'Estat, que té la Generalitat, maneres de fer política que segurament haurien de canviar. Sí. Hi ha una pila de coses que crec que es poden fer. No és un problema de Catalunya, això és evident. No? Clar. Això no està passant a Catalunya, està passant al conjunt d'Occident. Alguns d'aquests exponents, perquè al final Aliança Catalana, a parer meu, aplica el manual, diguem, d'aquesta ultradreta que ja ha conquerit alguns països, ni més ni menys que Estats Units. Està a les portes de França, ni menys ni menys que Itàlia, etcètera, etcètera. Per tant, aquest problema del conjunt d'Occident des de fa uns anys doncs s'ha de poder afrontar, i s'ha de poder afrontar amb valentia i amb tot el que això signifiqui, sapiguent que, òbviament, és molt complicat, però, carai, si tens les estructures d'un estat o d'una comunitat autònoma amb un pressupost important i les polítiques públiques, doncs hauria de ser possible...
28: Sí, sí, exercir el mando, diguem-ne, sí, estic d'acord.
16: Aquesta tarda hi ha convocada manifestació, ja sabeu, descentralitzada. Avui el Joan Garcia, company de la redacció d'informatius, ha vingut carregat de portades, us les poso sobre la taula, perquè algunes són històriques, amb imatges de... aquesta és espectacular, del 76, són portades de la manifestació.
0: Mare de Déu.
16: I aquest és un especial de l'11 de setembre de l'any 86, perdó, del 77, em sembla que és del diari Avui, amb la foto de l'any anterior. Per tant, la gentada que hi havia als carrers, a banda de portades com aquesta del Correo Català, que diu Tarradellas, negociación en Madrid de más poder para la Generalitat.
28: Excepcional, i una fotografia d'entrevista al president Tarradellas en una espècie de cadira de...
16: Com si estigués a un pícnic, eh?
28: Sí, amb un collal sensacional. Sí.
16: Què n'espereu d'aquesta tarda? Perquè és evident que la mobilització no és la que hi havia hagut els últims anys. De fet, no hi ha ambient de mobilització, en els dies previs tampoc. Descentralitzar també, d'una banda, fa més fàcil poder anar a la manifestació, perquè pots tenir més a prop de casa, però també fa que, si és que hi ha una...
28: I és menys exigent la fotografia.
16: No sé com ho veieu aquesta tarda i què n'espereu d'aquestes manifestacions.
28: Doncs, seguint la línia el que dius, potser és per posar-se la vena abans de la ferida o sabent que seria molt complicat fer una gran agrupació de persones, doncs s'ha triat això per mantenir una miqueta caliu i no prendre gaire mal, perquè la situació d'ànim ara mateix és la que és, no només pel que veiem en les enquestes, sinó en el mateix debat públic, no? O sigui, no... La figura, en aquest cas, jo estic d'acord amb el que diu el Pere, que en els darrers anys la Diada Nacional s'havia convertit en una diada de termòmetre de l'independentisme, no? O sigui, quan això... Ara que
12: s'ha tornat a posar de moda el Fossar de les Moreres, els que ja som una miqueta granadets i hem anat al Fossar de les Moreres diverses vegades fa dècades, sabien que aquestes coses passaven. El que passa que no hi havia Twitter, però aquestes coses passaven. I bé, i tots hem hagut de córrer. Però que vull dir que no, jo no espero gaire cosa més que una manifestació cívica i alegre, però amb un punt reivindicatiu, però demostrant molta menys força del que he tingut els darrers anys.
17: Però amb aquestes extractes, diguem, del Correu Català que ens has portat, per exemple, no es veu el Tarradellas, aquesta unitat, aquesta... Objectivament, es van aconseguir unes coses que semblaven increïbles.
12: Sí.
17: Increïbles, o sigui, no només des d'un punt de vista de Catalunya, la Generalitat de Catalunya és l'única institució republicana de la Segona República Espanyola que es recupera, no? I això és increïble, en part, perquè hi ha una unitat social i política espectacular. Això, crec que hi ha un miratge a pensar que, perquè hi ha unitat també en el camp independentista, això representa Catalunya.
12: No, no, esclar que no.
17: I per tant...
12: Si, per si és mi, que hi ha aquesta unitat en el camp independentista...
17: Que no hi és, però vull dir que jo crec que la manera d'aconseguir coses importants, i ni més ni menys que la recuperació de l'única institució republicana de tot l'estat espanyol, que és la Generalitat de Catalunya, que s'aconsegueix, doncs a darrere hi ha tot el poble de Catalunya, o bona part, o un percentatge molt més de la meitat, no? Uh-huh. I jo crec que en els últims anys, en la mesura en què la Diada és la festa dels independentistes, això, per molt que sembli molt, molt, molt potent, i ho és pels independentistes, crec que té menys força que el conjunt de Catalunya, que no sé, ara no hi ha, probablement no hi ha elements unitaris suficients. Estem sortint d'una etapa i s'han de construir les altres. Jo crec que aquests consensos bàsics de país es poden recompondre i llavors està molt més clar que quan un va a una manifestació de l'11 de setembre no és només una manifestació dels independentistes. Jo crec que aquest és un element important a tenir en compte pels propers anys.
16: Com deia el Pere, això de la unitat, ara recuperar un dels retalls que ha portat el Joan García, insisteixo, com ell, dels serveis informatius, és el diari avui del dimarts 6 de desembre del 77, en què és el primer govern de la Generalitat, amb és la presentació, podríem dir, 12 consellers, òbviament govern d'unitat, no s'havien fet encara les eleccions, des de Joan Reventós, del PSC, però també hi havia Jordi Pujol i Soley, de Convergència Democràtica de Catalunya, Antoni Gutiérrez, Guti, del SUC, però també hi havia Joan Codina, de l'UGT, hi havia Carles Sentís, de l'OCD. Vull dir que hi havia de tots, i aquí la presentació dels 12 consellers del primer Consell Executiu, una victòria de Catalunya, que és la...
12: Titular, sí, és brutal.
16: Del diari Avui d'aquell dia, en què es presentaven els 12 consellers que formaven part d'aquell primer govern encapçalat per Josep Tarradellas abans de les eleccions, i que, òbviament, era d'unitat amb la presència de tots els partits polítics.
11: No, que jo crec que no podem confondre que la Diada amb una manifestació de la Diada. Diguéssim. Ara el Joan recordava que feia uns anys això del Fossar de les Moreres, jo recordo haver anat algunes nits i efectivament hem corregut els periodistes, hem rebut i no ha passat res i no hem sortit a cap titular ni a cap fotografia. I en aquella època i abans, la manifestació que hi havia per la Diada era una manifestació independentista, minoritària. Aquí el canvi de paradigma i de definició, no?, comença a partir del 2010, després de la sentència de l'Estatut, que efectivament aquella manifestació del 2010 és el juny, però a partir d'allà són les Diades les que comencen a desborden a la convocatòria dels carrers. Però les manifestacions per la Diada sempre havien sigut manifestacions independentistes, a més, dividides...
12: Diguéssim, vull dir, hi havia, les grosses, per entendre'ns, no? I auspiciades per Òmnium...
11: N'hi havia més d'una, i no eren la l'eix central de la Diada. Recordo en presidència de Pasqual Maragall, per exemple, que es va inventar aquells actes a la Ciutadella, i les grans polèmiques eren un any perquè cantava la Maite Martín i potser ho feia en castellà,
12: sí.
11: L'any següent perquè cantava la Noa i era israeliana, vull dir que...
12: Que la
11: manifestació com a tal no era l'eix central de la Diada Nacional
12: moment,
11: de Catalunya.
12: En els últims anys,
11: sí
16: que col·loca la manifestació al centre.
11: Que efectivament, aquesta la manifestació d'avui servirà per saber quin és l'estat d'ànim de l'independentisme, però no s'ha de mesurar la Diada precisament per aquesta manifestació.
12: Sí, és veritat que ho vam fer-ho molts anys.
11: És molt probable que hagués estat o que hagi estat més important omplir el Camp Nou d'estelades com a reacció a una agressió d'un policia nacional amb un seguidor del Barça que no la manifestació que hi haurà avui. De manera que Jo recordo ara un conseller fa molts anys em deia el suport a la independència depèn, mira si fa anys, del que digui José María Aznar. O sigui, ells miraven les enquestes i el suport depenia del que deien els de Madrid, no? O sigui, que, i torno a l'argument anterior, no? Diguéssim, que igual que la unitat d'avui també és reactiva, en aquell moment el suport a la independència era per reacció als atacs que podia tenir l'autogovern de Catalunya o la cultura i la llengua catalana. De manera que no ens equivoquem a l'hora de mesurar la diada per la manifestació ni el suport a la independència per la manifestació, perquè els moments van canviant i dependran, i fins ara el que tenim, o sigui, excepte en l'any 2017, 2015, 2016 i 2017, que va ser proactiu i va acabar com va acabar, fins ara el que tenim és un independentisme reactiu a als atacs, diguéssim, a l'autogovern de Madrid.
17: I totalment d'acord, i alhora subratllat, que ja ho he dit i que, a més, jo crec que estem tots d'acord, que una cosa és l'estat de salut de l'independentisme, l'altra és la diada de tots els catalans.
0: Sí, sí,
17: i les dues coses coexisteixen a l'11 de setembre i que s'ha de precisar molt bé de què estem parlant, que, si d'una o de l'altra.
28: No? Que va servir de termòmetre, que estic d'acord que no ens hem de confondre, però molta gent s'hi va confondre, sobretot dirigents polítics, que van inclús avançar eleccions o no, depenent de com anaven les manifestacions. O sigui...
11: Sí, perquè era un termòmetre.

0: Exactament, i a més a aquesta hora, fa exactament 25 anys dels atemptats a Nova York que van fer caure les Torres Bessones i que van canviar l'ordre mundial per sempre.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: El llit saps delegar? O ets com a la vida? Ets com a la vida, que t'ho quedes tot per tu.
9: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí, sí, sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
7: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
9: Sí, sí, sí que m'agrada delegar.
1: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com us deia, dia de banda, l'11 de setembre d'avui té un altre motiu de commemoració. Tal dia com avui de l'any 2001, és a dir, fa exactament 25 anys, Al-Qaeda va estavellar dos avions contra les Torres Bessones. Avui s'estan fent als Estats Units actes de record i d'homenatge. Per exemple, ara mateix està passant això.
10: In dangerous and devastating conditions. Exactly 5 years after the attack, the company was officially redesignated the 911th Technical Rescue Engineer Company.
0: Recordeu que el Pentàgon va ser un dels blancs d'aquests atacs. Aquí és on hi és Donald Trump. El president dels Estats Units és al Pentàgon, és a Washington. No ha volgut ser a Nova York, on també s'estan fent actes de record. D'aquí una estona doncs, hi haurà els actes centrals. Donald Trump no ha volgut estar a Nova York perquè no, quan va saber que no hi hauria discursos polítics i que, per tant, ell no podia fer el seu discurs polític, va decidir que, en lloc de ser a Nova York, aniria al Pentàgon, a Washington, que és on ara mateix està, juntament amb la seva dona, amb la primera dama, doncs pendent d'aquest acte d'homenatge a les víctimes, en aquest cas al Pentàgon, però insisteixo que aquesta hora pràcticament tots els Estats Units estan pendent d'aquests actes. Avui és un d'aquells dies que, si us pregunto, Isabel, Pere, Joan, on éreu avui fa 25 anys, tothom ho té clar.
11: Sí, sens dubte, sí.
0: On éreu?
12: No té gens d'èpica. Sortíem del Parlament, que llavors hi havia una recepció oficial al Parlament. Llavors sortíem un grup d'uns companys periodistes del Parlament i no se'ns va acudir res més que anar al Port Olímpic a dinar. Que devien ser quarts de...
11: Aquelles hores.
0: Comença quarts de tres.
12: Sí, i llavors, tal qual ens vam seure, recordo el nom del restaurant, que no diré, jo crec que vam demanar musclos, mira què et dic, tal qual vam seure, els mòbils van començar a sonar i, bueno, pues, ja us podeu imaginar com va acabar la tarda, diguéssim.
11: Jo també estava en aquesta recepció del Parlament, tot i que no vaig ser convidat amb aquesta mariscada.
0: Compte.
13: Aquí...
11: No, del país d'anar a reforçar, perquè tot això era bestial, no?
13: A mi és molt més prosaic. Em va agafar en el trajecte d'anar cap a casa, aquella tarda jo no treballava, i vaig ensabentar de tot a la Granja Gavà del carrer Joaquim Costa, quan vaig arribar a un lloc on no hi ha televisió ni ràdio, i vaig veure tota gent movent-se. Va ser un gran esperit periodístic, i no em vaig ensabentar de res fins una hora després.
11: Un bohemi, no? Per allà la...
13: Bueno, cadascú...
11: El Joaquim Costa.
0: Natàlia Ramon, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Natàlia Ramon, companya dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, a l'equip del Catalunya Migdia. On eres tu, l'11 de setembre del 2001?
14: L'11 de setembre del 2001 era aquí, fent guàrdia.
13: Però... Quina cara de la grisa.
0: Però
14: al cap de poques hores volava cap a Nova York.
0: I vas arribar-hi?
14: I vaig arribar-hi, doncs mira, vaig marxar el dia 11, no sé, a les 7 de la tarda, i vaig arribar-hi el dia 13, dos dies després.
0: Tinc el telèfon algú aquí, no sé si li haig de preguntar on era o no, perquè em sembla que tots sabem on era. Núria Bacardit, companya de TV3, bona tarda.

0: Bona tarda.
1: Tots sabem on eres l'11 de setembre del 2001, perquè com et van enxampar aquests atemptats?
0: Doncs em van enxampar a Nova York de vacances amb la meva superamiga i també companya de feina de la tele, la Patrícia Artigas, i ja estàvem allà, portàvem 2 dies de vacances, i ens va enxampar dormint, perquè aquell dia volíem visitar les torres, però va sonar el despertador i vam dir, bueno, no passa res, estem de vacances i ens llevarem més tard. I mira, coses del destí.
1: I les vacances es van estroncar.
0: Absolutament. Clar, és que ni que no haguéssim treballat, qui fa vacances o qui disfruta d'una ciutat que està completament tancada, hermètica, i que feia por, i eren uns moments que feia molta por, no? De fet, d'alguna manera, encara que va ser molt dur, molt intens, treballar ens va salvar, en certa manera, i ens hi vam posar de seguida, perquè a la tele van aconseguir localitzar el telèfon de la noia que ens allotjava, la Susan, estàvem en un barri al sud de Manhattan, a Lower East Side, i ens van localitzar allà. No sé com van ni poder trucar, perquè havien patat totes les telecomunicacions, però van aconseguir localitzar-nos. I primer vam començar a fer connexions telefòniques, fins quan dius, hem trobat un punt per fer un directe on no us donaran assistència tècnica, però aquest punt era com a 3 hores de camí, en un moment en què no funcionava res. Cap transport públic, metro, ni res. Ja quan vam acabar amb les connexions telefòniques, posa't a caminar, aquestes 3 hores fins que vam enxampar l'únic cotxe que circulava per Manhattan. Us podeu imaginar tot Manhattan completament buit. És una imatge que realment sorprèn i també feia por. Ens va passar una filera de camions de l'exèrcit i vam trobar un únic cotxe, un turisme, el vam parar, una cosa que no faries en la vida, en circumstàncies normals, i li vam dir, porta'ns allà. I ens va portar i almenys vam poder arribar pel tenevespre.
1: Tant a tu, Núria, que hi eres, i que per tant ho vas viure des del minut 1, com tu, Natàlia, que vas arribar-hi unes hores després, com recordeu la ciutat? És a dir, quin ambient hi havia a la ciutat en els minuts o en les hores posteriors als atacs?
2: Clar, jo quan vaig arribar, ja, a part del col·lapse emocional, jo diria, a part de físic, que ho veus, és una ciutat totalment col·lapsada, com deia la Núria, clar, el metro no anava, no hi havia autobusos, no hi havia res, per tant, era molt visible. Però a mi el col·lapse de la gent que o estava amoïnada perquè encara no havia trobat els seus parents, o estava amoïnada pel que podria passar, jo vaig tenir sensació que la gent de Nova York, en aquell 2 dies després, tenia molta sensació d'estar en una ciutat assetjada. Només s'obsessionaven per com marxar. Jo recordo, per exemple, a l'hotel que jo vaig anar a parar, una de les persones que hi treballava era una noia italiana, i només pensava com marxar cap a Itàlia. Però després hi havia gent, doncs no sé, que era de Ohio, que només volia tornar a casa seva a Ohio. És a dir, jo vaig tenir la sensació que tenien com això, sensació de setge en la ciutat, que no es podien bellugar i que estaven insegurs.
1: Núria?
0: I en un xoc total, perquè realment, home, evidentment, ningú s'espera un atemptat d'aquesta magnitud, que impactin, no sé, els 4 avions, 2 que impactin a les torres, que les torres caiguin. Evidentment, això és una sorpresa, però realment era un xoc tan absolut, amb un dol molt col·lectiu. A tot arreu anaves, on anessis, et trobaves cerimònies improvisades al carrer, de cop que t'enganxaven, com una marea. Et trobaves de cop amb un ciri a la mà que t'havia posat algú, una rosa, i la gent fent pregàries o en silenci. I era una ciutat absolutament amb xoc, amb molta por, aquest setge que diu la Natàlia, i també molt, molt, molt patriòtica. Sobretot a barris com el Chinatown, no?, que potser sorprèn més. Banderes dels Estats Units amunt i avall, ens en sortirem, i realment molta tristesa. Dibuixos per tots els parcs de bombers, perquè havien perdut pràcticament la meitat dels seus agents, no?, a les torres, dibuixos, fotos de desapareguts penjades per tot arreu. Realment era molt, és que molt, molt bèstia, molt brutal.
2: Fins i tot, Núria, no sé si tu hi vas anar, jo vaig intentar anar fins a Brooklyn quan ja s'assenyalava Afganistan, el proper bombardeig, etc, on hi ha una comunitat afganesa instal·lada des de fa molts i molts anys a Brooklyn. I fins i tot allà, això que dius tu, les banderes als balcons, Evidentment, ningú volia parlar amb els periodistes, eh? Però és veritat que les mostres patriòtiques també havien arribat fins i tot en aquestes comunitats, no? Tu mateixa ho deies, a Chinatown o a Brooklyn, jo també ho vaig veure, sí.
1: Els que ho veiem per la televisió, de sobte vam ser conscients que estàvem assistint a un fet històric i que, a més, canviava la història i que probablement canviaria les nostres vides, com efectivament després es va comprovar. Vosaltres, allò, en la voràgine d'una crònica o una altra crònica, n'éreu conscients o anàveu amb el pilot automàtic i no sabíeu molt bé ni el que estàveu fent, entre cometes?
0: Ui, jo des del minut zero, eh? En el moment que vam baixar al carrer, vam veure la ciutat completament buida. I això, només helicòpters, avions militars i camions de l'exèrcit, en aquell moment jo vaig pensar, val, l'inici de la Tercera Guerra Mundial, claríssim.
2: Jo vaig tenir la mateixa sensació. El primer que vaig fer va ser acreditar-me per entrar a la zona zero, i el primer moment que vaig baixar fins a la zona zero, que hi vaig baixar caminant també, perquè no es podia baixar d'una altra manera, vaig tenir la mateixa sensació. Vaig pensar, bueno, això va en sèrio i aquí és probable que peti tot. Sí.
0: Sí, sí, i la zona zero era molt, molt impactant. La primera vegada que es va deixar accedir, que nosaltres hi vam entrar, clar, anàvem amb una sabata i una espardenya, ni mòbil, ni tan sols d'aquests que funcionessin allà, no anàvem amb mòbil. Llavors, hi vam accedir sense acreditació, vull dir que el tema de la seguretat, que es va qüestionar moltíssim, no, per què van passar aquests atemptats, doncs nosaltres vam entrar allà tan tranquil·lament, quan es va permetre l'accés als mitjans, i la imatge era molt, per mi era com la sensació d'aquí hi ha hagut una guerra nuclear, no?, aquell esquelet, era tan desolador i sí, sí, i en certa manera potser sí que va començar aquesta Tercera Guerra Mundial, com va dir el Papa, no?, en el seu discurs una mica per capítols, perquè la sensació a mi no m'ha marxat.
1: De fet, va començar el que es va anomenar guerra contra el terror, que va comportar una llarga etapa de guerres sovint injustificades, una actitud que va canviar la geopolítica mundial, va començar també l'odi contra l'islam en un país, als Estats Units, on n'hi ha molts d'islamistes. Ara mateix l'alcalde de Nova York és musulmà i, per tant, és de religió islàmica.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que, per això dic que és un canvi de paradigma per tothom, fins i tot per nosaltres. Fins i tot coses tan poc èpiques, si voleu, com que aquest control dels avions, dels líquids, va començar llavors.
2: Esclar,
0: sí, sí.
2: Dels líquids i aquestes barreres de seguretat als aeroports. Penseu que jo vaig arribar a Nova York, jo vaig volar de Barcelona a Londres, i a Londres enllaçava un Londres-Nova York. En aquest moment, entre Barcelona i Londres, van tancar l'espai aeri als Estats Units. Quan jo vaig arribar a Heathrow, el caos era tremendíssim. No anaven els sistemes informàtics, tothom anul·lava els vols que tenia, ningú tenia ganes de volar en aquell moment. I vaig aconseguir agafar un vol de Londres a Montreal, al Canadà. Perquè vaig pensar, bueno, a males, de Montreal es va amb tren a Nova York amb certa facilitat. En aquest vol, Londres-Montreal, jo no tenia bitllet. Jo em vaig apuntar amb la Maria Alba Gilabert, l'altra companya de la ràdio que venia, ens van apuntar amb un boli, amb una llibreta. Mrs. D. Raymond and Mrs. Gilabert. I vam pujar en aquell avió. Vull dir-te que és veritat que el canvi, no, aquell dia tot era molt caòtic, però el canvi, fins i tot en la seguretat, ha estat immens després d'aquell 11 de setembre.
1: No sé com ho veieu vosaltres, Isabel, Pere, Joan, però realment és un d'aquells fets en què ens marca a tots, tant els que hi van ser, òbviament, de manera molt més directa, els que ho van patir en les seves cars i en els seus familiars. Ara s'estan recordant les víctimes a Nova York. Podem sentir ara mateix com s'estan llegint els noms.
3: J. Joseph Ferguson.
4: Henry Fernandez.
3: Judy Hazel Santillan
1: Fernandez.
3: Famílies
1: de les víctimes que estan llegint els noms dels morts en aquells atemptats. Primer es va parlar de 6 o 7.000 morts, després van acabar sent-ne 3.000, que déu-n'hi-do, però sí que és veritat.
2: Sí, sí. Jo això sempre m'ha quedat com una espina de fer moltes cròniques parlant de 6 7.000 morts, que era el que en aquell moment l'alcalde Giuliani ens informava, i que, per sort, després van ser 3.000. Però sempre penso, vas estar molts dies dient una cosa que...
5: No podies fer-ho d'una altra manera.
2: No, però és una de les coses... És una de les coses que m'ha quedat.
6: El volum de víctimes en un espai tan reduït és una cosa molt insòlita. Igual que és insòlit com un fet de terror com aquest, no?, que, evidentment, les imatges ens van marcar tothom, i, efectivament, qui va estar allà molt més, acaba derivant en una limitació de llibertat, de llibertats molt evident.
1: I acceptada per tothom.
6: Acceptada per tothom, sí, sí. i que dura 25 anys després. Vull dir que l'escenari també i l'imaginari global també va canviar molt arran d'aquests atemptats, i fins i tot ja entrant en la geopolítica, a partir d'allà entrem en una era on es poden justificar guerres inventant-se la motivació. Molt
5: fàcilment, sí.
7: I les respostes unilaterals, jo crec que vivim en aquesta era, vivim en l'era que es va, com heu explicat bé, vaja, no, vivim clarament en una era en el que la potència, quan se sent humiliada o agredida, se sent que té carta blanca per fer el que vulgui, i la resposta que dona pot ser terrorífica. Recordem que van fer una guerra a Afganistan on avui, 25 anys després, això també et mostra l'esterilitat d'aquest tipus de respostes, no només en pèrdua de milions de vides humanes, sinó que a dia d'avui tornen a governar els talibans a Afganistan, després de milions de morts, no? Per tant, aquest món de respostes unilaterals, brutals, pensant que així extirpes el mal, doncs és una terrible equivocació que porta també extremadament molt, molt, molt, molt sofriment a molta gent innocent.
5: I més és que és una qüestió, es parlava en aquell moment, es parlava de la fi de la història, després del mur de Berlín, després dels blocs, i va tornar això que dieu, no? Aquesta espècie de les potències fatxendes que van pel món sense molt menys multilateralisme, i encara avui, com deia Elisabet, encara avui estem amb això, i no anem a millor, sinó que sembla que anem bastant a pitjor, i estem en un impàs que no sabem cap on va.
1: Deixem-me acomiadar la Núria Bacardit, la cara que ens va informar per TV3, perquè la van enxampar de vacances, que per tant es van estar juntament amb la Patrícia Artigas, aquí des d'aquí també afegixo amb una abraçada i un record. Núria, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda.
7: I que bé que, no, que tanquéssiu el despertador aquell dia, francament. No sé
1: sí, clar, si no l'arriben a... No? Aquelles històries que pots explicar, perquè podies haver-t'hi trobat justament en aquelles torres bessones al moment dels atemptats. Gràcies a la Núria Bacardit. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Nova York continua la lectura dels noms.
8: Mark Fogel, Thomas J. Foley, Jane C. Folger, David J. Fontana.
1: I d'això que està passant a Nova York segur que n'estan molt pendents a partir de les 4 d'aquí a un parell de minuts a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Estaràs molt pendent, suposo, de Nova York i de Barcelona, eh? De Barcelona i de Nova York.
9: Sí, avui tenim ulls i estona suficient per mirar els dos llocs. Jo adverteixo als oients que no es perdin l'arrencada i que no s'espantin. Però que a les 4 de la tarda, en punt, quan acabi l'Òscar Fernández, no desconnectin, perquè viuran un moment que segurament els portarà 25 anys enrere. No diré res més, però que no s'espantin. No s'espantin, que escoltin la ràdio i entendran perfectament el que estem fent. I a partir de les 5, doncs, evidentment, arreu del país, allà on hi hagi manifestacions, doncs hi serem aquesta tarda. I a més, avui, mira, com que és un dia especial, hem absorbit el tot costa. I faré una mica d'esports amb el Sergi Andreu, què et sembla?
1: Carai, el menú és gairebé com aquella mariscada de la pagant aquell d'avui fa 25 anys.
7: Eh? Com el fricandó.
1: El fricandó del Joan.
5: Ha viscut amb molta gana el Pere, eh?
1: Perquè hi ha de tot una mica. Ja.
9: No, és un bufet lliure. La tarda és un bufet lliure. I pots agafar de tot. I amb la quantitat que vulguis, però sense empatxar-nos.
1: Molt bé, perfecte. T'ha quedat rodó, això. Sembla que ho haguessis preparat, eh?
9: Sí, gairebé. És que ara traiem el tall, ja tenim la promo per la setmana que ve.
1: Estàs ja preparant el futur, eh?
9: S'ha d'avançar feina.
1: Molt bé, molt bé. Aquí he vist cares d'expectació, per això que anuncies a les 4.
5: Molt gros, això.
9: Molt gros. Vaja, a veure, vull dir, tampoc...
1: Ara t'estàs venint una mica, t'estàs pensant...
9: Sí, sí, molt gros, no! No, he pogut fer l'advertència.
5: No tanqui la ràdio ningú, ara.
9: Hem fet la prova i hem pensat, hòstia, hem d'avisar o no hem d'avisar? No avisem. Simplement fem una petita advertència. No apagueu la ràdio i no us espanteu, ja està.
1: Des d'Orson Welles no recorda fer-ho.
9: Quan vinguin els premis, ja et felicitaré.
1: Home, espero que em convidis. Espero que em convidis. Allà, jo aniré
9: a la gala.
7: Això mateix, això mateix.
6: No sé si es pot... A veure, aquests atemptats també van canviar molt, molt, molt les decisions entre els mitjans de comunicació de com abordar aquestes grans tragèdies.
1: Són d'aquells fets que canvien tot. L'ordre mundial, però també el petit ordre personal de tothom. I, per tant, ho recordaran a la tarda a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, aquesta tarda, a més, en emissió conjunta durant bona part de la tarda amb el 3CAT Info. Natàlia Ramon, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també als convidats que hem tingut en aquesta hora, el Pere Rossinyol, Isabel García Pagan i Joan Foguet, gràcies a tots tres.
7: A vosaltres.
6: Gràcies. Bona diada.
1: Bona tarda. Com us ha dit el Garriga, no pareu la ràdio, estigueu pendents de l'arrencada a les 4 de la tarda de Catalunya Ràdio. Els del Catalunya Migdia tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bona diada i bon cap de setmana a tothom.

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys, el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. Mm-hmm. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
0: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes. Què sabem avui sobre aquesta creença i què significa aquest canvi de parlar-ne, però clar, parlar-ne de manera adequada?
1: Sí, efectivament, estàs posant allò que diuen el dit a la llaga. Com deia, històricament el suïcidi per connotacions culturals, religioses, etc., doncs estava envoltat d'aquesta aura de negativitat, de no, era quasi una vergonya doncs viure al voltant d'una situació de suïcidi. És necessari que per afrontar les coses en puguem parlar. I per això una mica aquest canvi, i com tu molt bé deies, se n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen. És que actualment hi ha recursos, hi ha telèfons que ens poden ajudar, que ens poden acompanyar i hi ha inclús per la gent jove xats un xat 24 hores amb què poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
0: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
1: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc, perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn, al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi, s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn. I, malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
0: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre paraules, quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de pair, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones que ho han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè lo important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin. Els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, si cal, intervenir, però només si cal, moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si, a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant, considera o treballant o escoltant amb tu, que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
0: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
1: Les pot utilitzar tothom. Són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i que li puguin inclús orientar, si cal, que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, doncs, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn. Mm-hmm. Fonamental.
0: Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
1: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etcètera. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut. Vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, doncs, bueno, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, l'important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és... molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes. A on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, eh? Doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen. Home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Mm-hmm. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos, perquè avui tenim recursos i, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, hi ha la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs, això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
0: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments de les comarques de Barcelona per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, la corporació, des de la corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials. A l'Instagram d'Ivacat hem pogut veure i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu, estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
1: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país, per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posar-nos, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posant-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb, diguéssim, també amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim, i en aquest sentit, també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent amb una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar, escalar aquelles coses que funcionen. Que funcionen o que hem experimentat que funcionen i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic. És poder abordar coses que no s'abordaven, i poder-nos adaptar a les necessitats, no només de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran, hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental i que també l'estem impulsant ara, I és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que són, el que els hem dit, xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
0: Mm-hmm. Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut i, a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
1: Bueno, efectivament, perquè les problemàtiques són en alguns casos diferents i sobretot canvia l'abordatge. No és el mateix abordar, treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
0: Tranquil·la, Pilar.
1: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etc., de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etc., els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
0: I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
1: Perdoneu.
0: Tranquil·la, tranquil·la. Aprofita.

0: permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim el 70, més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80% i escaig. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú de, més extern, perquè, clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la universitat que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què servir, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc., a part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè hi estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres contem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, bueno, fer que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre. O sigui, que formi part del catàleg, de la formació, etc, que aquells ajuntaments tenen i
1: Pilar, que podran disposar. Em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: continuem en directe des de Ràdio Castelldefels, al nostre magazín Així Som. Ara ens visita el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Estefania.
0: Per comentar, com sempre, les incidències de la darrera setmana. I començarem pel que tenim més a tocar, perquè precisament aquest cap de setmana hem viscut un rescat d'un home al parc del Garraf, a la zona del barri del Poal.
1: Doncs sí, era així. Ahir van saltar totes les alarmes, sobretot molta gent del municipi se n'haurà adonat, perquè sobre migdia, més o menys, va començar a escoltar-se helicòpters trasegar per dalt dels edificis. No? I la qual cosa, tenint en compte que estàvem amb una alerta taronja d'alt risc per incendi forestal, doncs ja tothom va començar a pensar de que podíem estar patint algun foc al Garraf. No va ser així. El que va succeir va ser que una persona, un home en aquest cas, se'n va anar a caminar al massís, a la zona del Poal concretament, i va arribar un moment en què se va despistar, va entrar a un fons de lo que és el massís, d'una barrancada, i després no podia sortir. Aleshores va demanar ajut a través del telèfon i per tal de rescatar-lo va tenir que anar a un helicòpter perquè l'accés era molt, molt complicat. I hem de pensar que les condicions que n'hi havia climatològiques ahir eren molt, molt altes, amb alt risc d'incendi i temperatures que estem patint tremendament elevades, molt per sobre del normal. La qual cosa, el primer punt que ja hem de pensar és que poder no era el moment necessari o més adient per anar a caminar pel massís del Garraf, i més a l'hora que ho va fer.
0: Sí, efectivament, perquè mencionaves que això va ser al migdia. Aquest avís es rebia per part de la policia local a les 3 de la tarda, una hora de màximes temperatures aquí a la ciutat i en general, amb tota aquesta alerta també que encara continua. Avui ha passat a prealerta per això, aquest risc d'incendi forestal. Doncs per sort va quedar en un ensurt. Finalment, com va acabar aquest operatiu? Es va poder rescatar aquesta persona i com es troba actualment?
1: Sí, el problema de què pot haver-hi amb gent, persones que surten amb aquestes condicions a fer trekking o a caminar, o diem-li com vulguem, és que hi ha moltes vegades que la pròpia confiança, que és el pitjor enemic que tenim sempre, es traïciona. Per què? Perquè confiem en els mòbils. Amb els mòbils confiem i quasi sempre, bueno, si me passa algo, llamo. Hem de pensar que hi ha molts llocs que la cobertura és molt, molt justa, per no dir nul·la, i fins i tot el que són alertes de SOS poden torrentollar i poden haver risc de que no arribin. Tu me preguntaves com va quedar. Doncs per sort va ser un ensurt, però sí que és un ensurt que hem de prendre nota i avisar a la ciutadania de que cal fer esport, cal gaudir del massís del Garraf, importantíssim, un lloc, un ecosistema fantàstic amb espècies vegetals, animals, aquí al costat nostre, però sempre quan se reuneixen les condicions per fer-ho. Primera, ahir hi havia una imprudència perquè hi havia un risc elevat de foc. Imagineu-vos que s'hagués produït algun incendi forestal. Per sort, aquest any estem lliurant al massís. Però si hagués hagut algun incendi, igual aquest rescat no s'hagués pogut fer així. I segona, el moment del dia en què ho va fer al migdia. Les temperatures, com tu has dit, ahir van ser extremes i el risc era molt més gran de passar el que va passar, que dona un cop de calor. La persona, per sort, va ser rescatada amb helicòpter. Aquest helicòpter, he dit, que a molts ens va fer pensar en algun moment que podia haver algun foc, no va ser així. Va ser rescatada, sant estalvi, se va traslladar al Canal Olímpic, que és el lloc on l'helicòpter podia aterrar millor. Se li va fer una primera valoració, se li va donar l'alta voluntària i se va fer càrrec la família d'ella. És una persona adulta, vull dir que no hi havia cap problema. O sigui que, en principi, a nivell fisiològic i a nivell de condicions físiques, la persona no patia més que aquest cop de calor, probablement, que va patir en el seu moment.
0: Doncs amb això seguim amb aquesta mirada al cap de setmana, perquè si bé aquesta notícia ens arribava ahir diumenge, el dissabte teníem una bona notícia, aquesta celebració del Carnaval d'estiu, aquesta festa de comiat de la temporada alta estival aquí a la ciutat. Es desenvolupava, com dèiem, la tarda de dissabte, amb molta afluència, moltes persones que es van apropar i també un bon dispositiu per part de policia local.
1: Sí, només destacar que encara no és l'acomiadament, aquest és l'acomiadament del Palm Market. L'acomiadament serà el dia 18, encara, que farà la festa, que serà el final d'estiu, però evidentment, com tu bé dius, serà l'acomiadament del Palm Market. La valoració és positiva, va haver-hi moltíssima gent, el temps ho va afavorir molt, les condicions van ser molt favorables per a poder gaudir de la nostra platja, en aquest cas de la plaça Palmeres, amb una actuació del Henry Méndez, també, actuació musical interessant, una persona que ha vingut, té un ex amb Castelldefels ja de bastants anys, atrau molta gent. Va haver-hi molta gent, no m'atreveria a dir la quantitat d'espectadors que van haver-hi, però evidentment les imatges que surten són molt, molt, molt eloqüents del que va passar allà. I el més important és que la gent va gaudir i se va saldar sense cap incident. Com tu bé dius, van muntar un dispositiu policial a l'alçada de les circumstàncies, a l'alçada de lo que l'event demanava, i tot va transcorrer amb tranquil·litat. I aquest carnaval d'estiu, que ja comença a ser un clàssic en el nostre municipi, va desenvolupar tranquil·lament. La diferència va ser que no va haver-hi desfilada, va ser simplement concentració. I jo personalment també des de la policia pensem que és la millor fórmula, perquè amb aquestes situacions meteorològiques, amb aquestes temperatures, una desfilada de carnaval com va ser poder fer l'any passat, se podia assumir algun risc per part dels participants, perquè les disfresses doncs, no, alguns d'ells són molt logrades i evidentment donen calor també. La qual cosa va ser molt discret, la gent se va concentrar al Pal Market, se va fer una valoració i va haver-hi els premis, que per cert felicito els que van guanyar aquests premis.
0: Per sort, el dissabte va començar també amb altes temperatures, però a l'hora que començava ja el concert va començar a haver una mica ja d'aire i s'estava una mica més agradable amb l'ombra també de les palmeres que tenim allà. Jo vaig estar al carnaval, vaig veure tot l'ambient, totes les persones que es van apropar, vaig estar veient la tasca de la policia local i, per exemple, una cosa que pensava interessant destacar és que potser quan pensem en un esdeveniment d'aquestes característiques ens quedem amb la feina de prevenció, d'estar controlant, però hi havia també agents que controlaven el pas de vianants. I va ser molt important la tasca. Ho vaig anar mirant i després jo mateixa havia de creuar, perquè hi havia molta circulació, molts vehicles, a més, molts vehicles que el que estaven pendent era de trobar un aparcar, i potser el pas de vianants era com... I llavors estaven els agents allà regulant una de les tasques més que heu de fer davant d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
1: Sí, has fet una precisió molt interessant, perquè de vegades quan se parla d'un dispositiu policial, tots tenim en ment doncs, tot el que suposa la seguretat, no? El retens que estem voltant per allà, estem mirant, estem en disposició d'actuar si hi ha algun incident. Però previ a això, n'hi ha dos funcions policials molt importants que de vegades passen desapercebudes. I aprofito el vostre micròfon per posar-lo en valor, que és tot el Departament de Via Pública de la policia, que són els que s'encarreguen de perimetrar aquell entorn, de fer els talls necessaris, de senyalitzar i de fer una valoració per minimitzar els riscos que puguin assumir els vianants. I després ve el que dius tu, és a dir, quan ja n'hi ha un punt concret en el qual la massificació és important i pot haver-hi doncs, una situació en què es trobin vianants, vehicles a motor o vehicles ciclomotors, o sigui, ciclistes, UVMP, doncs aleshores cal detectar aquest punt que a la millor sobre el pla que portem no el tenim detectat, però de cop i volta quan estàs allà ho detectes de que n'hi ha un punt que pot ser de risc i el que cal és d'immediat anar alguna gent allà i intentar doncs, facilitar la fluïdesa i sobretot salvaguardar a la gent que n'hi ha, perquè moltes vegades també són crios, persones grans, i hem de pensar que són interessos contraposats. La persona que va amb el seu cotxe a la millor no va allà o està mirant un aparcament i no està pendent del que pot passar, mentre que en canvi per altra banda els vianants estan pendents de la música, estan pendents d'arribar que canta el Henry Méndez o canta no sé qui, no? I aquí en aquest contrast una mica d'interessos és quan sorgeix el risc.
0: I ara ja, des de policia local, la mirada a l'altra festa que ens avançaves, aquesta festa del 18 de setembre, ja també preparant el següent gran dispositiu que en aquest cas doncs, ens arribarà com a gran festa final d'estiu, com ens explicaves, Leo.
1: Efectivament, Estefania. Aquest estiu ha estat molt intens a nivell d'activitats, ha estat molt intens per la policia local, hem cobert tots els events de la millor forma possible i ara ja l'últim que ens queda és el del 18 de setembre, que és el tancament ja oficial de l'estiu. Si fem un paral·lelisme amb l'any passat, va ser tremenda la quantitat d'assistència de gent que vam tenir. També és veritat que l'any passat, el 18 de setembre, vam gaudir d'un dia plenament estiuenc, el que va afavorir que molta gent s'apropés a la sorra de la platja per sopar, per prendre alguna cosa, per gaudir d'aquell dia. Estarem una mica pendents a veure de les condicions meteorològiques, perquè estem ja a mitjà setembre, ara fa una calor tremenda encara, bueno, ha millorat una mica respecte a aquests dies radars, però esperem que les condicions siguin favorables no extremes favorables i que la ciutadania pugui gaudir d'un bon acomiadament d'estiu, tal com mereix l'estiu del 26.
0: Mm-hmm. Doncs després d'aquest incís, aquesta mirada futura, encara ens queda un aspecte més a comentar d'aquesta darrera setmana. Precisament la setmana passada vas venir aquí als estudis el dimarts, vam fer un repàs de tot el que havia succeït també les anteriors setmanes, i precisament el mateix dimarts s'anunciaven des de l'Instagram de policia local, per la banda, que a partir d'un control rutinari s'havien intervingut diverses armes blanques.
1: Sí, nosaltres els controls que fem de pas, la intenció que tenen és sobretot de garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic, i el que intentem és molt heterogeni, des de, primer tot, de mirar la documentació de la persona que estigui en regla, que tingui disposi de tota la documentació, la d'assegurança del cotxe, la ITV, permisos corresponents, i després també fer identificacions per veure aquelles persones qui són, quina intenció tenen. És la forma més efectiva de reduir el que és la delinqüència, sobretot la delinqüència en l'àmbit de robatoris a domicili. Aquests controls de pas són molt, molt dissuasoris i de vegades salten coses interessants. En un context d'abundància d'armes blanques, hem de pensar que Mossos està fent dispositius específics amb Guàrdia Urbana, Barcelona, per exemple, també a Hospitalet, també, per intentar minimitzar, reduir al màxim. Ja no dic que l'ús, evidentment, estem parlant de la tinència d'arma blanca, és una moda lamentable que estem tenint, i el que és evident és que quan se usen armes blanques, la possibilitat de fer ús d'ella és màxima. Quan no s'usarà i no se farà ús d'ella és quan no se té. Aleshores, Mossos té un dispositiu específic, nosaltres en els nostres controls també perseguim armes blanques, i en aquest cas se va fer un descobriment d'un individu que duia des d'una fletxa fins a una extensible, navalles, un arsenal, entre cometes, d'armes blanques, que no tenien cap sentit de dur-les al vehicle.
0: I aquí traslladem-ho al nivell mortal, estava pensant, a persones, no?, que potser també per un context de feina necessiten dur una navalla al cotxe. Què diu el reglament d'armes sobre això? Què podem dur nosaltres també a la via pública i en els nostres vehicles?
1: Val, mira, això, aquesta pregunta, Estefania, és molt habitual, no? Ens fan a la gent que treballa amb la policia i es pregunten que si puedo llevar esto, puc dur això, puc dur un destornillador, puc portar una navalla, quines dimensions ha de tenir. Al final, el que s'ha d'imposar és la lògica, és a dir, m'explico. Imagineu-vos una persona que està treballant fent tasques de neteja de bosc a l'hivern aquí al Massís del Garraf, no? I aquesta persona dus un estral, dus una navalla gran perquè dinen al camp, dus eines que estan en proporció al que estan fent. Evidentment, si se fa un control de pas i s'atura un vehicle que va una persona que va treballar al camp i li trobem un estral, pues té una justificació. Aquesta persona, per exemple, a l'entrada del massís se troba aquest vehicle, doncs, i te pot justificar que és una persona que va treballar al camp, té una justificació. Estaríem parlant d'una eina, ja, igual porta una navalla gran i és una navalla que t'està dient que la té que tenir perquè té que tallar unes rames, doncs totalment justificat. On no estaria justificat? Si aquesta mateixa persona, quan acaba de treballar amb aquest vehicle, se'n va a prendre copes a l'Avinguda dels Banys i la tornem allà, aquí no està justificat això. Aquí estaríem parlant no d'una eina, sinó d'una arma blanca. No té cap sentit que ningú vagi amb un astral a una zona d'oci. Dir. I a la millor ho fa sense mala intenció. Però, evidentment, aquesta eina, que ja és una arma blanca, en aquest context no té cap sentit. La qual cosa aquí és sancionable. Una mica, el reglament d'armes diu que s'han de portar armes adequades, o sigui, s'han de portar. Les permet al lloc adient. Una navalla petita, multiusos, petita, si la porta a la butxaca a les 4 del matí en una discoteca, no té cap sentit. I allò passa a ser una arma blanca sancionable. Aquesta navalla multiusos la portes un dia que vas al camp a fer una caminata per tallar-te un tros de pa, totalment justificat. És a dir, aquí cal veure molt el context i la valoració que se fa del lloc i el tipus d'arma o eina que s'està portant en aquell moment. Però és important que la gent, sobretot que treballa, que a vegades ens ha passat, no? Gent que algun divendres, per exemple, que han sortit de treballar i han anat a prendre una copa o alguna cosa i s'han trobat en un control i l'han trobat, pues això, un astral, una navalla gran, i t'estan justificant que és de treball, però en aquell moment no poden portar-ho això allà. Mm-hmm. És una mica la idea, eh? Mm-hmm.
0: Doncs aquesta ja era la darrera incidència a comentar, incidència curiosa de la setmana passada, perquè si bé és cert que quan es va publicar aquesta notícia a les xarxes de policia local, doncs crida l'atenció aquesta fotografia, bueno, amb aquest tipus d'armes que portava.
1: Aquí el que no té cap justificació és la fletxa, no? Vull dir, aquest duia una fletxa, a no ser que fos una persona federada amb tiro a l'arco, que no ho era, vull dir, d'una fletxa d'aquestes dimensions al vehicle, aquí ni lenyador ni no lenyador.
0: Sí,
1: dir,
0: sí,
1: no?
0: M'ho permeteu, diré que s'estava preparant pel carnaval d'estiu, però malament preparat, eh?
1: Home, aquesta fletxa, déu-n'hi-do, eh?
0: No era tretzo, aquesta.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb això estem arribant ja al final. Precisament aprofito, com ens queden un parell de minuts finals, que estàvem comentant abans d'entrar aquí a l'entrevista, que des de la Diputació de Barcelona estaven fent ara una nova campanya a xarxes socials amb aquest claim, aquest missatge, que era, per exemple, unes bambes online, que la pots comprar amb un 95% de descompte. Llavors la campanya és, si sembla fake, si sembla mentida, ho és. I ho estàvem comentant, Leo, que a més també em parlaves d'aquest increment que s'està produint d'aquest tipus d'estafes.
1: Sí, pensa, si no recordo mal, la setmana passada vam estar parlant aquí del timo del tocomocho, te'n recordes?
0: Efectivament, sí.
1: És el tocomocho de l'actualitat. Vull dir, si el tocomocho, que és un timo que ja tenim una mica... amb un àmbit folclòric dins de lo que el país, no, de les pel·lícules, no, de Alfredo Landa i tota aquesta gent de l'època. Imagina't ara, el tocomocho era això, és a dir, la idea, la reflexió és que ningú dona euros a 50 cèntims, nadie da duros a 4 pesetas. Pues seguim igual, el tocomocho d'ara és això, són les compres online. És important, la Diputació ho ha fet molt, molt, molt visual, no? Vull dir, si una bamba val 150 euros i te la venen per 20, alguna cosa no quadra, alguna trampa n'hi ha, no? I aquí és on la ciutadania té que estar atenta, perquè, a més, en aquest cas podien passar dues coses. Una, que siguin falsificades, que pot passar, i la més habitual és que no t'arribi mai aquesta bamba, perquè són pàgines que són usurpacions, són implementacions de vegades de marques o comerços coneguts, falsifiquen la pàgina web i la gent pica i compra, no? I molta gent ens hem trobat allà a la prefectura que ens ve a preguntar, mira, he fet una compra a no sé què comerci, no m'ha entrat en marques, y no me ha llegado, es que no ha llegado porque realmente, y he llamado, me han dicho que allí no saben nada. Podríem de tenir molta cura a l'hora de comprar, i cal assegurar-nos molt bé i prendre les mesures adients per evitar aquestes petites estafes que al final s'estan incrementant d'una forma exponencial. Que en el moment que hi ha molta compra online, el risc de caure en algun parany d'aquest tipus és molt gran. I sobretot la màxima que diu la Diputació és supervisual, no? Vull dir, si sembla fake, ho és.
0: Efectivament. Doncs amb aquest darrer missatge d'atenció a les estafes, i que precisament, Leo, ho comentàvem la setmana passada, doncs els estafadors s'adapten al mitjà,
1: sí,
0: així que
1: sí.
0: Sempre hem d'estar molt pendents a tot arreu.
1: El tocomocho actual, doncs, és que encara segueix el tocomocho, recordem que ja vam avisar de cal tanto que la gent segueix enganyant-la. Mm-hmm. El tocomocho actual són les compres online, no? Mm-hmm. un xollo, me lo quitan de les manos.
0: Doncs amb aquest missatge de prevenció i sempre de responsabilitat també en general, tant a les compres online com atenció a aquest tipus d'estafes i la resta d'incidències que hem comentat, ens acomiadem per avui. Leo Piqué, sotsinspector de la Policia Local, gràcies un dia més.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. El més destacat de les

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges d'aquesta època vacacional amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia, perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí. Doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mitjà en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on

0: La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda.
1: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
0: Exacte.
1: La vida impossible, és en castellà,
0: La vida impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
1: Es rebre, porta el dimoni a vegades.
0: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
1: No és poca cosa, eh?
0: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
1: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la tierra yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
0: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
1: Sí.
0: I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la tierra yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
1: Ah.
0: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem. Són

0: dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, La Tierra y Herma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
1: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Cali Heart.
0: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia, que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
1: Molt bé.
0: I la tercera s'espera a finals, s'espera que es publiqui a finals, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
1: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
0: Exacte, les efemèrides.
1: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
0: a per vosaltres. Aquestes
1: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: God old Mikey is back.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Diuen que va ser la primera cançó de rock and roll doncs, cantada en català. Parlarem ara precisament d'aquesta banda, de la banda Trapera del Río, perquè saps que el seu cantant Murphy Gray, el nom real del qual era Miguel Ángel Sánchez Tenedor, va morir el passat 5 de gener, deixant doncs, bastant orfa l'escena del rock en Catalunya i en tota Espanya, podríem dir. La banda Trapera del Río va començar l'any 1976 des del barri de Sant Ildefons, o també conegut com a Ciutat Satèl·lit en Cornellà. Durant la seva època en actiu, la banda Trapera van explorar diverses formes del rock and roll i es va considerar, segons alguns entesos, hi ha també matisos, jo aquí no penso el mateix, que van ser els precursors del punk en Espanya. Com deien, estem escoltant Ciutat Perdida, que molts consideren que és la primera cançó de rock dur en català. Van estar actius des de l'any 1976 fins al 82. El 1993 els reedita el seu primer disc i llançar el segon, Guante de Guillotina, la banda es va reunir. Van registrar dos discos, un en viu, Directo a los Cojones, i un altre en estudi, Mente en Blanco, i es van separar de nou l'any 1996. Va ser el 2019 quan la banda va tornar als escenaris fins al seu concert de comiat, que va ser el 25 de març del 2010, celebrat a les Rambles de Barcelona. Després d'això, l'any 2016, el grup es va reunificar per celebrar el seu 40è aniversari, una reunió que va continuar doncs, fa poc, doncs, parlem amb una persona que va formar part de la vida, de la història de la banda Trapera del Río, el baixista Jordi Pujadas, àlies El Subidas, que es veia més a Castelldefels. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Des de quan vius a Castelldefels? Des dels anys 90, no?
1: Sí, des dels 90. 90, em sembla que el 94 o 95 vaig venir a viure aquí, sí.
0: I quan t'incorpores tu a la banda? Quin any?
1: Jo a la banda m'hi vaig incorporar a finals del 79. De l'any 1979, era a finals del 79. Era.
0: O sigui, vas participar també en el primer disc?
1: No.
0: En aquest no?
1: No. Jo l'únic disc en el que no he participat és en el primer, que ja estava editat, i amb tots els altres, sí, clar, tots els altres.
0: Com va ser la teva incorporació a la banda?
1: Bueno, jo en aquella època tenia 19 anys i buscava poder treballar amb alguna banda professional. I ells tenien, clar, el disc editat, tocaven per tot Espanya i tal, i bueno, doncs, va ser per un anunci que vaig posar en un fòrum i em van contestar, em van dir que sí, no em van dir ni que era la banda Trapera, vaig anar a provar i bueno, els hi va agradar molt com tocava. Es veu que havien provat altres baixistes i tal i no els hi convencien, no estaven molt convençuts, però bueno, jo és que en aquella època tocava moltes hores cada dia i feia rock progressiu, feia jazz fusion, coses així, clar, tenia molta habilitat als dits, no? Aleshores, doncs, clar, per mi, fer corxees a 180 doncs era relativament fàcil, no? I sí, els va agradar molt i vaig començar a tocar amb ells ja, de seguida.
0: Mm. Qui va ser la teva primera impressió? Com vas conèixer la banda?
1: Bueno, clar, per mi era un món diferent, era un món absolutament diferent. Jo venia d'una altra història. Aleshores, doncs, bueno, me'n recordo que sí, que clar, tot el que era la banda i tot l'ambient de la banda era com, bueno, ja dic, molt, molt diferent. O sigui, era molt dur, molt, molt...
0: Clar, sí, si eren curriquis, no? Sí, també, sí, sí. I ja se fos... I doncs,
1: sí. Sí.
0: Com anat a parar?
1: Sí, bueno, clar, una mica sí. Però, bueno, jo, clar, la música és música. I quan tu toques, toques. I a mi jo, tocant el que toqui, disfruto, m'és igual. I de seguida em vaig incorporar, bueno, de seguida em vaig fer això, no? I bueno, al cap, mira, jo vaig entrar amb ells i al cap d'una setmana tocàvem a Palau d'Esports de Bilbao. En una setmana em vaig estudiar tot el repertori.
0: Ostres.
1: En una setmana. I vam tocar el Palau d'Esports de Bilbao. I a més, hi ha fotografies. I aleshores tocava amb un Fender Precision sense trastes. O sigui, el màstil era com el d'un contrabaix. I clar, tocar rock and roll punk amb un baix així, doncs era molt... Això no us ha fet el Jonas Hellborn i clar, està molt amunt aquest. Però... Però sí, sí, i bueno, vaig disfrutar moltíssim. Jo sempre he disfrutat molt, amb la banda, sempre. Sempre he disfrutat molt, sí.
0: Hi ha certa unanimitat per part de la crítica en considerar la banda, i ho deia al començament, a la presentació, com un grup precursor del punk a Espanya, tot i que vosaltres heu defensat que la banda sempre ha fet rock, no?, en realitat.
1: Bueno, aquí hi ha un tema de matisos. És veritat que van... que ells amb el seu primer disc i les seves primeres actuacions van ser els precursors del... Era punk, sí que era punk, però era un punk elaborat. Era un punt que musicalment ja era més elaborat. Després, amb els següents discos i tal, ja la música no és punk ni de conya. És un rock and roll, inclús ja en l'últim disco hi ha temes que són hasta funky. Vull dir que no té res a veure. Però sí que és veritat que les lletres sempre han sigut antisistema, absolutament antisistema. No polítiques, socials, que és diferent. Els grups del nord, per exemple, que van sortir després de la trapera, doncs, Cortatu, els Neu Gorriac, la Polla Records, tots aquests, la Plata de Tu, tots aquests han sigut més polítics. O sigui, han fet lletres més polítiques, diguem-ne, no? Amb essència. En canvi, la trapera no. La trapera sempre ha sigut social. O sigui, sempre ha estat a favor de l'obrero, a favor d'esquerres, però a nivells... I sempre antisistema, però social. D'una manera social, no política, no? Aleshores, clar, què tenim? Doncs tenim que les lletres sí que són antisistema, sobretot el primer disc, i la música, bueno, l'actitud... Sobretot l'actitud del Morphy en directe era molt punk, molt punk. Era molt, molt descarada, no? I sempre ho va ser, perquè ell era així, no? La resta de la banda, el que intentàvem era pues, fer la música el millor ben feta possible a nivell de rock and roll, a nivell de rock dur, no? Per això que hi ha aquest matís, o sigui que va ser la primera banda de punk? Sí, perquè de fet van ser els primers que van començar amb aquesta actitud en un escenari aquí a Espanya, no? Però després ha continuat sent un grup de punk com a tal? No, jo diria que hi ha aquest matís, no? Que amb les lletres sí que hi ha un tema antisistema, però la música sempre ha sigut molt més elaborada, uns sols de guitarra que amb el punk no hi són, unes línies de baix de bateria que amb el punk no hi són, vull dir, és una qüestió més elaborada.
0: Ara parlàvem de la funció antisistema de crítica social de la banda. Aquest tema és Venir de les cloaques, així s'anomena també un documental, a mi em va agradar moltíssim, de Daniel Arasant, que ara estàvem parlant d'ell, que es va presentar en el Festival Inèdit de Barcelona, va guanyar un premi, i on fa el recorregut una mica de la història de la banda, surten gravacions antigues també de com era el Cornellà de finals dels 70, principis del 80, una ciutat que tenia, com moltes de l'extra radi, carecia de tot, no? No tenia infraestructures ni tan sols, de gent que era treballadora i tenia molt, molt mancances a nivell social, i el que denuncia també la banda Trapera del Riu les seves cançons.
1: Sí, sí, sí. Bueno, com barro hasta el pantalón, ja t'ho diu, eh? Com barro hasta el pantalón, amb les mobilets i tal. Jo venia de Barcelona, jo anava a Cornellà...
0: Per mi, no?
1: Pues jo anava allà a passejar i ja està. Però jo, clar, jo venia de Barcelona, que no era exactament el mateix. A veure, al final dels 80, tot arreu, en totes partes se cocinaves, però sí que és veritat que l'extraradi i Cornellà, sobretot, era la ciutat sin ley. Ja li deien la ciutat sin ley. I allà, bueno... es veien, clar, la situació social era la que era, no? Molt precària, molt... Hòstia, és que les lletres de la trapera són molt bones per això, perquè ho reflexen molt, molt bé.
0: Com era aquella època. Realment la banda, però no va tenir una continuïtat al llarg de la seva història, i un primer període d'activitat, uns 8 anys, no? Un altre d'uns 4 o 5. Això va lastrar, creus tu, les possibilitats comercials, o aquesta inconstància va determinar, va passar factura a la banda al final?
1: Jo sempre he pensat que sí. Jo sempre he pensat que sí. I encara, moltes vegades... m'he sorprès de que realment sigui una banda que es considera una banda de culte entre segons quin tipus de cercles, no? havent desaparegut tant temps, perquè les bandes normalment tenen, o sigui, una banda de rock té que anar arrossegant la clientela, no? I la va augmentant. Clar, si desapareixes, això és molt complicat. La primera vegada ens vam desfer pel que ens vam desfer, perquè, bueno, pues el Morfis va enganxar el cavall i tot això era un lío, era un problema. I després, en els anys 90, quan va sortir el tema del CD, que van començar els CDs, es va reeditar el primer i es van vendre 20 o 25.000 còpies d'una tacada i, bueno, la discogràfica ens va dir, bueno, pues escolta, pues tornem a juntar i anem a veure què podem fer i inclús podem fer un altre disc. I això sí, ens vam tornar a juntar i va ser la segona vegada. Mm-hmm. I després ens vam tornar a desfer. Però, bueno, això ja va ser per una altra cosa. I després vam tornar, però llavors resulta que... Bueno, no, ens vam desfent, no. Va morir el Modesto, clar.
0: El guitarrista.
1: Sí. Mm. Llavors jo vaig pensar, bueno, doncs aquí això s'ha acabat. Però resulta que el Raül, el fill del Joan, que era el bateria, era un nano que és un tio que de petit no jugava amb soldadets ni camions, jugava amb la guitarra del seu tio Modesto, no? I el tio pues, toca, bueno, ell a més és un gran artista i té la seva pròpia producció, no? Diguéssim. Però clar, els temes de l'altra pera els clavava tots, els puntets tot. I el Joan va dir, pues pot tocar el Raül i tal. Hòstia, va dir, pues venga, va, vam provar i sí, i molt bé. Llavors es va incorporar també el Fossi, que és un guitarrista basc, i vam tirar endavant així, fins que, clar, el 2010 va morir el Joan, també. I aleshores, clar, ens vam tornar a quedar doncs així, llavors ens vam tornar a desfer i tal. Llavors el 2016 un dia em vaig trobar jo amb el Morfi i, hombre, tío, què passa? Pues mira... Y el tío me dijo, digo, este año haríamos 40 años la trapera. Digo, coño, no jodas, sí, tal, sí, oye, ¿qué, montamos un pollo? Pues venga, va, vamos a montar un pollo. Vam montar el pollo i vam començar... I, bueno, ell va... va...

0: Home, totalment. I si no, mira-te-les una per una. És una cosa que continua vigent, absolutament. Repassa la que vulguis. Però el Padre Nostre, per exemple, pues és una crítica absoluta a el que està passant. Ja està. Cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres, que són més pobres, i és el que hi ha. Bueno, pues...
1: El Primavera Sound vau tocar també. Què va significar? Pues un festival...
0: Va ser una cosa molt gran.
1: Festival de Barcelona.
0: Això del Primavera Sound va ser tremendo, perquè ens van venir a buscar, que no ho he acabat d'entendre mai. Van contactar amb el... Em sembla que va ser amb el Fossi o amb el manager, que llavors era el Vikingo. Bueno, i van contactar que volien, bueno, que si volíem, clar, un caché molt, molt guapo, tal. Home, el Primavera Sound és un lloc que nosaltres no hi quadràvem gaire, però el Primavera Sound sempre, almenys fins a aquella època, sempre introduïa un grup, una banda revulsiva, una miqueta, no?, que se sortia del que era la idea del Primavera Sound. No? Llavors, en aquest cas, doncs, bueno, doncs vam pensar en nosaltres. I sí, sí, vam tocar. I a més va ser molt curiós, perquè va ser el dia de la moció de censura del PSOE al Mariano Rajoy.
1: Bueno... No, històrica, eh?
0: Històric. Per això et dic que me'n recordo molt bé. I hi ha un moment, entre tema i tema, no sé quins temes són, que el Morfe fa un speech contra el Mariano Rajoy, no? I allò és boníssim, és brutal. Li diu que, bueno, que nos veremos que te vaya bien el viaje a las cloacas del infierno, que no sé, bueno, el tio el posa per a parir i va estar molt bé. De fet, tenim tot el concert en directe, que no és molt llarg, sembla que eren 3/4 d'hora. Aquests festivals et fan tocar 3/4 d'hora i punto, no pots passar. I el tenim amb cru, amb 32 pistes, i estem pensant a veure si ens agradaria remasteritzar-ho, i bueno, masteritzar-ho més aviat, i poder-ho treure. Estaria molt bé, perquè va ser un dia i una cosa molt, molt, molt especial. Molt especial. Sobretot per això, perquè va ser el dia de la moció de censura. És que va ser tremendo. Va estar molt bé.
1: Doncs, parlant del Primavera Sound, tens de preguntar, ho segueixen les noves generacions? Abans parlaves de que el fill de la bateria
0: s'ha
1: agregat a la banda i ha participat, un noi jove. I clar, encara continuant gent com el Raül, el fill del Juan, o més gent jove que ha sentit els seus pares, els seus oncles, l'altra generació, escoltar la banda trapera i està ahí?
0: Sí, sí, bueno, totalment. Jo en els últims concerts que hem fet, tots aquests anys des del 2016, després vam treure l'últim disc, el que manda el futuro, que és un disc brutal, és boníssim, i en directe jo he vist, fixa't tu, gent de 20 anys, de 22, 25, cantant els temes de l'últim disco. Ja no dels anteriors, sinó és que de l'últim disc. I, clar, ho veus els avis, els pares i els nets o fills. Els veus tots allà, que salten i estan cantant i estan... Clar, pensa que la nostra generació tenim 60 i pico d'anys. Tots tenim nets. Jo no en tinc, però jo tinc una filla molt maca. Però
1: és que estiguin nets, no?
0: El normal és que els 60 i pico doncs es puguin tenir, estiguin nets, no? Mm. I els veus els pares, els pares dels pares i els nets. I allà, pues, saltant i brincant, i sí, la trapera, ja ho crec, sempre ha arrossegat molt. Totes les generacions, això sí que ho ha tingut. Ara,
1: que
0: és això.
1: Pocs grups, eh?
0: Sí. Bueno, no,
1: era d'aquest espectre.
0: Bueno, jo suposo que si vas a veure grups del nord, també passarà igual, perquè clar, això fa... A veure, no ho sé, però altres bandes que també porten un bagatge de 40 anys, per exemple, doncs, lògicament, doncs, bueno, els van a veure els avis, els pares i els nets. I això serà així. Nosaltres, perquè ara, bueno, doncs això, doncs ara faríem 45 o 46 anys. I
1: ara què passarà amb la banda? Després de la mort de Morfi?
0: Bueno, després de la mort del Morfi no se sap, perquè clar, quan va morir el Modesto, jo vaig dir, bueno, la banda s'ha acabat. Però bueno, se va posar el Raül i no es va acabar, sinó que va tenir una continuïtat i una continuïtat forta, no?, en base. Quan va morir el Joan ja vam dir, hòstia, aquí s'ha acabat i tal, però bueno, no, se va posar el Bolo i, mare meva, és un bateria, bueno, hi ha llocs que anem, que el van a veure amb ell i no a la trapera, o sigui, perquè és un tio que és una institució, no? Uh-huh. I ara el Morfi, clar, el Morfi és diferent, clar, el Morfi El Morfi és l'essència, no? És l'essència. No ho sé,

0: ho sé, no ho sé.
1: A però mi, què estàs fent, Jordi?
0: Jo tinc una banda de funky, que a mi és el que m'agrada, és el funky, fem versions i fem algun tema propi, estem, però bueno, per divertir-nos i per passar-nos-ho bé. Però, bueno, no sé, mira, va sortir una pintada al pont amb un dels ponts de Cornellà, no sé quin és exactament, però ha corregut molt per les xarxes, que posa la trapera, diu, la trapera vive, Murphy Gray, descansa en paz. Ja, què vol dir això? Que vol dir que la gent espera que la trapera no es mori, no, saps? Bueno, ja veurem. Ja veurem, està tot a l'aire. Eh? Love is in the air. I en aquest cas, no solament el love, sinó tot l'altre. No? Però bueno, està a l'aire, està a l'aire. No ho sé, no ho sé. Jo, a mi em sabria molt greu, perquè hi ha molt de bagatge, hi ha molta música, hi ha molta... No ho sé, no ho sé. No ho sé, ja veurem. El que sí farem de moment serà, en el seu moment...
1: Un homenatge al concert.
0: Sí, farem un homenatge per tot l'alto, tremendo, i a lo millor segurament volem que sigui itinerant, perquè clar, nosaltres tenim seguidors a molts llocs d'Espanya, a Madrid tenim moltíssim, Saragossa, tot el nord, tot, tenim molta... I a lo millor serà un homenatge que ens agradaria que fos itinerant. A veure com ho farem, perquè és complicat fer-ho, eh? Però sí que ens agradaria fer alguna cosa important, no? Perquè el Murphy s'ho mereix.
1: Precisament la meva darrera pregunta, Jordi, tu com descriuries a Murphy? Vols dir que era una persona descarada que es menjava a l'escenari amb un carisma brutal,
0: sí.
1: També, però tu que el vas conèixer molt més de prop.
0: Bueno, pues ell era així, ell en un moment, clar, a veure, un cop es va anar fent més gran i ara últimament, pues, clar, també era una persona delicada de salut. Les coses com siguin, no? Llavors, doncs ja estava molt més tranquil. Però als anys 80, als anys 90, et liava un poll on t'anava. Jo me'n recordo una vegada, tocàvem a Pamplona i vam passar amb la furgoneta per una tenda de disfresses i el tio, para, vam parar allà i tal, i el tio no se li acut res més que comprar-se un gorro de guàrdia civil.
1: Ai, provocando, no?
0: I el primer que fa quan sortim a l'escenari, una sala gran, no me'n recordo com es deia la sala, no me'n recordo com es deia, una sala gran, estava patadíssima de gent, el primer que diu, sortim, i el tio el primer que diu és, amb el gorro de Guàrdia Civil, buenas noches, etarras, hijos de puta! I clar, dius, madre mía, espera, es va fer un silenci brutal, i vam començar a trucar i la gent es va tirar endavant i va, de puta mare, clar, perquè era un provocador, ell sempre havia provocat. Als anys 90 hi ha gravacions de la sala garatge que el tio es baixa els pantalons, ensenya el cul, es fot el micro pel cul, unes coses tremendes, clar, ell era això, era provocació pura.
1: Doncs, jo
0: molt divertit per l'altra banda, molt divertit, sí. Però bueno.
1: Doncs espero que ens avisis quan es faci el concert homenatge a la banda Tapera del Río, aquest concert que espero que sigui i tindran quan passi per Barcelona. Molts èxits amb la teva banda de funky també.
0: A veure, sí, home, sí, és divertit, és funny.
1: El Fari ja continua gaudint de la música i moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos doncs, tot el que vas viure, a part el que vas viure, evidentment, el que et pots explicar, el que es pot explicar també amb la banda de Tapera del Río.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i sí, a la que fem alguna cosa us en entrarareu.
1: Que vagi molt bé, Jordi.
0: Gràcies.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'un...
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: Indianápolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
5: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
1: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona, però el més important és que van patir un tancament d'una escola, del Sant Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han doncs pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions doncs ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat doncs un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels doncs ens hem de sentir orgullosos, no? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector, no? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació doncs a iniciar un curs també doncs amb ganes.
0: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem comentant-ho al llarg de l'entrevista, però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves del discurs de divendres en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
1: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut doncs oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius tinc dues paraules claus per cada dia, que són meves, és enfortir i afavorir. Enfortir tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAs, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan i són moltes locals que treballen aquí i són d'aquí, de Castelldefels, doncs fan tots fan una gran tasca, no? I per mi l'acte d'inauguració per primera vegada en el Teatre Plaza és que volia doncs l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
0: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu i a més també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals, però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada, no està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
1: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'has preguntat per les vacances, no? I dic, no, és, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i directores dels centres ja comencen a treballar. Ja van a les escoles per veure això, actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, fusteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances. No? I hem destinat també extraordinàriament doncs, un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat. No? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures i al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures, així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores de
1: l'adaptació. Encara no s'han instal·lat tots, no s'han instal·lat, tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. I, de fet, ja com ho comentes, És un tema que ens pertoca a tots i a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs es pot difondre en totes les escoles.
0: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
1: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat doncs és la que té més competències. La plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, doncs bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat. L'Ajuntament, el que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipal, no? Però també doncs, ens ocupem del desenvolupament de polítiques municipals d'escolarització, d'orientació, inclusió, acompanyament a les famílies, a prevenció de l'absentisme, i en aquest aspecte, doncs, en l'acompanyament a les famílies, doncs, el que tenim, i que també per aquest curs ha sigut el primer, és la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Tot aquest acompanyament que fem a les famílies, doncs, no li podem dir a una família que aquesta qüestió o aquest problema que té és de la Generalitat i enviar-li allà a Sant Feliu, no? No. O sigui, aquí moltes vegades les famílies no saben i no tenen per què de quina és la competència. Nosaltres el que fem és agafar la problemàtica, acompanyar, orientar i informar, no? Igual que en la prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar, molt important, i per aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas doncs, tenim una comissió, i la Generalitat també doncs, s'ha sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme, no?
0: Mm-hmm. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
1: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant doncs, lluitar, i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar, el que pretenem és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: Uh-huh. Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar. Que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Uh-huh. Aquí hem ampliat... S'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, i llavors tenim allà un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells, llavors... Això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, hi ha infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Uh-huh. I a més, també ja finalment en la teva benvinguda parlaves d'aquest nou reglament del Consell d'Educació per fer-lo més participatiu. Què canvia respecte del que era fins ara l'actual?
1: Doncs aquí el que era la equitat de participació, de representació de diferents... l'escola privada, l'escola concertada, la pública, el sector alumnat, el sector família, el sector sindicats, el sector polític també. Doncs aquí ara el que s'ha refet és actualitzar els objectius, que de fet, no sé si em sembla que ara no recordo de memòria, però em sembla que fa més de 20 anys que no s'havia reformulat aquest consell, aquest reglament. De fet, el primer que s'ha fet és canviar el nom. Ja no és un consell escolar, no? Sinó és un consell d'educació. I aquí ja l'amplia, el títol del consell ja amplia doncs, a tot l'àmbit educatiu. Ja no només escolar, que a vegades quan parlem d'escolar sembla primària i poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no, aquí és un consell d'educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
0: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi. Mm-hmm. Quins sí. projectes tenim a Castelldefels? Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
1: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació dient volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt, doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? a vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres ens, i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que aquesta visita, doncs, ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
0: Uh-huh. I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
1: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no, als dirigents, i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, a les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar una pregunta, com heu trobat aquesta recepció? Com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no? Però sí. Els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes LoRa, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès, i tots els japonesos, i que gràcia, això va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte. Jo crec que aquesta relació, doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències. Ens van comentar com està la situació allà. Ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament. Tenen un índex també alt d'abandonament, d'assentisme, bueno, doncs vam poder intercanviar, doncs, les mateixes problemàtiques que tenim.
0: Uh-huh. Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
1: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També la Coats va estar molt propera a les problemàtiques educatives. I, bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir, doncs va ser un acte molt emotiu, i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita, normalment. Abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, i venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu, doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la Coach, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, vale? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu, i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
0: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels aquest 8 de setembre?
1: Bueno, total, o sigui, tot els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara no ja aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar, doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació, no s'ha compromès a reduir les ràtios, s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats, i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a bons acords, i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
0: Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
1: A tots, no només a mi, a tots i a totes, a les famílies, als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom i continuarem doncs, parlant-ne.
0: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Càpsules de salut.
1: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com? Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc, d'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
2: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
1: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bou per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Contínuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut en tota normalitat.
1: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
2: no.
1: És totalment gratuït.
2: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
1: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
2: els atacs. Únicament no, també pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
1: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
2: Exacte,
1: només. I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament, o sigui que ja és important.
2: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa et passa la pàgina on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, no, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. i aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
1: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
2: Sí, a veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027... potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc assistir, això no ho tinc clar si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Quin mencionàvem que des de la teva àrea, des de com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
2: Sí, doncs, sí.
1: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que, de fet, a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
2: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... ara penso que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit a diferents sistemes, a diferents problemes de seguretat,
2: de ciberseguretat,
1: d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles, inclouen temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
2: Home, per exemple, deixar l'usuari contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
1: Uh-huh.
2: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
2: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat a l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents. Per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per sí. anar veient com arribarà tot.
2: Implementant, però ja et dic, o sigui, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música. Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una d'això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Mm-hmm. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fullet i dir, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fan-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moments vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: dir que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera, vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. I trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics
1: i tant,
0: diferents?
1: I tant. Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja. Pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic. I està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més pensat, està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. Mm-hmm. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben unes 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo, trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera, o sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De vinga, inicia un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. Parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar mal les postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i els dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin, sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen, doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates, val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat, no? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A Salut i Benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... Es fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... Parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort, també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè... No és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa i Idea Plena l'hem fet dos trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pots fer un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent de llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada dos o tres trimestres perquè i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja vendre aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Uh-huh. En aquest cas que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació de d'Afectats per la Fibromialgia, l'ansietat i l'estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Per totes,
1: si és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Uh-huh. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions, sí. I, però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Civil Vista Alegre, d'imprimir-lo també, sí. Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: i
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb tot l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant, que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, que ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. Sí que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
1: Veus?
0: Així també els ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de vida plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada, que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: no
0: fins i tot per les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Comencem amb les adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn. Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el Teatre d'Improvisació per la Llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els hi costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és

0: i parlar amb ells i demanar, doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents. La costura i patronatge potser en tenen 5 o 6 diferents, i la coral l'assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, les vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
1: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
0: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència, que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
1: Que educatiu.
0: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween, la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes, que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust, i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
1: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
0: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
1: I això no ho faureu per adults?
0: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una edonauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'ls posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell edonauta.
0: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
1: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
0: Ui, corre.
1: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
0: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern, i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
1: Un projecte molt maco.
0: És un projecte comunitari que hi haurà diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot el que començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
1: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
0: Hem anat superràpid aquest...
1: No, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
0: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
1: Perfecte. Apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair

0: Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vistalegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar. Aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
1: Benvingudes tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
1: Igualment.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.